0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 2 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint, amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem com afecta la calor a la gent gran. En parlarem amb Miquel Aguilar i Roser Pla, membres del Consell per a la gent gran de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'avís del Suprem sobre la regularització de migrants que fa el govern espanyol i la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora... A partir de les 5 coneixerem a un dels protagonistes de Badalona. Ho farem de la mà de Martí Villegas. Continuarem amb animals per recordar com evitar els cops de calor dels gossos de Maria José Guerrero, de Can Xiu-Xiu del Prat de Llobregat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'escriptora badalonina d'Anna Darios de la seva darrera obra, Este casino es mío. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Observatori de l'Aigua de Terrassa va celebrar el taller pràctic Tens problemes per pagar la factura de l'aigua? Una iniciativa adreçada a la ciutadania per ajudar a entendre la factura de l'aigua, resoldre dubtes sobre els conceptes que hi apareixen, detectar possibles incidències i conèixer el sistema de tarifació. L'activitat va tenir lloc al Centre Cívic Montserrat Roig de Terrassa i estava especialment pensada per a les persones que tenen dificultats per interpretar el rebut o que volen saber si poden reduir-ne l'import. Durant la sessió, les persones assistents van poder portar la seva pròpia factura per analitzar-la amb el suport de les persones dinamitzadores. El taller va incloure contingut sobre la lectura i interpretació dels diferents conceptes de la factura, el consum d'aigua a la llar i el cost final del servei, també les tarifes vigents i els mecanismes de bonificació o ajuts disponibles, així com un espai per resoldre preguntes i casos particulars. Aquesta iniciativa forma part de les accions impulsades per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa per promoure una major transparència en la gestió de l'aigua i garantir a la ciutadania la informació necessària per exercir els seus drets com a usuària del servei. Amb el lema Porta la teva factura, l'organització fa una aposta per una sessió que combina informació pràctica, assessorament i participació ciutadana.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. El Vallès estrena Valltec, una nova plataforma impulsada pel Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion, que vol reforçar la competitivitat del territori a través de la tecnologia i la innovació. La iniciativa neix amb una vintena d'empreses adherides i també vol sumar-hi universitats, centres de recerca i altres agents de l'ecosistema. Els impulsors asseguren que el territori concentra una de les majors concentracions d'activitat industrial i tecnològica del país, un potencial que fins ara no comptava amb un projecte comú que el representés. La directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, explica per què el Vallès és el territori escollit per impulsar aquest projecte.
3: El Vallès és un espai ideal perquè es doni lloc, perquè tenim universitats, tenim centres tecnològics i a més, el que també ens en donem compte i és que d'empreses censades, amb un CNAE molt pur tecnològic, tenim almenys més de 2.000 empreses només al Vallès. El Vallès també és el que porta quasi el 17% del PIB a Catalunya. Per tant, teníem, no?, tots els elements al nostre favor per començar a treballar aquest projecte.
2: La plataforma també pretén crear una xarxa estable entre empreses que fins ara treballaven de manera aïllada i donar més força al sector davant les administracions i altres institucions. Amb aquest nou projecte, els promotors aspiren a consolidar el Vallès com un dels principals motors tecnològics i industrials de Catalunya i a generar noves oportunitats de creixement per al teixit empresarial.
0: Gràcies, Anna. I ara, des de Litoral, comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona, deixem de ser invisibles, considera insuficient el servei de bany adaptat a la ciutat. Al litoral badaloní trobem dos punts que el faciliten i des de l'entitat asseguren que són petits. Creuen que hauria d'haver-hi més, tenint en compte els 5 quilòmetres de platja que hi ha. Aquesta temporada de bany el servei s'ofereix a la platja dels Pescadors, a l'altura del carrer de Mar i a la d'en Botifarreta. Per Badalona, deixem de ser invisibles, dos punts són insuficients. A més, consideren que els accessos de fusta són estrets per a les cadires de rodes i defensen que l'espai adaptat hauria de ser més gran per tenir més ombra. Escoltem dos membres de l'entitat, Lola Moreno i Rupert Martínez.
5: En la zona de sombra, tres sillas ya, ya no se cabe. Y luego pasa también que tú te vas a bañar y cuando sales deseas secarte al sol, pues lo tienes que hacer en la rampa donde pasa todo el mundo porque no tienes un lugar para estar tranquila.
6: Yo creo que lo han de fer més ample, no tan petit, però tampoc tan gran. Una cosa a la nostra mida.
4: A la manca d'espai se suma el desnivell de la sorra. Això fa que les passarel·les de fusta que aporten a l'aigua tinguin molt pendent, cosa que dificulta el bany. Des de l'entitat afegeixen que un dels punts de servei, el de la platja d'en Botifarreta, té molta afluència, ja que hi ha diverses residències de gent gran a l'entorn que el fan servir. Això fa que l'espai d'ombra sigui encara més insuficient.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Tom pel Barri ha tancat una nova edició després de 6 sessions dedicades a descobrir el patrimoni natural del Prat. L'activitat, que va començar a finals d'abril, ha ofert passejades guiades cada dimarts al matí per donar a conèixer la biodiversitat i els espais naturals del Prat. Una proposta que ha apropat la ciutadania a l'entorn i als valors ambientals del territori. Organitzada pel Mira Domènech, amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat, el projecte ha permès a les participants conèixer alguns dels espais naturals més emblemàtics del municipi i aprofundir en la biodiversitat local. Durant les diferents sessions s'han visitat espais com la finca de la Marina, la platja del Prat i la pineda de Can Camins. També s'han fet activitats de ciència ciutadana com un cens d'orenetes i un itinerari botànic pel Parc Nou.
0: Gràcies, Víctor, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La companyia Castellà, tocat pel teatre, puja a l'escenari amb una proposta que promet fer riure el públic sense perdre de vista les contradiccions de les relacions humanes. L'obra que presenten és Un funeral de mort, una comèdia negra dirigida per Víctor Blázquez i produïda per Atmosfera Produccions, que es podrà veure a la sala de petit format dissabte 4 i diumenge 5 de juliol. El muntatge transporta els espectadors fins a un funeral familiar, que lluny de convertir-se en un acte solemne i tranquil, deriva en una successió de situacions tan inesperades com surrealistes. Errors de tota mena, visites inoportunes, secrets que surten a la llum i personatges que compliquen encara més la situació fan que el comiat es transformi en una autèntica cadena d'embolics. La companyia Castellà, tocat pel teatre, és una entitat que va néixer gairebé de manera espontània a partir d'una activitat extraescolar d'adults. El que inicialment era un espai per compartir l'afició pel teatre es va acabar convertint en una associació amb identitat pròpia i amb la voluntat de crear experiències escèniques que vagin més enllà de la representació. En els darrers mesos, l'entitat també ha tingut una presència destacada en diferents iniciatives culturals.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
9: La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble, situat al carrer de Sant Ramon, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara, l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no ha estat exempt de debat intern. Boldú, soci de l'entitat sardanista i gran defensor de la cultura catalana, havia decidit anys enrere deixar la casa i tot el seu contingut a l'entitat. Després de la mort de Boldú, al febrer de 2025, la seva vídua va continuar residint a l'habitatge fins fa uns mesos, quan es va traslladar a viure a Terrassa, fet que ha permès a l'entitat començar a assumir la gestió efectiva de l'immoble. Tot i que l'herència era coneguda des de feia anys, assumir-la no va ser una decisió senzilla. Per aquest motiu, l'entitat va sotmetre la qüestió a una assemblea de socis que finalment va avalar acceptar el llegat. Sentim la presidenta de l'entitat sardanista, Elvira Anglès.
10: Estem molt contents perquè nosaltres tenim les ganes de preservar tot aquest llegat i donar-lo a conèixer a Sant Cugat. El senyor Boldú el que volia és que es conservés tal com ell ho deixava. I en principi ho deixarem així, però clar, no sabem exacte el que passarà d'aquí 10 anys o d'aquí 15.
9: Entrar a casa Boldú és fer un recorregut per dècades de col·leccionisme i cultura popular catalana. A les parets hi pengen obres d'artistes vinculats a Sant Cugat com Francesc Cabanes, Octavi Galceran o Paco Salas. També hi ha aquarel·les que retraten racons i masies del municipi, petites escultures, esmalts, peces d'aram i nombrosos objectes relacionats amb la cultura popular catalana.
0: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: En aquests dies de calor intensa hi ha un col·lectiu que requereix una atenció especial, i aquest és el de la gent gran. Per conèixer de primera mà com estan vivint aquestes altes temperatures i recollir alguns consells útils per afrontar-les, hem parlat amb dos dels membres del Consell de la Gent Gran de Sabadell. L'Anna Clarà ha conversat amb en Miquel Aguilar i la Roser Pla sobre una qüestió que aquests dies és més present que mai.
1: Catalunya viu aquests dies la primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que en alguns punts poden acostar-se als 40 graus. Una situació que, segons els experts, serà cada vegada més freqüent a causa del canvi climàtic. Però com afecta aquesta calor a la gent gran? Han canviat els hàbits respecte a fa unes dècades? I què podem fer per protegir-nos? Doncs per resoldre tots aquests dubtes en parlem amb Miquel Aguilar. Miquel, bon dia, com estàs?
2: Molt bé. Bon dia.
1: I amb la Roser Pla. Bon dia, Roser, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Que són membres del Consell de la Gent Gran. Com esteu portant aquesta calor?
2: La portem, doncs, amb dificultat, no? Però anem per la sombra, vull dir, bevem molta aigua, anem fent.
1: I tu, Roser?
3: A veure,
1: et veig aquí amb el ventall,
3: sí,
1: a l'estudi.
3: No, vale. Jo no puc suportar la calor, llavors el que intento és sortir menys de casa, val? Intento anar amb el cotxe amunt i avall, amb aigua sempre, i de cotxe a casa i de casa al cotxe, i intentar anar a grans,
1: no?
3: Sí, o llocs on t'hagi aire condicionat. O sigui, ara he sortit un momentet de casa i a l'aire, vull dir, és que...
1: És càlid.
3: Però, vamos...
1: Bueno, de fet, fa poc he mirat el termòmetre i em posava 35 graus, eh? O sigui,
3: no.
1: És per morir-se, o sigui, literalment.
3: Sí.
1: Vosaltres recordeu haver viscut temperatures tan altes quan éreu joves?
2: Pues jo, francament, no. Vull dir, abans la temperatura era més agradable, no? I, a més, era molt clar el que era l'hivern, el que era la primavera, el que era la tardor, el que és l'estiu. I ara, realment, vull dir, la cosa no. Vull dir, ja entre primavera i estiu pràcticament no hi ha hagut diferència.
1: Sí que és veritat que abans, doncs, jo recordo quan jo era més petita, no?, que els hiverns eren freds, i l'estiu sí que era calor, però era com només durant els mesos d'estiu. Ara, Roser, per exemple...
3: Ara, o sigui, jo recordo de joveneta d'estiu, ja, bueno, acabaves l'escola, te n'anaves per Sant Joan, no feia... Era la Costa Brava, la veritat que molta calor no feia. Distingies la calor de la sorra amb la calor de l'aigua. Ara les temperatures de l'aigua
1: han pujat una
3: moltíssim,
1: barbaritat.
3: Una barbaritat. I diu que molt, o sigui, et tires a l'aigua i no et refresques. La veritat és que no et refresques. I jo recordo d'això, de no passar calor, de sortir l'hora que volguessis de casa, que tampoc no anaves a l'ombra.
1: Exacte, quan es feia fosc, no?
3: Sí,
1: deies,
3: sí,
1: ai,
3: sí,
1: que
3: no.
1: Refrescant.
3: Sí,
1: però és
3: sí,
1: que ara
3: sí.
1: Ja amb les nits tòrrides...
3: No.
1: És que es dorm malament ja fins i tot per la nit.
3: Sopaves a terrassetes, estaves bé, ara no et ve de gust.
1: Clar, i també sobretot és el que comentes tu, Miquel, que ara ja no hi ha com una transició de primavera a estiu. És com passes, literalment, jo aquest any he notat que hem passat del fred a la calor extrema.
2: I nosaltres, quan érem petits, ens feia il·lusió el dia que nevava, no?
1: Sí.
2: I això ara ja no la veiem, la neu, aquí a Sabadell.
1: No, pràcticament no. I teniu la sensació que cada any la calor arriba abans?
2: Bueno, aquest
1: arriba
2: any...
1: abans o que dura més dies, també?
2: Sí, home, vull dir, això ja ho saps, vull dir, hi ha totes unes estadístiques que demostren que els dies de calor l'any passat ja van ser, em sembla que eren 16 dies que vam superar els 40 graus. Vol dir que aquest any anirem pel mateix camí, segur, no? Vol dir que hem d'estar preparats, no? Sort que ara ja tenim, doncs, aquests espais, aquests refugis que en diem, no? I jo estic veient que, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell ha fet una gran tasca en aquest sentit, no? Hi ha una gran informació. Jo aconsello a la gent que es miri el Telegram 60 més, que allà trobarà tota la informació sobre refugis que hi ha, doncs, a la ciutat, no?
1: Per tant, creieu que el canvi climàtic és una cosa evident, no? O home, com ho veieu tot això?
3: Home, és evident. Llavors, si és veritat que hi ha aquests refugis climàtics, la gent posa els aires acondicionats a tot, bueno, a tope, a 25, que no... De 25 a 26 no passes. Però sí que és veritat que és el peix que es mossega la cua, perquè, clar, amb els aires acondicionats posats a l'estiu, encara fas que la calor...
1: Quan la pagues, no?
3: O quan surts al carrer.
1: Ah, cert, que no tens més contrast.
3: Que tens, clar, tens totes les oficines, sobretot a Barcelona, tens totes les oficines amb aire condicionat. Per molt que estiguin al sostre, la gent surt al carrer i és que notes que a sobre de la calor que fa,
1: ja,
3: encara hi ha més per culpa dels aires acondicionats.
1: Clar, perquè tot l'aire calent que extreuen...
3: Exacte, tot això va a l'ambient. Vull dir, és... a part del que... Avui estava mirant el Comarques i estaven dient que a Navarra hi ha hagut una plaga de polilles del boj o alguna cosa així.
1: Hosti.
3: Que era brutal, i això són canvis climàtics.
1: Clar.
3: Totes les... a les cucaratxos, o no me'n recordo...
1: Paneroles.
3: Les paneroles. mosquetes petites que ja no saps d'on surten, perquè la fruita la tens a la nevera. Dius, d'on surten aquestes
1: mosquetes? I formigues.
3: Bueno, jo amb un segon encara més complicat, no? Però sí que és veritat que... I llavors la... Vull dir, que ja no saps, vull dir, què comprar ni què... Jo fa l'any 2024 vaig tenir que... A casa van venir a matar les paneroles.
1: Mm-hmm.
3: Vull dir, perquè és que no hi havia manera.
1: Ja, de fet, Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Mm. Què feu vosaltres quan hi ha avisos com aquests?
2: Quan hi ha avisos?
1: Avisos.
2: No.
1: Avisos, com Protecció Civil activa
2: això... Jo els hi faig cas.
1: Sí?
2: Jo els hi faig cas i penso que realment, actualment, ens estan avisant molt bé, de forma molt acurada, no?
1: Uh-huh.
2: Tu parlaves abans de que si és vint el canvi climàtic. Això és una realitat que tots coneixem i sabem que cada vegada més va més, que la temperatura va augmentant. Podríem tindre una idea com negativa del futur que ens espera, no? Però realment l'altre dia vaig sentir un dels professionals que més es dediquen al canvi climàtic a Catalunya i deia que realment entre tots podem aportar el nostre petit gra de sorra, no?, per millorar això, no?
1: I com?
2: Ui, hi ha moltes coses, vull dir, dintre de casa mateix, no? Vull dir, el que dèiem, les temperatures que a vegades utilitzem, a vegades gastem massa energia, no? I d'alguna forma, gastem massa aigua, posem per cas, no? I d'alguna forma tindríem de ser prudents. Quan hi ha la sequia, tots pensem, doncs, que... I després ens en oblidem. Ara que ha plogut una mica, ens oblidem de les sequies. Jo penso que realment les polítiques s'han de seguir mantenint, no? I que la gent, doncs, té de canviar d'actituds, no? Mm-hmm. Entre tots podem aconseguir que això vagi millor.
1: I tu què opines, Rosa?
3: També, vull dir, és
1: Vosaltres a casa, per exemple, què feu?
3: Jo tinc tot el pis, són d'aquests pisos moderns, que tenen aire condicionat a tot arreu.
1: Mm-hmm.
3: Vale? Llavors jo, quan al matí ja no puc, que no a l'aire... Si és l'aire fresquet, no hi ha problema.
1: Clar.
3: El ventilo, perquè és tinc molta ventilació a casa. Si no, l'aire condicionat. També és veritat que jo el poso 25.
1: Mm-hmm.
3: 25-26, menys
1: no, ja no,
3: perquè els pis són petits i et gela. Hi ha gent que els està posant a 21.
1: Clar, però és que així també gastes més energia, no,
3: clar,
1: i entres en un
3: i vas apagant i encenent, perquè ara em gelo, ara no deixo...
1: Sí.
3: I a part que jo tinc una mascota que és bastant peludeta, que és una quina, una quita, perdó, i ho passa molt malament. Vull dir, també el traiem amb hores que no...
1: Perquè no pateixi, no?
3: Clar,
1: al final...
3: has de mirar al terra, a l'asfalt, que tu no et cremi. Poses la mà al terra i si no et crema vol dir que el gos pot sortir bé, però els gossos, si us fixeu, estan sortint 7-8 de la tarda.
1: Ja. Yeah.
3: Perquè és que no poden. Vull dir, clar, ells no estan acostumats. Vull dir, menys si portes gossos de... Bueno, el meu és japonès, però...
1: Sí, les zones altes...
3: Els dels àrtics i tal, vull dir, no aguanten. Mm-hmm. Gats, gossos, tot això no aguanta. I jo, per exemple, també tinc una mare que té 94 anys, em farà ara, i la tinc que trucar. No ha sortit de casa, oi, mama? No, està el teu fill, no? Sí, si vull alguna cosa, ja li demano. I ho té tot tancat, els toldos baixats... I a la tarda, al vespre, quan ja se'n va el sol, ja obre i es ventila.
1: Ja.
3: Però, vull dir,
1: però tot
3: que...
1: i així, és a dir, baixes persianes, intentes mantenir-ho tot tancat, però la calor entra igualment.
3: Jo em vaig marejar, dic, com una miqueta obert, potser, amb el d'això, perquè et mareges i tot, vull dir, és que jo he sortit de casa i és que hem anat a fer un cafè i em marejava.
1: Sí. Has d'anar a llocs que tinguin aire.
3: Us
1: volia preguntar també.
2: Jo ara, per dormir, posem per casa meva, tenim les finestres obertes al vespre, però després tenim aquests ventiladors al sostre.
1: Són magnífics.
2: Que és fantàstic.
1: Aquests.
2: I, de fet, estem descansant molt bé.
1: Sí.
2: Jo me'n vaig a dormir tranquil·lament.
1: Jo farà també 2 anys, aproximadament, que també ens els vam col·locar, i jo crec que és la millor compra que he fet. Sí. Vamos, amb molt temps, perquè fan com una mena de brisa així durant...
2: Sí, sí.
1: Que, a part, gasten molt poc a nivell energètic, i jo, de fet, és una cosa que recomano.
3: I no fan soroll ni res.
1: No.
2: No.
1: Gens.
3: Bueno, nosaltres posem l'aire, si fa molta calor, posem l'aire fins que anem a dormir i dormim tapats, però sense aire condicionat, eh? El que passa que es manté.
4: Clar.
3: No ens va córrer posar ventiladors, la veritat,
4: doncs
3: perquè en aquella
4: cosa,
3: època,
4: sí. Pues,
3: fa 16 anys tampoc ho pensaves, no?
2: Jo recordava en viatges a Cuba, no?, que fa molta més calor, no?, i totes les habitacions tenen el ventilador al sostre, sí.
3: I allà a Cuba serveix el ventilador.
2: Sí, sí, sí. Aquests ventiladors al sostre són una solució magnífica.
3: No, és que em dóna la sensació que remena l'aire calent, no?
4: I que al final remena l'aire que hi ha a l'habitació, no? Però dona, és això, fa com una brisa molt, com molt suau, a part de que no fa gens de soroll.
3: Ja, ja.
4: I jo la veritat que dormo molt bé des que el tinc. I mira que jo també per les nits era de la que em despertava cada dos per tres perquè és que tenia calor, no sé què, però amb això m'ajuda molt a conciliar el son.
3: Nosaltres quan ja mirem, dic, ui, ui, no, no, no, això no pot ser, posem l'aire i anem a dormir, l'apaguem i dormim amb l'aire.
4: Creieu que els refugis climàtics són una bona iniciativa?
2: Boníssima, boníssima. Posem res, refugis climàtics són molts, eh? Vull dir, aprofitar les ombres... Cada vegada a la ciutat tenim més arbres, això és important, eh? Encara que saps que hem de fer recanvis d'arbres, no? Perquè tenim molts plataners i el plataner ara, al començament de la primavera, doncs, ha provocat aquest any grans problemes d'al·lèrgies. No? Però, bueno, diríem aprofitar doncs, els espais que tenim de verds, no? Això és important. Després tenim més fonts a la ciutat. Els centres de dia, diríem, els casals de la gent gran també estan oberts al migdia, que això és molt important, i tanquen molt més al vespre.
4: Vale.
2: Jo penso que hi ha tota una sèrie d'accions que són realment bones i que val la pena conèixer-les, no? I que cada barri té solucions. Tenim piscines, no? Tenim una bassa, no?
4: Sí.
2: Importantíssima, no? I val la pena doncs, aprofitar d'això.
4: I vosaltres heu canviat les vostres rutines per culpa de la calor?
2: Jo no. La veritat sigui dita que no. Intento seguir els consells bàsics, no? Beure molta aigua, vull dir, aprofitar, doncs, si passejar al començament del dia i al final, no? Quan la cosa no és tan de calor, no? Em poso un sombrero, ara avui no, però vull dir que per evitar que se t'escalfi massa el cap, no?
4: Clar, sí.
2: És una sèrie de mesures generals per la meva vida continua sent la mateixa.
4: La mateixa.
2: M'aixeco, treballo, torno, endavant.
4: I en el cas teu, Rosa?
3: Bueno, jo no treballo ara, i pues, és veritat que m'aixeco d'hora a les 9, bueno, dos quarts de 9 a les 9, vaig a esmorzar i almenys ja he fet la passejadeta i torno cap a casa, vull dir, i llavors sí que és veritat, sí que no, si no tinc res més que fer, em quedo a casa, vull dir, no intento no sortir, inclús he trucat a la meva mare per si tenia que venir a casa, si, no, perquè clar, és una dona amb una edat, no?
4: Clar, és gran, sí. I tema alimentari, hi ha alguna beguda o aliment que recomaneu especialment?
3: Aigua.
2: Aigua i evitar tot el que són les begudes sucrades.
3: Sí.
2: Això és el que es tenia.
4: Clar, al final porten calories,
2: sí,
4: no?
2: Sí,
4: i
2: sí, sí.
4: Et fa...
3: I sucre, no? Que el sucre també fa...
4: Sí.
2: Jo abans d'arribar aquí, a part de beure aigua, he begut una horchata, però sense sucre. I també això, la fresca.
4: Però clar, els granitzats... Bueno, el granitzat també et dona més set, no? Després, però en el moment en què te'l prens, és com, uau, que refrescant.
3: També hi ha algú que em va recomanar que em vés a beure aigua freda...
4: Mig-mig, no?
3: Més templada, o sigui, allò...
4: Perquè l'aigua freda crec que també és contraproduent.
3: Sí,
4: et fa beure més, encara.
3: Et fa beure molt més. I em va dir això, que aigua de l'aixeta, que per ser l'aigua de Sabadell és bona. Bé, almenys el meu barri de Gràcia.
4: Jo com que he vist que a Barcelona ja...
3: Barcelona la cosa ja ha canviat.
4: Aigua embotellada,
3: Sí, Barcelona l'aigua venia del Ter, almenys a Sagrada Família, i era molt bona, i era fresca. I ara aquí és... També està al barri de Gràcia d'aquí, de Sabadell.
4: Sí.
3: Bevem aigua, ja no comprem aigua d'ampolla. Bevem aigua de l'aixeta.
2: Jo amb algun viatge a l'estranger, als Estats Units, una cosa que em va sorprendre és que la gent pren aigua molt fresca i, a més, amb cubitos.
3: Em posen gel d'aquells petitons.
4: Sí. Ah,
2: sí? I jo, sí. I no, jo vaig preguntar-li a una de les meves amigues i companyes d'allà què passava. Diu, és que això va molt bé perquè després no te'n constipes. I jo prenc aigua freda al dematí quan m'aixeco i la veritat és que no m'he constipat ja mai els últims dos anys. No.
4: Doncs ho hauré de provar.
2: No sé si és el mateix, però aigua fresca et puc assegurar jo que no m'he constipat
4: més.
2: Bueno,
4: és el que diuen. Bueno, jo he escoltat de fet el contrari, no? Que tant a l'aire condicionat que se't dona molt al coll, que pots agafar refredats o l'aigua freda. Doncs mira, ho hauré de provar, això, amb aigua amb gel, perquè no ho he provat mai. I me'n constipo bastant, a veure si serà per això.
3: Això diuen, però jo al despatx quan treballava tenia l'aire sobre meu, eh?
4: Yeah.
3: I no t'ho juro que no em vaig encostipar, eh? A la vida. Però bueno, és això, és la biblioteca, centre cívic, i beure aigua I a la tarda, i a la tarda nit, obrir i intentar respirar.
4: Exacte.
3: És el que diuen ABC.
4: Sí, totalment.
3: El que diuen.
4: Molt bé, doncs, Miquel Aguilar i Rosa Pla, membres del Consell de la Gent Gran, moltíssimes gràcies per passar-vos per aquí.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies, que tinguis un bon dia.

0: quarts de 5 de la tarda. Anem ràpidament a iniciar aquesta tertúlia ciutadana. Avui la fem en companyia del Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Passant la calor, oi?
1: Sí, com podem. Però, bueno, tenim la platja a plop.
0: Quina sort, que bé. Vinga, a Terrassa encara no ha arribat la platja, tot arribarà. No. Abans suposo que arribarà Sant Cugat que a Terrassa. Joan Tamayo, advocat i activista, com estàs?
2: Bé, bona tarda. Si arriba a la platja a Terrassa, ja clar, cal que...
0: Sí. Bueno, sí. Sí, que ens arremenguem. Bueno, si ens dona temps. I la Rosa Díaz és administrativa jubilada, la tenim també aquí a l'estudi de Sant Cugat. Molt bé.
3: Bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs, fora bromes, parlem de temes seriosos, temes importants, i anem un altre cop a parlar de la migració. Ahir parlàvem de la llei de nets i d'aquesta estira i arronsa entre el Partit Popular i el PSOE, a veure qui, com diuen els castellans, arrima l'asco a su sardina, i avui parlem... Avui parlem del Suprem, que està plantejant la possibilitat de dur aquest procés de regularització que es va tancar aquest dimarts, dia 30, al TJUE, perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. I això es fa a propòsit de dos recursos interposats per les comunitats autònomes de València i l'Aragó. Com veieu això? Penseu, us ho pregunto així de simple. Com veieu aquesta possibilitat que el Suprem acabi traslladant això al TJUE? Manel.
1: Mira, començaré jo, si us en sembla bé. Jo crec que al final estem en una hipocresia molt gran, perquè tota aquesta gent que regularitzem ens fa falta, perquè si no la regularitzem, al final estan fora de la llei, estan treballant, no paguen impostos, i això no afavoreix a ningú. I, a més, no els podem expulsar de la nit al dia, con lo qual la millor manera d'aconseguir ingressos, no, és regularitzar aquesta gent que treballa, que s'adapta, que al final agafen i viuen exactament igual que nosaltres, i l'únic que volen és, igual que tothom, doncs, tindre una vida millor, no? I fugir dels països, pues, on no poden buscar-se la vida. Con lo qual, contra abans los regularitzem, molt millor. El que passa, el problema, és la hipocresia, sobretot de la dreta en aquest país, no? Que saben que són necessaris, però una manera de desgastar el govern és fer-ho d'aquesta manera. Per què? Perquè són dos autonomies, tant Aragó com València, que són les que han... les que han posat han interposat el d'allò, per la senzilla raó de que són de dretes, no? I tenen que conformar a la gent que realment li es vota, no? I no, però saben perfectament que governessi qui governessi, mentre en aquest país l'índex de natalitat que tenim sigui tan baix com l'estem tenint, tindríem que tindre el doble de naixements de lo que tenim per compensar lo que va quedant jubilat o lo que va quedant enrere. Con lo qual, en són del tot necessaris aquestes persones benvingudes, i la veritat, el que vingui a treballar i vingui amb força, benvinguda sigui. Con lo qual, jo aprovo i aplaudeixo aquest sistema de regularització que ens és necessari.
0: Rosa.
3: Sí, però jo penso que a part de que es miri per la part de que ens interessa perquè fan falta, perquè així ingressen diners a la Seguretat Social, paguen els seus impostos, que està molt bé, però també hem de mirar la part, doncs, de que tota aquesta gent que no té on anar a viure perquè no pot buscar, encara que és complicat i difícil perquè tant pel preu com perquè no n'hi ha un lloc de lloguer o un lloc per anar a viure, no ho pot fer perquè no té uns papers per fer un contracte de lloguer, per exemple. Llavors, hi han les dues vessants. La vessant de que són necessaris, perquè hi ha feines que no hi ha gent. I avui estaven dient que ja hi ha molta gent d'aquests que hi ha... Els que hi ha,
0: sí, estan aprovades, que les sol·licituds.
3: Sí, i que ja tenen feina. O sigui que...
0: És que és gent que segurament ja estava treballant.
3: Sí, clar, ho tenen legalitzat, i això està molt bé. Però també la part dels que puguin, dels que no tenien dret a res, i que potser ara sí que tindran dret a alguna cosa.
0: Vinga, Joan.
2: Sí, bueno, el Manel ja ha dit la paraula màgica, que és la hipocresia, que ens envolta d'una manera molt bèstia. Hi ha dos vessants aquí, com deia ella. Una és l'econòmica laboral, que a més la va aprovar i consensuar la pròpia patronal del sindicat, sí. Però l'altra és la social, aquesta que deia la Rosa, o sigui, que estem a favor de la integració o de la discriminació, continuem discriminant, no? És seguir el discurs de la dreta aquesta que diu el Manel que és per gastar el govern, però jo crec que va més enllà, el discurs encara és més perillós, el que va guanyant terreny cada vegada en el món, no? La ideologia aquesta discriminatòria que exclou el que no és de casa o el que és de fora, que això va creixent d'una manera... i això s'ha d'aturar d'alguna manera. I ara el Tribunal Suprem s'ha pogut agafar això o els recursos aquests que han posat davant el Tribunal Suprem precisament perquè l'any passat es va aprovar aquest pacte a nivell de països europeus, sí. El pacte immigratori i d'asil que ha donat un pas endarrere brutal, que jo penso que hi ha un abans i un després. Per tant, com que aquest pacte que van signar fa pocs mesos dona peu a, doncs per això doncs, i s'obren aquestes expectatives davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que jo penso i espero, confio que no vagi més enllà, però bueno, existeix. Per tant, prou hipocresia i què es pensaven? És que ara la gent, a més, hi ha com una sorpresa de dir quanta gent s'ha apuntat a la regularització. Per què us pensàveu? Si tenim unes lleis com la llei d'estrangeria i el reglament d'estrangeria, que són excloents i en contra dels drets humans, que mantenen a gent de forma no regular en situacions infrahumanes. Vull dir, és que només que llegiu les dades, l'Ajuntament de Barcelona ha expedit aquests mesos, només l'Ajuntament de Barcelona, 34.000 certificats de vulnerabilitat. Què vol dir això? Vol dir gent que està molt malament. Per tant, aquest procés és per ajudar a fer una mica de justícia.
0: Llavors, ens hauríem de preguntar on s'ha de situar el límit entre la sobirania dels estats, no?, per decidir part de les seves polítiques internes i les normes comunes europees. Si efectivament hi ha doncs, aquesta nova llei des d'aquest any, no?, que comentaves, sí. Joan... Jo m'imagino que el que fa el govern està precisament subjecte, és a dir, que està com recollit, no?, dins d'aquesta reglamentació. No farà una cosa que contradigui la...
2: No, el que ha trencat això, o sigui, la Constitució Europea i les lleis que han anat avançant aquests últims anys a nivell europeu, permetien perfectament que un país estat tingués la sobirania per fer regularitzacions massives. No ho prohibia. Sí. Per tant, es podien fer. És ara, a partir d'aquest pacte tan perillós que es va signar fa uns mesos, el qual s'han tancat portes i per això hi ha aquesta incertesa jurídica, que aviam què diuen els tribunals o que acaben dient els tribunals, que podria tancar aquest esperit europeu que ja existia, de que bueno, existia la sobirania dels estats per fer aquestes regularitzacions. Vull dir, ara estem davant d'una nova porta que veiem allà on acaba.
1: El que jo trobo una mica sorprenent és el càlcul que va fer el govern de possibles persones que es volguessin regularitzar, no? Mm. O sigui, és que ha sigut superat per al doble. I això és sorprenent, perquè l'Estat tindria que tindre la manera de recomptar quanta gent està de manera o il·legal o fora de la regularització en el país. I es podien equivocar de 100.000 persones amunt, 100.000 persones avall. Però és que la veritat és que ha sigut sorprenent que la regularització es calculava en 600.000 persones, no? I ja estem per 1.300.000, o sigui que realment ha sigut molt sorprenent. I una altra cosa que sí que jo, el que tu dius, Carme, de on està el límit d'allò, el que jo trobo, el que sí que crec que seria necessari és exigir exigir-li a totes les persones que venen a aquest país uns acords de mínims d'integració, uns acords mínims de respectar les normes que ens han donat entre tots i acatament de Constitució, etcètera, etcètera.
0: Es parla de la llengua, trobes una per mica... exemple.
1: Sí, no? Sí, és que trobes una mica sobtat el fet de que en les cues de regularització veies moltíssima gent que ni tan sabals sabien parlar en castellà. O sigui, és que, d'acord que poden aprendre si ho volen, no? Però tindria que haver-hi com una mena d'obligació, no?, de que la gent, a l'hora d'integrar-se, no fos només el treball, sinó que s'adaptessin a la cultura general però, dels països que en el que tenen que conviure.
3: A veure, Joan, de totes maneres, amb això que dius...
0: No és el Manel.
3: Manel. Perdona. Hi ha infinitat de gent aquí que porten tota la vida, 50, 60, 70 anys, i no parlen català, ni molts...
1: Però, aquest és l'error,
3: vale,
1: Rosa.
3: Vale, però
1: és que això,
3: dir, però,
1: això, com ja sabem Manel, què ha passat,
3: però ja,
1: com ja sabem que ha passat, no tindria que tornar a passar.
3: Molts d'aquests que venen de fora aprenen molt més ràpid que molts de ciutats, pobles, digue-li com vulguis, d'aquí mateix. Llavors, bueno, si estiguessin una miqueta... tinguessin totes les seves papers, totes les seves coses per poder treballar, per poder-se... I potser s'adaptarien més que no estan pel carrer o estan en llocs... Perquè és un peix que es mossega la cua. Jo m'he trobat, he tingut empresa i que un treballador, el vols, o busques gent i et ve un treballador i li dius, però tens papers? Diu, no, és que no, si no tinc una feina no puc tenir papers. Llavors, a veure, pues, una persona que vulgui treballar o que demostri que pot tenir un precontracte, no haver de fer un contracte definitiu, o sigui, ja d'entrada, pues, que com a mínim pugui regularitzar la seva situació d'aquesta manera. Vull dir, arribar, tens feina? Vale, pues, llavors et fem el contracte i et regularitzem els papers. I potser no s'arribaria a la quantitat de gent d'ara que s'ha de regularitzar de cop perquè no han pogut fer això.
1: No, si estic d'acord, però el mínim de compromís es tindria que assumir. Si no s'assumeixen el mínim de compromís, ens passarà el mateix que ens va passar en la immigració dels anys 50 i 60 cap a
3: però
1: Catalunya,
3: també,
1: que al final ningú parlava...
3: També són les empreses que haurien d'exigir el seu personal que sàpiga, si ja que anem per aquest cantó de la llengua, que tingui un mínim de coneixement de la llengua, com a mínim que l'entengui, perquè si vas a una botiga, hi ha el més bàsic, una botiga, i a vegades el dependent o la dependenta no, ni t'entén. Ja no et dic que parli en català, però a vegades ni t'entén.
0: Recordem que aquest procés de regularització és per aconseguir un permís de residència i treball a Espanya, durant un any.
3: Sí, ja, i després torna una altra vegada el mateix.
0: Un any.
3: Clar, perquè, a veure...
0: Després, en funció de les circumstàncies, doncs segurament doncs podran renovar.
1: Perfecte, seria exigible que el segon any de regularització, d'acceptació, la gent donguessi, no?, un aprovament de que realment s'estan integrant, aprenent l'idioma o passant, no sé, com a mínim conèixer una mica la Constitució espanyola o conèixer les lleis que ens han marcat i que ens hem donat entre tots. O sigui, una integració té que ser una integració, la paraula mateix ho diu, no?, d'integració total, no solament per vindre aquí a guanyar-se les garrofes, que ja està bé, que la gent té que fugir de la realitat i de la misèria dels seus països, però clar, en el moment que entren en un país on té les seves pròpies normes, no?, tindrien que demostrar almenys el primer any de regularització que realment estan per la tasca d'integrar-se perfectament.
2: Però això és, com deia la Rosa, això és una qüestió que és responsabilitat de totes les parts. O sigui, els immigrants, evidentment, que tenen la responsabilitat d'aprendre l'idioma, d'esforçar-se i tal, però, clar, també han de tenir i trobar els recursos adients per poder-ho fer, la resiliència adequada. Fixeu-vos que el govern, ara que ha acompanyat aquest procés, ha una sèrie de partides que destinarà a ajudar aquesta integració, perquè sap perfectament el govern que manquen molts recursos, els que han destinat són insuficients, ja us ho dic ara, perquè ajudar a que aquesta integració sigui possible. Per tant, No és una cosa només de dir, tu entres aquí i has de fer això, eh? I firmes aquí i jures i tal.
1: Però quan no és una obligació, Joan...
2: És una cosa de resiliència.
1: Però quan no és una obligació, la gent es dedica a treballar, a treballar, a treballar, a guanyar-se les garrofes i no es preocupen de res més. Con lo qual, jo crec que seria exigible, no?, que la gent s'integri i s'integri almenys aprenent l'idioma. Us poso un exemple. Jo estic a l'escola d'adults de Badalona per una qüestió d'aprendre anglès i de més, no? I n'hi ha la classe de castellano per a estrangers, no? I realment és una classe que podia absorbir a molt més gent, no?, de la que hi ha actualment, i és gratuïta, no? I no n'hi ha la suficient gent per tirar endavant la classe. N'hi ha molt poca gent.
0: I què ha passat amb les classes de català, Manel? El mateix, no?
1: El català se pot aprendre...
4: No hi ha prous.
1: El govern de la Generalitat paga milions cada any, no?, de cursos de català per gent. I exactament el mateix.
3: No, però hi ha
1: però que la gent, si no les obligues, si a la gent no l'obligues, la gent al final treballa, guanya les garrofes i al final no s'integren. La prova mateixa, la meva mare té 90 anys, no? I és una dona que porta tota la vida, des dels 19 anys, porta a Catalunya i no ha parlat una paraula en català mai a la vida.
3: Perquè no la van
1: obligar. Em sembla que aquest error que van cometre ja una vegada no el tindrien que tornar a cometre. O sigui, ara tenim que regularitzar gent, doncs la regularitzem, no? Però la

0: Què us diu això?
1: Doncs que...
2: Bueno, que la gent va on n'hi ha més treball, clar, on poden trobar feina o més ràpidament possible.
1: O on te'ls han col·locat, perquè abans quan els enviaven des de Canàries o des d'algun lloc, el primer lloc que els enviaven era aquí, perquè sabeu que aquí som els reis del mambo, que diuen.
2: Molta gent que arriba en patera a les costes de Càdiz, que venien del Marroc o l'Àfrica subsahariana, aquesta gent atrepitjava territori espanyol, però en la mesura de lo que podien, emigraven cap a França,
1: podien,
2: o emigraven de França cap a Anglaterra.
1: Que podien, o que els hi pagaven el bitllet d'autocar o d'avió perquè vinguessin cap aquí. No, tampoc és, no és decisió tampoc d'ells tota, sinó de que ens els col·locaven.
3: Exacte. Hi ha molts factors que faci que aquí hi hagi i vingui més gent. Un és el tema de l'economia, de més possibilitats de feina, almenys teòricament. Més gent que hi ha gent que coneix o pensa que té coneguts. És el país que està més proper a la frontera francesa. Ens els enviaven. Bueno, hi ha una sèrie de factors. Tots sumen.
1: Sí, sí.
2: Una realitat que patim és el fet de que qualsevol emigrant que arriba a Catalunya consideren que aprendre el castellà, no, és molt més integrador i molt necessari per ells que aprendre el català, no? I posats a aprendre dos idiomes a la vegada, doncs prefereixen aprendre només el castellà. I aquest és un problema que anirà minvant, no, en la integració dintre de Catalunya de los que no són, de los que no són nascuts aquí.
3: Si han de posar recursos, maneu més recursos.
2: No, no, si recursos n'hi ha, eh?
0: Sí, però sense pressupostos a Catalunya, em sembla que sí, però a l'estat espanyol...
2: Bueno, benvinguts siguin, que hem aprovat avui els pressupostos, o sigui que benvinguts siguin. Esperem que ara notem millores en moltes coses, no?
0: Tirarà endavant o què penseu que passarà amb aquesta...
1: Els experts, per el que he sentit jo, diuen que no, que seria un...
0: El govern està tranquil, diu.
1: Sí,
0: diu.
1: Perquè és que diuen que han fet les coses ben fetes i que seria una complicació ara que això...
3: Bueno,
1: o que els que tenen papers i feina no els hi trauran, a veure com ho faran.
0: Joan.
3: És que des del punt de vista jurídic, ara una mica, hi ha una certa tranquil·litat, per això que us deia abans, que aviam, tots els antecedents estaven sempre jurídicament a favor de que hi haguessin regularitzacions a països. I l'únic que distorsiona és aquest pacte que van fer els estats fa l'any passat, i això és el que s'hi agafen els que estan en contra. Però, clar, si hi ha una interpretació jurídica flexible i...
2: Oh, però jo crec que tirarà endavant,
3: ajustada a la realitat, no hauria de triomfar.
1: A més, una altra cosa, perquè no ho han fet abans, això, i han esperat que s'hi hagi fet la regularització.
0: Sí, quan s'ha acabat el termini.
1: Quan van dir que farien la regularització a partir de no sé quin mes, fins a tant mes, doncs per què no ho van fer llavors, si no esperar ara ja està regularitzat?
3: Perquè darrere d'aquests que posen els recursos hi ha política, com deia el Manel.
1: Oi tant,
2: n'hi ha països... Hi ha una exigència que els estem demanant als emigrants, que és el certificat de penales, que es diu aquí, i que, bueno, que al final és que no tinguin cap delicte comès en el seu país d'origen, que en segons quins països està costant molt aconseguir-ho, no? I aquesta gent, doncs, aunque està treballant aquí, aunque voldria integrar-se, quan demanen aquest certificat al seu país, si això va molt enrederit, doncs aleshores tenen un problema molt greu per fer-ho, no? Però és normal que sigui. Al final estem parlant de burocràcia, però la intenció, la necessitat existeix. Con lo qual, jo crec que per moltes traves que posi la dreta en aquest país, sigui el que sigui el que governi, al final tindrem que fer una regularització massiva de tot allò que necessitem, està claríssim.
1: És que
3: si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fa una sentència favorable a tirar endarrere aquesta regularització, serà una cosa, bueno, històrica també, molt, molt, molt, molt trista i molt greu, la veritat. Serà un retrocés en drets impressionant. Jo no crec que passi, espero.
0: I una altra cosa és què podria passar a partir d'ara. És a dir, regularitzacions hi hauran en un futur? Sí? No? És a dir, clar, dèiem al principi, cada país sap de les necessitats que té.
1: Bueno, això que diuen...
2: Però han hagut regularitzacions des de fa molts anys, eh?
1: Exacte, d'origen.

0: Bueno, és que el discurs, l'estratègia està en espantar els estats que es vulguin plantejar en un moment determinat aquesta regularització. És que té una càrrega de profunditat molt gran, aquests recursos que s'han presentat.
1: El problema
0: per
1: és que con tal de tenir la cadira són capaços de tots, segons quin sector.
0: Bueno, sí,
1: com els que ara estan batallant per això. Llavors, cada vegada...
2: L'última regularització que recordo fa uns 15-18 anys que es va fer i van ser 900.000 els que es van regularitzar.
3: Zapatero va ser, no?
1: Va fer ser el PP.
2: Sí, sí. Ho recordo perquè vaig tindre...
1: Sembla que sí.
2: Es demanava que signessin... I jo vaig tindre que avalar a una noia ucraniana i ho recordo perfectament. I d'això van ser 900.000 els que es van regularitzar i era, crec, un govern socialista també. Sí,
1: no sé si era
2: ministre de Treball,
1: era,
2: sí. Sí, sí, recordo que era... però és normal, fins a cert punt, mentre el país vagi necessitant gent, la gent vagi venint i estigui de manera il·legal treballant, al final els anglesos, per exemple, no fan aquest procés de regularització i tenen un problema gravíssim, gravíssim de gent que està treballant en economia submergida en Anglaterra, que estan pensant inclús de posar-los en barcos i enviar-los a Àfrica.
1: Bueno,
2: no?
1: Això ho faran.
2: És terrible el que estan
1: ja
2: pensant per treure la gent que està allà de manera irregular. No? Però, bueno, d'alguna manera, en algun moment, ho tindran que agafar el bou per les banyes i tindran que posar fil a l'agulla.
3: No ens quedarà temps d'abordar el segon tema. No sé si vosaltres sou usuaris, clients d'aquestes plataformes de comerç electrònic.
1: No.
3: No.
2: Jo sí, jo sí, i considero que des del moment que van sortir, el que passa que les lleis van molt més tard que la realitat, que la tecnologia. Mm-hmm. Però aquests 3 euros que posen a qualsevol mercaderia que ve des d'Àsia...
3: Taxa els paquets barats que venen de la Xina.
2: No, no, que tindria que haver estat des del primer dia. Des del primer dia tindria que haver...
0: Perquè eren... Sí.
2: Clar, és que li estem donant benefici a empreses que no estan afincades aquí, no? Sense
1: culpa,
2: treure cap benefici.
1: La culpa
2: benefici.
1: És dels que compren. Si no compres
3: consumidors,
1: no haurien de posar taxa.
3: Jo no sé,
1: els consumidors...
3: Penseu una cosa, no sé si res important que necessitem ve d'allà.
0: No.
2: No, això que penso... Comprenc que la tonteria, la veritat és que és
3: aquest, aquest és el tema. Ho deixem aquí perquè no ens queda més temps.
2: Vinga.
3: Joan, Manel, Rosa, agraïts.
2: Vinga, que
3: tingueu
2: molt
3: bon estiu.
2: Adéu,
1: igualment.
3: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda repararem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Ens informa Sílvia de la Mó. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs situació molt complexa avui, com al matí, arran de l'accident a la P7 a la zona, de, en concret, de la Pobla de Montornès. Encara la via està tallada en un carril i s'ha aconseguit obrir dos, però la situació és molt complicada. També afecta la Nacional 340 i, per tant, a Tarragona hi ha molts problemes de mobilitat. Però és que en aquest moment la P7 també té un accident a Gelida, en té una avaria a l'Ametlla, un petit incendi al Perelló i, per tant, aquesta via també s'està complicant la situació diària. Hem de comentar també un accident a la B23 al Papiol, els vehicles ja estan al voral, també provoca congestió, a l'entrada pels accessos nord complicada i les rondes amb molt moviment. Un dia molt complicat. No baixeu la guàrdia, sobretot, i mantingueu-vos informats. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia. Molt bona tarda.
3: Gràcies.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: L'associació La Rotllana és una entitat d'allò més popular als barris de Badalona. Des de 1990, aquesta organització sense ànim de lucre es dedica a proposar activitats i pensar projectes que millorin la vida de la comunitat i fomentin la xarxa de barri. Avui la coneixerem a fons de la mà d'en Salva Periago, el seu secretari general. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Salva Periago, secretari general de La Rotllana. Què tal, Salva? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Passant calor, imagino, com tothom aquests dies.
2: Sí, sí, és el que toca ara, sí, sí.
1: La Rotllana és una associació sense ànim de lucre, amb seu aquí a Badalona, que va néixer ara fa 26 anys, el 1990. Com va néixer La Rotllana i quines necessitats socials volia cobrir?
2: Doncs, bueno, va néixer a partir de la motivació d'un grup de joves, des del voluntariat, i en el context del moviment del lleure educatiu, del món dels esplais. I va néixer, doncs, perquè veien que n'hi havia moltes mancances en el nostre entorn, en el nostre barri, o millor dit, en els nostres barris, i aquestes mancances provocaven moltes necessitats socials, no? Manca d'atenció al jovent, manca d'espais públics per fer comunitat, i, bueno, sobretot, aquesta manca d'atenció, no?, educativa una vegada finalitzada l'escola. I a partir d'aquí, doncs, ens vam aplegar un grup d'amics i d'amigues i vam decidir començar a fer activitats, tal com deia, des del voluntariat, i la cosa, doncs, ha anat creixent, ha anat modificant-se, ha anat evolucionant, i han passat 36 anys i aquí estem encara.
1: I seguiu, senyal que les coses de moment han anat bé. Imagino que, com comentaves, el jovent és el principal, són els principals beneficiats dels projectes de La Rotllana, no?
2: Sí, sí, el que passa que sí que és cert que van néixer sobretot pensant en infants. Amb el temps vam anar, doncs, ampliant cap als adolescents, després amb els joves, i ara sobretot, doncs, encara que siguin el principal beneficiari participant de les activitats i de l'entitat, al final ho fem tot amb una perspectiva molt sociocomunitària, no? De comptar amb les famílies, de comptar amb els amics, amb l'entorn, però sí, diguem-ne que el perfil principal que tenim, doncs, són infants, adolescents i joves.
1: I quins són els principals àmbits d'actuació de l'associació?
2: A veure, tenim cinc principals àmbits. Tenim el que seria la secció infantil, que és des dels 3 fins als 11 anys, i, bueno, fem una mica, doncs, activitats de cap de setmana, esplai diari, etc. Després tenim la secció de dinamització juvenil, que aplega, doncs, tot el que seria i adolescència i joves, i aquí, doncs, el ventall és molt més ampli, perquè fem des de activitats en centres educatius de secundària, tenim un casal amb activitats de reforç escolar, amb una ràdio online, bueno, infinitat d'activitats. En tercer lloc tenim una secció socioesportiva, on practiquem molt l'esport com un hàbit de vida, no com una finalitat en si, llavors té una perspectiva de creixement personal, però també social molt important. Tenim una secció internacional, fem projectes de cooperació internacional, de codesenvolupament, tant aquí com a fora de Catalunya. I, per últim, tenim una secció sociocomunitària on, precisament, el que fem, doncs, és accedir a la nostra comunitat en positiu i generar espais de trobada, convivència i fer molta participació democràtica.
1: Salva, per poder fer projectes de tots aquests àmbits, imagino que necessiteu molta gent, no? Imagino.
2: Bueno, la base principal de l'entitat continua sent el voluntariat, però sí que és cert que sense un equip professional en el moment actual seria impossible, no?, per tot tema de normatives, requisits que es demanen. Però, bueno, hem aconseguit durant tot aquest temps articular el que seria el voluntariat i l'equip professional. La fórmula funciona i que funcioni per a molt de temps.
1: Ara mateix, quanta gent sou entre voluntaris i treballadors?
2: Doncs, mira, a l'any podem arribar, el que seria un any natural, perfectament a 100 persones.
1: Uau.
2: Perfectament.
1: Ostres. Sí, sí. I tothom acostuma a ser d'aquí, de Badalona?
2: A veure, per nosaltres és molt important que la gent sigui de Badalona i que sigui dels barris on estem fent els projectes. Això no exclou a persones d'altres llocs que es vulguin apropar perquè coneixen l'entitat, perquè comparteixen la filosofia i fins i tot tenim molts voluntaris internacionals, no? Que venen a vegades per estades a curt termini, a l'estiu, o per una llarga estada, que sigui per tot l'any. Però, clar, per fer canviar el nostre entorn, els nostres barris, ho hem de fer a partir de les persones que viuen en aquests barris, no? Llavors, per això és superimportant, no?, que voluntariat, equip professional, tingui una gran part representativa de lo que és l'entorn, no? Representativa no només perquè resideixen, sinó perquè mostrem dintre del nostre equip de voluntaris i professionals la diversitat cultural existent en el territori, la diversitat de gènere i aquesta diversitat en general, no?, que en aquests barris.
1: Clar, i que també siguin conscients del context on feu el vostre àmbit d'actuació, no?
2: Sí, és un doble treball perquè, bueno, és una mica en la metodologia d'aprenentatge i servei, que tu prens consciència d'on vius, en quines condicions vius, les oportunitats que tens i què és el que pots arribar a fer, però alhora has de contribuir a transformar, no?, en positiu el teu entorn. Llavors aquí n'hi ha un procés d'empoderament de la gent que participa en l'entitat, ja sigui amb el temps com a professionals o ja sigui en la seva etapa com voluntàries.
1: Una de les coses que us caracteritza a la Rotllana és la quantitat de projectes i de diferents àmbits. Abans ho comentàvem, que dueu a terme. Ara mateix, quins teniu en marxa?
2: Bueno, ara mateix estem en plena campanya d'estiu, llavors una mica la cirereta de l'estiu sempre són els casals, tant per infants, per adolescents. Tenim un projecte superinteressant, que és l'estiu cultural a la plaça, que el que fem és omplir el parc de l'escorxador de dilluns a dissabte totes les tardes, amb activitats per tothom, des de teatre, cinema, tallers, activitats interculturals.
1: Wow.
2: Tenim també acollida d'intercanvis internacionals. Ara estem a punt de rebre un grup de 15 joves de diferents països i tal, que venen a compartir l'estiu amb joves d'aquí de Badalona. I segurament que en deixo coses, però bàsicament són les activitats més destacades que tenim a l'estiu.
1: Entenc que pel que fa als casals i l'estiu cultural a la plaça, és juliol i agost, no és només juliol.
2: Sí, és juliol i agost. L'estiu cultural sí que funciona des de justament després de Sant Joan fins al final del mes de juliol, però sí que és cert que per rotació de l'equip, també per intensitat del treball, a l'agost ens hem de distribuir entre l'agost i el setembre i descansar una mica tant voluntaris com equip.
1: Sí, sí, sí. Sí. Com seguir detectant allò que els veïns dels barris de Badalona els fa falta i ho convertiu en projecte? És a dir, comentaves allò dels casals, imagino doncs, que això potser és més fàcil de veure-ho perquè tothom al juliol, tots els joves i infants, doncs, necessiten algun lloc on poder seguir fent activitats. Però, per exemple, els intercanvis que feu amb altres països o aquestes tardes a la plaça, com detecteu vosaltres que els veïns dels barris doncs, tenen aquestes necessitats?
2: Bueno, per una banda, perquè les propostes que amb el temps acaben funcionant, doncs, les mantenim, no? Això, doncs, és de pura lògica, no? De dir, doncs, si jo que sé, està funcionant oferir activitats socioesportives per les tardes i la demanda continua, doncs ja és una raó per continuar. I l'altra raó, que és tan important com aquesta, és que al final l'entitat és molt simbiòtica amb el territori. Llavors, l'entitat és el territori i el territori està demanant propostes o està fent propostes o està plantejant innovant, no? o plantejant necessitats. Llavors, no, sincerament, no té cap secret. No? Yeah. Vull dir, és el que ha funcionat, el que agrada, el que es necessita i també el que la gent que s'acosta doncs, pot venir i dir, ostres, ens agradaria fer aquest projecte a l'entitat o per què no us plantegeu poder fer això. A vegades li puguem donar sortides, a vegades és impossible. No? Però clar, aquesta mimesis que n'hi ha amb el territori és superimportant.
1: És a dir, que esteu en permanent contacte amb la gent que es beneficia dels vostres projectes.
2: Sí, sí, sí, sí. Al final, el concepte de comunitat arrotjana, vull dir, nosaltres no som una empresa de serveis, som una associació, tenim una assemblea, tenim una junta directiva, tenim sòcies, tenim socis, tenim un equip professional, i llavors, clar, aquesta dinàmica de fer una democràcia molt participativa a peu de carrer ens ajuda a tenir aquest... No és el contacte directe, sinó és la manifestació directa, no? Del que es vol i del que es necessita.
1: De tots els projectes que oferiu, quin consideres que és el... o són els més transformadors actualment?
2: Bueno, transformadors, potser més que el projecte, són les metodologies que són transformadores, però, a veure, algunes són transformadores, però no vol dir que siguin innovadores, sinó que es porta tota la vida doncs, pensant, no?, que la metodologia hauria de ser aquesta. El que passa que amb tot aquest tema de les realitats virtuals i tal han quedat una mica eclipsades, no? Yeah. Però tot el tema, per exemple, de l'aprenentatge i servei, de conèixer la teva comunitat, conèixer la necessitat de la teva comunitat, implica i al final presta un servei a la teva comunitat, és una metodologia doncs, que s'ha fet tota la vida amb aquest nom, però que la recuperem contínuament, no?, per crear aquesta consciència, com dèiem abans. I amb el tema de l'esport, el que sí que és cert és que en tot el bombori que ha tingut el futbol, el bàsquet, les darreres dècades, doncs ens va fer plantejar com oferim un esport al servei de les persones i no que al final la finalitat sigui guanyar o competir, no? I llavors aquí hem treballat molt la metodologia de l'esport 3, que consisteix bàsicament en jugar con i no jugar en contra, no? I jugar con implica que has d'arribar a acords per dir, bueno, com volem jugar, jugarem d'aquesta manera, de l'altra, partem unes normes de respecte, partem doncs, un reconeixement de l'altre com un amic o com un rival, però un rival sempre des d'una perspectiva amistosa, no? Després es desenvolupa, evidentment, la competició, el partit i tal, i al final n'hi ha una autoavaluació, no?, dels participants, de dir, bueno, hem tingut un respecte a l'àrbitre, ens hem respectat entre els companys, companyes de l'equip, hem escoltat a l'entrenador, hem sigut correctes amb els pares, el públic assistent. Llavors, potser aquestes serien l'aprenentatge i servei i l'esport 3, les dues metodologies que transversalment marquen més els projectes.
1: Clar, tot això que comentava, sobretot de l'esport, també pot ser una manera de, un cop tens apresos tots aquests valors que transmeteu, després poder competir, però ser un millor competidor, és a dir, competir amb respecte amb tot el que comentaves, sent conscient que davant no tens un rival, un adversari, sinó que tens un company, bàsicament. I, Salva, de cara al futur, hi ha alguna cosa que estigueu preparant i que us faci especial il·lusió? Com t'imagines la Rotllana d'aquí uns anys?
2: Pues la veritat és que no sé, perquè com que tenim tanta feina i tantes coses a fer, a vegades la realitat ens supera les previsions, no?, que tenim, ja sigui en positiu i ja sigui en menys positiu, no? Llavors, sí que és cert que moltes vegades ens parem a dir quina Rotllana volem i quan imaginem la Rotllana que volem parlem molt de narratives, no? És a dir, volem una Rotllana que sigui tolerant, una Rotllana que sigui inclusiva, una Rotllana doncs, que treballi per la no violència, que treballi per els valors i ens basem més en com volem ser, no? I en el com volem ser, al final, decidirem en quines activitats ho farem, no? Però el que és important en aquest moment és repensar-te a tu mateix, no?, com a entitat, a tu mateixa com a entitat, i quins valors vols defensar. Potser com a objectiu de treball que tenim en els propers anys, fa uns anys que hem treballat molt per tot el tema de la inclusió de la dona a través de l'esport i de la societat, i aquest setembre encetem una nova etapa per tot el tema de col·lectius LGTBIQ+, perquè pensem doncs, que tenen que tenir una representativitat més gran en la nostra comunitat i cal tot un treball d'equitat amb aquests col·lectius que en aquest moment no existeix.
1: Doncs seguirem pendents de l'evolució de la Rotllana i dels projectes que aneu fent més endavant. Salva Periago, secretari general de la Rotllana, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Marc i m'agradaria que poséssiu la cançó de Agáchate, de Dani Romero, perquè és la cançó amb la que començo el gimnàs últimament i, bueno, recorda també les primeres nits de festa amb els col·legues a l'estiu. Vinga, una abraçada forta.
1: Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza, cuando te sacas a mí, poquito a poquito me besas.

0: Avui a la darrera secció del programa, és a dir, a la secció de cultura, rebem l'escriptora badalonina Dana Darius, que presenta la seva darrera obra. Este casino es mío, una novel·la romàntica ambientada a Las Vegas que explica els embolics de la Judith Allister, la protagonista, quan rep l'herència del seu avi. Bé, no us explico més sobre l'obra, deixem que la Dana ens en parli. La tenim a Badalona, amb el Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb la Dana Darius, escriptora badalonina, que ens ve a presentar Este casino es mío, la seva 17a obra en 7 anys. Què tal, Dana? Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica sobre l'herència que rep del seu avi una noia, la Judith Allister, una herència una mica peculiar, ja que es tracta d'un casino. Què passa en aquesta història perquè es converteixi en un embolic romàntic?
2: És que ric, perquè jo ja me la sé, eh?
1: Clar, no, només faltaria.
2: Bueno, la Judith rep una herència, com bé has dit, entre moltes coses que rep, una d'elles és un casino, i aquest casino pues, comporta unes condicions. La seva direcció, que és el que més està en joc, pues, està supeditada a un matrimoni, perquè el seu avi, que és qui li ha deixat aquesta herència, opina que bueno, vol que això sigui un legat, no?, familiar, i llavors opina que ella sola pues, el pot portar, però millor si està casada. No?
1: Una mentalitat una mica antiga, potser.
2: Bueno, sí, ja després, llegint el llibre, veus que potser li han ficat aquesta idea a l'avi, però, clar, ella s'ho pren molt malament, perquè és antirrelacions. Yeah. Ella no creu en l'amor. Llavors, pues, això és una petita...
1: un problema que,
2: clar, ha de resoldre. I, pues, bueno, sí, o s'ho queda ella o s'ho queda el Jason, que és el seu company, podem dir, que és un treballador que està allà, que també té moltes responsabilitats dins del casino, i és com su rival acérrimo. Ella lo odia a muerte.
1: Sí, el Jason és treballador del casino.
2: Sí. Ella amb la Judith dirigeixen junts al casino, vale? Ella porta unes coses i ell porta unes altres, i és qui ha sigut en últimes èpoques de l'avi pues, la mà dreta de l'avi, no? Llavors pues, ell se les prometia molt feliços perquè ell pensava que el casino seria per ell.
1: Sí.
2: I clar, aquesta condició de l'avi pues, els agafa tots de sorpresa.
1: És una lluita, per tant, de...
2: És una lluita de rivalitat, sí.
1: Per quedar-se amb el casino.
2: Sí, sí, sí.
1: I has comentat que la relació entre la Judith i el Jason bona no és.
2: No, és malíssima. És molt dolenta.
1: Quines coses hi ha entremig que ens puguin donar pistes de com és aquesta relació?
2: Bueno, ells es fan... Bueno, més ell que ella fan putades, diguem. Que la lletja de dir-ho, però bueno, que són així. Vale? Perquè ell, bueno, ell no la té com la seva jefa, no? Llavors, pues, bueno, ell vol instal·lar-se al despatx del gran jefe, que ho faci ella... Clar, la condició que li posa l'avi és que té un any, no?, per casar-se, però durant aquest any la directora és la Judith. I ell això pues, no ho troba bé, perquè diu, bueno, que todavía no t'has casado.
1: Clar, clar,
2: ojo.
1: Clar.
2: No? I llavors, pues, bueno, ella anirà llançant del fil a veure què troba d'ell que li pugui perjudicar, ell deia el mateix, no? I llavors pues, és un tira i afloja entre ells que fa que hi hagi molta... bueno... una lluita, no?, dins de lo que és aquesta lectura, que sempre vols saber què passarà, no?, perquè dius, bueno, ella tal, no sé què. Hi ha coses pues, que s'han de llegir.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica. Aquest toc de romanticisme, d'amor, el trobarem entre la Judith i el Jason?
2: No.
1: O en cap cas?
2: No.
1: Hi haurà això que diuen del roce del cariño, no, eh?
2: No, bueno, està pensada perquè, clar, a veure, què passa? Té un cliché molt important que és l'enemies to lover, que és, bueno, pues està a l'ordre del dia i que és una novel·la romàntica, li agrada molt aquest tropo, però, clar, de primeres de llegida, com saps que hi ha un enemies to lover, saps que pots pensar que és amb el Jason, però després, quan vagis llegint, trobaràs que hi ha un altre personatge, que, a veure, la meva seguidora ja ho saben, perquè jo sempre, quan promociono un llibre, pues, parlo dels personatges i tal, i hi ha el Graham, que és... bueno, és un amic de la infància que és, a més, el germà de la seva millor amiga, la Sam, i l'odia a muerte. Van tenir una petita cosa al passat que ja pues, li va tocar molt al cor i no pot amb ell, no? Llavors, pues, hi ha rifirrafes entre el Graham i hi ha rifirrafes amb el Jason, però per diferents motius. Mm. Vale? Ja pues, després, quan vagin passant les pàgines, van trobaran pues, moltes coses, tant per una banda com per l'altra.
1: Entenc que la Judit i el Jason són els dos protagonistes de la història.
2: Bueno.
1: Junt amb el Graham?
2: Sí, sí, amb el Graham també. Mm.
1: Com has construït cadascun d'aquests personatges?
2: La meva ment,
1: sí.
2: Vale, quan es posa a treballar, aquesta novel·la... Pues, volia fer una novel·la així fresca, divertida, però que a la... jo vull fer una comèdia romàntica i sempre, sempre, sempre passa alguna cosa que diu... Pues voy a meter el suspense, ho voy a meter... I llavors, pues bueno, no arriba a ser comèdia tota, perquè evidentment hi ha més coses, però comença amb això, no? Amb el tira i afloja, que és l'odio i tal, però hi ha escenes molt còmiques, perquè la Sam és el punt còmic d'aquest llibre, no? I llavors, pues, a l'hora de fer la Judit, pues, jo em poso, no? I dic, vinga, va, què aportarà la història, com serà, no? Quina edat tindrà, tal, em faig, bueno, mira, t'he portat aquí. Era l'únic que tenia, perquè encara no tinc els llibres. Pues una fitxa de cada personatge, no? I em poso, pues, una mica tot, no? I en aquesta novel·la, com ja són 17, cada vegada creixo una mica més en aquest aspecte, perquè abans era, bueno, jo lo pienso, i lo escupo, i lo escribo.
1: Ara primer no. Fas un croquis de...
2: Ara començo una mica a fer el mapa. No, una mica, eh? Sí, continuo sent una mica bruixola, però ja també m'estructuro molt més el que vull al principi, perquè després, a l'hora de fer la novel·la, m'és molt més fàcil. I ja vaig veient pues, on ficaré cadascú, el paper que tindrà cadascú, i aquí tenia molt clar que volia tres veus i que volia que fossin ells.
1: I com descriuries l'actitud o la manera de ser de la Judit? Ens has comentat que era una persona antirrelacions, que no creia en l'amor. Què més ens pots dir de la Judit?
2: Bueno, ella és una noia que és molt independent, ja t'he dit que no creu en l'amor perquè és molt així, vale? És molt seva, també és molt competitiva, vale? A l'hora de... viu pràcticament en un casino i llavors això ja fa que pugui ser pues, tot ho vol per ella i és molt irònica, vale? Llavors, pues, clar, això fa escenes divertides amb la Sam perquè la Sam li diu una cosa i ella és ironia pura i molt taxant, no? Amb el Jason, per exemple, quan li diu una cosa dice, que aquí mando jo, no? El Jason, per exemple, és un tio que ja la imatge que jo dono, no, a les lectores, sempre busco, bueno, en aquest cas...
1: La que ja... vols projectar sobre el Jason.
2: Exacte, sempre busco una imatge, no, per dir, pues, aquesta és la meva personatge, no, tal. Ja el veus que és un tio recte, és molt ambiciós, és un tio que té molt d'èxit en el públic femení, menys con la Judit,

0: monitor de wake surf, que no arriba de surf, sí, però sí, bueno, sí. Tampoc. I és pues molt, no sé què dir-te, li agraden molt les motos i la llibertat.
1: És una persona molt despreocupada, potser.
0: Sí, i no pensa en relacions, bueno, ni de què la lluna no s'ho planteja.
1: Has comentat que és una obra ambientada a Las Vegas.
0: Sí.
1: Sí. I com has estructurat la novel·la? Què trobarem a cada part?
0: Bueno, a veure, ja el principi fonamentalment és el tema de l'herència, com bueno, la frustració que sé en ella, el pensar què farà, no? Si ha de buscar-se un marit, no? Mm-hmm. Doncs, pues, bueno, aquí hi ha molts tropos en aquest llibre. I, bueno, la seva amiga Sam pues, li donarà una idea loca, que és un matrimoni de conveniència. Mm-hmm. I llavors, pues, bueno, hi ha la part que estan buscant pues, aquest marit, hi ha la part de lluita entre el Jason i ella per el casino, perquè, clar, veu que surt amb un tio, ui, la cosa peligra, no? I llavors, pues, bueno, ja... I després ja, pues, la part en què el Graham desperta, no? I diu, ostres, que me la quiten. I llavors, pues, bueno, una mica és això.
1: Que bé, que bé, que bé. Jo, Dana, de tot el que estàs explicant, la pregunta que em ve al cap és com se't va acudir la idea de construir una novel·la romàntica entorn a l'herència d'un casino?
0: Bueno, és que, mira, jo, a veure, llegeixo molt, no? I sí que és veritat que havia llegit llibres de tropo herències, ¿vale? Però, bueno, mai havien sigut d'un casino. Clar, jo volia ser una mica original i dic, bueno, ja que descriure de coses que la gent els agrada i aquest, pues, el enemies to love, matrimonio a conveniencia, tal, perquè al final la gent, pues, quan busca una novel·la romàntica sempre busca una sèrie de clichés, mm. Pues clar, deia, bueno, però jo quiero ser algo explosivo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I sí, vaig dir, hòstia, doncs un casino estaria molt bé, perquè mira, dona joc, perquè és un puesto on, bueno, i pots ficar historietes així que guanyi un premi, o jo que sé, que després comences a escriure i et dic que en lo que menos penses en aquest personatge casino, que guanya un premi, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, va estar bé, perquè a més, bueno, jo com veig molt el CSI Las Vegas, pues Las Vegas me tira.
1: Yeah.
0: I no havia fet res així de Las Vegas, i dic, pues no sé, dins de Las Vegas que hi ha casinos, pues venga, va.
1: I has estat mai a Las Vegas o no?
0: No, que va, jo no he sortit d'Espanya en la meva vida.
1: Però t'agradaria, no?
0: He anat a Andorra, això sí. Sí, okay. Clar que m'agradaria.
1: Consideres que l'obra té un final obert o ho deixes tot bastant tancat?
0: A veure, l'he deixat tancat. El que passa que sí que és veritat que quan escrius te fas els personatges molt teus, no? I la Sam me tira mucho. Perquè, és, clar, té protagonisme, però no el 100%, no? Mm. Llavors, hi ha un capítol de la història que té un títol que no el diré perquè possiblement sigui un títol molt divertit per fer la seva història.
1: Yeah.
0: Però sí que és veritat que serà. Si la faig, serà una història independent que tindrà a veure perquè és personatge d'aquí, però bueno, no serà una continuació ni res, simplement serà una altra història.
1: No seria una seqüela,
0: sinó no.
1: Seria una història diferent però d'un personatge que t'ha agradat molt.
0: Sí.
1: Construir-lo. Quants mesos has trigat en escriure Este casino es mío?
0: Bueno, doncs mira, aquesta novel·la la vaig començar a l'octubre, però vaig escriure com 3 capítols i la vaig deixar d'apartadeta.
1: No t'acaba de convèncer o què?
0: No, és que no tenia temps. Llavors, pues, bueno, jo sempre començo una cosa amb molta il·lusió, però després els fills, el treball, el no sé què, saps?
1: Yeah.
0: T'absorbeixen tant que no tens temps. I ja va arribar un moment, al febrer vaig publicar una altra, i després de publicar aquella, sempre estic un mes, quan publico, estic un mes promo, i ja a partir del mes ja començo a escriure. I dic, ostres, jo tinc una novel·la que no s'anomenava així, eh? Aquesta li vaig canviar
1: el títol.
0: Com es
1: deia?
0: Es deia Novio a la carta.
1: Novio a la carta.
0: Vale? Perquè, bueno, tenia una altra sinopsis, que evidentment sí que era la Judith Allister, sí que solia el Graham, el Jason el vaig inventar després, perquè el tema casino pues, necessitava aquest personatge, no? Però, bueno, es tractava d'una noia que buscava un marit, perquè havia de tenir marit, i, pues, bueno, tenia una sèrie de requisitos incomplibles. Vale? I llavors, pues, el que passa que bueno, hi ha una companya de lletres que va treure l'any passat una altra història que es deia Novio a la fuga, i ja dic, és que s'assemblen tant, no?
1: anem a donar-li una volta.
0: Sí, no?

0: Dic, va, vinga, va.
1: Molt bé.
0: I el vaig canviar. Bueno, tenia ja la portada i tenia tot, però la vaig canviar i vaig, bueno, vaig fer Este casino es mío.
1: I d'Este casino es mío, què creus que és el que més agradarà i què és el que més t'agrada a tu, un cop acaba de l'obra?
0: A mi m'agrada molt la relació entre la Judit i el Graham, perquè, vale, tot i que tenen el seu tira i afloja, al final, pues bueno, és tot el que la lectora de romans busca en un romans. A més que el Graham és el típic personatge, no?, com per excel·lència, del que totes s'enamoraran, perquè és un tio duro, però...
1: Però més sensible, potser.
0: Exacte, no? El Jason l'odiaran totes, jo ja ho sé. Però és el que em defineix també com a escriptora. Jo sempre faig un personatge que és el villano, dolent, pot ser una noia o un noi, és igual, però sempre a les meves novel·les hi ha algú que dius l'odio con todas mis fuerzas, i després n'hi ha altres personatges que te'ls estimes moltíssim, i aquest, pues, aquí serà, pues, la Judit i el Graham tenen el premi perquè jo m'he enamorat d'ells escrivint. Llavors, els meus actors ho han de fer també.
1: Este casino es mío és una obra que s'estrenarà el 10 de juliol, si no m'equivoco, surt a la venda llavors.
0: Sí.
1: I hi haurà acte de presentació?
0: Esperem que sí.
1: Estàs encara acabant de tancar?
0: Estic acabant de tancar, sí.
1: Doncs, Dana, tant de bo vagi molt bé la venda, vagi molt bé la presentació, aquests dies, setmanes de promoció, i t'esperem aquí per la següent obra que publiquis, la 18a, seria ja.
0: La 18a, sí, sí, ja. Tinc que fer moltes, però no sé per quina mà la cantaré.
1: Dana Darius, escriptora badalonina, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
0: A vosaltres.
2: Doncs marxem amb aquesta nova proposta de l'escriptora badalonina. Arribem al final del nostre temps, però us emplacem a demà. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, com sempre, gràcies a tots. Bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la a tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres 8 de juliol a 9:45 de la nit amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots al
9: els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un tema que afecta moltes persones. Com demanar, negociar i entendre bé una hipoteca. Per fer-ho, ens acompanya la santcoatenca Montse Cespedosa. És experta en hipoteques amb més de 27 anys d'experiència en banca, 17 dels quals com a directora d'oficina. Fundadora de MC Group, és una de les veus més reconegudes a Espanya en aquest àmbit. A les xarxes socials compta amb uns 242.000 seguidors a Instagram, més de 57.000 subscriptors a YouTube i una comunitat creixent a TikTok, on explica com evitar errors, quin tipus d'hipoteca triar i com negociar amb el banc. Montse, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, com estàs?
0: T'hem presentat bé?
1: Sí, i tant.
0: Ara ho explicàvem, Montse, tens 27 anys d'experiència en el sector de la banca, 17 com a directora d'oficina. En quin moment et vas plantejar fer aquest canvi, deixar el món institucional de la banca per dedicar-te a tenir com la teva assessoria i a crear contingut a les xarxes socials?
1: Bàsicament perquè em vaig donar compte, sent directora, em vaig donar compte que podia fer molt més per la gent a l'altra banda, perquè pensa que la banca, i ho sabem tots, no t'explico res que ningú sàpiga, estem molt condicionats per als objectius. Uh-huh. I jo no anava condicionat per als objectius. A mi sempre em deien, tu vas al teu rotllo, no sé què, no sé quantos, mires massa pel client. I llavors, quan em van dir diverses vegades aquesta frase, va ser quan vaig dir, ostres, és que jo a l'altre costat de la taula podria ajudar molt a la gent. Molt, perquè no hi ha la figura aquesta de l'ex-bancari que fa assessorament fora de la banca.
0: Clar, et podies haver quedat sent, no vull dir senzillament, no, però una broker o una assessora, però a través dels diners que et pagués la gent per la teva experiència, però tu ofereixes també de manera gratuïta,
1: sí.
0: Ofereixes la teva experiència a través de vídeos a les xarxes socials, que, després, no, que això és contingut d'alguna manera creat per al benefici de qualsevol persona que estigui interessada en tenir una hipoteca. Com vas fer també aquest pas?
1: És que aquest pas va ser inicial. Jo no tenia intenció de deixar la banca quan vaig començar, sincerament. I ho vaig fer perquè estava la pandèmia, no? La pandèmia del coronavirus, tots avorrits, i vaig dir al meu fill, va, fes-me un canal de YouTube. I després la meva filla, va, fes-me un canal de TikTok i posarem vídeos, no? I va ser com bastant espontani, perquè la gent, quan jo li explicava una hipoteca, em deien, és que ho expliques molt bé, o sigui, tu ho entenc, perquè a mi m'agradava explicar-les des del principi com funcionava. Llavors vaig començar a fer el contingut per aportar, no? Pues el meu un granet de sorra a la societat de dir, ostres, vull ajudar la gent, no? O sigui, tinc ganes de fer alguna cosa més amb la meva vida, que m'ompli.
0: Quins serveis oferiu a MC Group i en què es diferencia d'un broker o d'una oficina bancària?
1: El primer de tot és que el client és el nostre client, no és ni el banc ni res, res més, no? Uh-huh. Després, en la nostra consultoria, jo el que he agafat, tot són exbancaris, entre 10 i 20 anys d'experiència, i tots han sigut exdirectors d'oficina. Llavors, què passa? Que nosaltres coneixem com funciona la banca des de dintre. Llavors, clar, hi ha una diferència substancial entre els brokers, perquè jo sé com negociar amb la banca, i a més, i amb qui negociar de la banca, no? Jo parlo molt amb els bancs, i més des que faig molt contingut. Llavors, clar, a mi em dona un avantatge addicional, i a més, jo no sóc plataforma, jo he muntat el servei de broker diferent, o sigui, però d'una manera l'antiga, no? O sigui, jo obro un grup de WhatsApp, els explico, tenen contacte amb un analista i amb mi, i no és allò de plataforma que tot va informàtic i tal, perquè trobo que comprar-te una casa o una vivenda i fer una hipoteca és una decisió financera molt important.
0: Possiblement de les més importants que tindrem al llarg de la nostra vida adulta, no?
1: Clar, llavors, fer-ho de qualsevol manera o fer-ho com una plataforma a mi no em convencia. Jo pensava, mira, la gent que vulgui estar protegida i assessorada i buscant-li una bona hipoteca adient al seu perfil, és el perfil que tinc jo de client. O sigui, si tu vols una subhasta i tot això, jo no entro en això.
0: Ara parlarem de tots els dubtes que ens sorgeixen quan és hora de demanar una hipoteca, eh? Amb milers de seguidors a les xarxes que segurament que et pregunten a través dels comentaris dels teus vídeos pels seus casos, quina és la consulta o la preocupació que és més recurrent?
1: Ara mateix, la preocupació que té la gent ja no és tant la hipoteca, sinó és que realment no troben vivenda. I, o sigui, el problema que hi ha és que jo inclús em trobo clients que em contracten, que han fet una reserva perquè nosaltres revisem les arres i les reserves, i jo em trobo, per exemple, amb contractes abusius, que li dic, no ho signis, i llavors clar, em diuen, ja, però és que si no ho signo, perdo la vivenda. Dic, però és que és abusiu. Llavors estic trobant moltes situacions abusives.
0: La crisi de l'habitatge ha arribat aquí també.
1: Val? I després també molta mancança, no, de que la gent perd la vivenda, o sigui, han fet una reserva i la gent, i després el venedor, no, li torna els diners d'aquest habitatge que volen comprar, senzillament perquè han trobat un comprador que els dona més diners, i això és il·legal, això no es pot fer perquè hi ha un contracte assignat, però la gent ho fa. Llavors m'estic trobant moltes bestieses, però hi ha més problemes ara amb la vivenda que amb les hipoteques.
2: Que fort, eh? Qui ho hagués dit? I l'error més comú que fem les persones a l'hora de buscar, trobar i signar una hipoteca, quin diries que és?
1: El més greu per mi, que fa moltíssima gent, és no averiguar tot el que hi ha dintre de la vivenda. O sigui, no només el que tu estàs veient, sinó demanar la nota simple, demanar el certificat d'eficiència energètica, mirar si l'edifici té més de 45 anys i ha passat la ITE. O sigui, jo em trobo amb contactes de rescansionat o després pues, que hi ha una herència, que els amos, no sé, mil coses.
2: De tots colors.
1: De tots colors. Però el de demanar la nota simple, per mi, és requisit sine qua non. I el certificat d'eficiència energètica, exactament igual. I el certificat d'actes de la comunitat, exactament igual. O sigui, tu no pots comprar-te algo que val 300.000 euros, 200.000 euros i sense documentació. És que és inviable, és una barbaritat.
2: Mira, parlem d'aquesta documentació que hem de tenir abans de, fins i tot, fins abans d'anar al banc. Quina documentació, quina informació hauríem de tenir preparats amb una carpeta abans d'anar al banc a negociar la hipoteca?
1: El primer de tot, i jo sempre, bueno, a part de tot el que ja t'he comentat, per mi és absolutament necessari fer la tassació abans.
2: Abans d'anar a demanar la hipoteca?
1: Sí, i t'explico per què. Perquè en funció del valor que et surti, tu pots negociar uns preus o uns altres. Quan tu ja has demanat una hipoteca i ja t'has decidit per un banc i fas en aquest banc la tassació, tu ja no tens eines per negociar, per alguna manera. Però si tu tens ja la tassació i saps si vas al 80, al 85, al 75 o al 90, la manera de negociar amb el banc és molt diferent. No sé si m'explico.
2: Ara parlarem d'estratègies també de negociació, eh? Com podem saber si podem afrontar una hipoteca sense això que es converteixi en una càrrega insuportable? És a dir, quin percentatge dels nostres ingressos hem de considerar saludables financerament per destinar a la hipoteca?
1: Jo trobo que, sincerament, l'idoni seria que no fos més del 30% dels nostres ingressos nets. Val? La banca accepta fins al 35, o sigui que el 35 ja és correcte. Ficar-se en més del 35%, jo ho trobo, o sigui, és com una condena literal. O sigui, la gent li fa il·lusió, ho vol fer, però després al cap d'uns anys, a mi em venen molts a consultoria, clar, jo és que m'haig ficat fa 5 anys, ara no arribo i...
2: Per tant, no. El 30%.
1: 30-35.
2: Clar, després ens trobem que hi ha aquells perfils que agraden més als bancs, no? Com podem saber si el nostre perfil és dels que valora la banca avui en dia? Què els hi agrada als bancs?
1: Als bancs principalment els hi agrada que tinguis estalvi propi, perquè l'altre dia va sortir un article que aquest any s'han fet més de 200.000 donacions de pares a fills. Ull! Són moltes, 200.000, per poder comprar vivenda. Llavors, a la banca li agrada molt que els diners siguin estalvi del propi prestatari, que hi hagi molta estabilitat laboral i que la feina que tinguis, a més, sigui una feina en futur. O sigui, estàs amb els videojocs, estàs, jo què sé, m'ho invento, ets enginyer, advocat, arquitecte... O sigui, volen professions qualificades.
2: I que tinguin recorregut a llarg,
1: a llarg termini.
2: Un dels dubtes més habituals que podem tenir a l'hora de triar una hipoteca és allò d'aquell vídeo que es va fer viral fa molts anys, de si és fixa, si és variable, si ets mixta. Quins perfils recomanes considerar cada opció segons el context econòmic actual?
1: A veure, jo trobo que les variables, i jo ho he comentat moltes vegades als meus directes, trobo que les variables és que quan vam contractar l'hipoteca variable, no, jo una d'elles fa a l'edat mèdia, clar, no hi havia més opció, era o agafaves una hipoteca variable o agafaves una hipoteca amb l'IRPH, perquè les hipoteques fixes es feien a 15 anys i un tipus molt car. O sigui, agafar una hipoteca fixa era pràcticament inviable. En canvi, en el moment del 2016 que es va ampliar les hipoteques fixes, que ara es feien a 25 i a 30 anys, jo trobo que tindre un producte financer a llarg plaç amb un entorn del 2%, o sigui, pateix la inflació i és més que dient. I després, si tu saps que el gasto fixe recurrent més important que tens és fixe, de per vida, a tu et permet planificar-te financerament. A mi ara mateix, ficar-me en una hipoteca variable un Euribor o una mixta 3 o 5 anys que després passarà variable, és una trampa financera. Per mi la mixta és una trampa financera.
2: És allò que al principi tu tens clar què pagues, però després no sabrem com tindrem l'Euríbor i quan acabarem pagant de la quota de la hipoteca.
1: Exacte.
2: Quins detalls hem de mirar i preguntar sí o sí al banc? Parlo de comissions, penalitzacions, productes vinculats, etc, per no endur-nos sorpreses.
1: Primer de tot, la TAE. Vale? Però jo quan parlo amb els vídeos sempre em diuen, no, és que pares del TIN, és que la TAE engloba tots els gastos derivats de l'operació a un banc determinat, i jo no parlo de bancs, no? Llavors, per exemple, tu pots tindre tres hipoteques a tres bancs diferents, el 2,5, i un té la TAE al 2,75, un altre al 3,25 i un altre al 4. Llavors, precisament per la TAE, diferències que aquests tres bancs que t'ofereixen al 2,5, no? Per la TAE saps quina et surt més car. No, per què? Perquè engloba totes les comissions dels seguros i tal. I el que hi ha que demanar sempre és que no ens bloquegin la sortida de la hipoteca, o sigui, que l'amortització sigui zero i la cancel·lació sigui zero o el menys possible, no? Perquè nosaltres puguem moure la nostra hipoteca en cas que ho necessitem o volem.
2: És molt habitual que el banc ens proposi contractar aquests productes vinculats. Ara tu parlaves de l'assegurança de la llar, assegurança de vida, fins i tot alarmes, no? Diferents productes per aconseguir millors condicions perquè el TIN, que no el TAE, en sigui més beneficiós. Tu ets partidària d'aquestes vinculacions?
1: A veure, siguem realistes, no? O sigui, des d'un punt de vista, almenys meu personal, jo trobo que tindre una... La gent negocia molt els seguros, però, per exemple, l'assegurança de llar, jo no la negociaria. Jo buscaria una molt bones cobertures i bon preu, però amb molt bones cobertures. Estàs assegurant el teu patrimoni i la teva vivenda habitual. I hi ha gent que escatima amb el contingut o amb el continent quan dius, realment, si tens un problema, és la teva llar. No sé si m'explico. Val? I el seguro de vida, si tens família, tens fills, doncs jo trobo que sí que hi ha que fer-ho, perquè, clar, la banca sí que ens hem trobat que, per exemple, al marit, pues, no sé, li ha passat qualsevol cosa, no fa falta ni que es mori, no? Que té una invalidesa o que té qualsevol cosa que no pot treballar i no poden fer front a la hipoteca, no? I el seguro de vida no només et cobreix en cas de mort, et cobreix pues, si tens una malaltia greu, si tens un accident de cotxe i et quedes sense poder treballar un any, o sigui, et cobreix moltes coses. Llavors, jo sóc partidària de fer els seguros, però sempre valorant els preus.
2: Hem de veure si ens surt a guanyar o a perdre, no?
1: Exacte.
2: Aquesta vinculació que tenen amb el TIN, o si possiblement no podem fer amb altres asseguradores, que no cal que siguin les de la banca. És millor anar a diversos bancs per comparar ofertes o negociar directament amb una entitat? Com m'aconselles tu preparar aquestes negociacions?
1: No, o sigui, tens que anar a diversos bancs. El que passa és que als bancs no els agrada les subhastes. Val? O sigui, jo trobo que hi ha que anar a diversos bancs, negociar amb aquell banc en aquell moment la millor oferta, llavors quan et quedis amb dos o tres, llavors amb aquests dos o tres negociar. Però si tu em vens amb carpetes de cinc bancs diferents, jo és que ni perdré el temps parlant amb tu.
2: Perquè tens molt poques possibilitats de
1: clar,
2: guanyar.
1: No ens interessa.
2: Has parlat de negociar en diverses ocasions durant la conversa, eh? A negociar és clau a l'hora de tenir
1: vital
2: una bona oferta de la hipoteca. Quins consells dones per negociar aquestes condicions i no quedar-nos només amb el tipus d'interès, que potser és el primer que ens ve al cap?
1: Jo per negociar trobo molt important tindre clar, primer, què vols negociar, si el tipus de sortida o... No sé si m'explico, o les vinculacions. O sigui, si tu tens un tipus fixe, què vols negociar, els seguros o el tipus? No? Tindre clar, no pots negociar-ho tot. Tens que anar amb una idea molt fixa i tindre molt clar el que vols negociar. Llavors, hi ha que fer com un estudi, no? Nosaltres també el fem, de veure amb què et surt rentable negociar. I, sobretot, anar al banc amb les idees molt clares del que vols i dir, escolta, si em dones i posat tu el preu per al que et quedaries amb aquest banc, no és... Pots baixar un 0,10 o fins... Vinga, tu fins que em dones... No, fins que em dones, no. Tu digue'm, escolta, si em dones l'1,90 amb la nòmina i el seguro de la llar, em quedo amb tu. Ja, li tens que dir algo concret i la gent no concreta mai. Llavors aquí
2: fa vergonya, potser, a vegades, no? Sembla que no ens atrevim. Al final som nosaltres els que estem comprant aquella hipoteca, per entendre'ns.
1: Però és que nosaltres som els clients. És que ens oblidem moltes vegades que nosaltres som els clients. I també hi ha que tindre en compte una cosa. Cada vegada hi ha menys bancs.
2: Ara, últim dia. Sí. que hem tingut les notícies plenes aquest any de l'OPA al Sabadell.
1: Cada vegada tenim menys bancs, eh? Cuidado, eh?
2: Has parlat de la sortida de les hipoteques, no? Que també cal negociar-la. Sí. Clar, és un altre moment, clar, quan ja tenim la hipoteca, ens podem plantejar liquidar-la. Sovint es diu que convé amortitzar, quan es pot... No sé si és sempre cert o en quines circumstàncies és recomanable i no ho és.
1: A veure, jo, per exemple, jo no sóc partidari d'amortitzar hipoteca. L'any passat vaig amortitzar, però va ser... Mira, val? Però jo no sóc partida d'amortitzar per una raó molt senzilla. És que depèn del tipus d'interès que tinguis. Val? Primer. Segon, clar, jo potser obtinc més rendibilitat amb les meves inversions que el que estic pagant d'hipoteca. No sé si m'explico. Uh-huh. Llavors, pensa que els diners que tu amortitzes els tens baratos, normalment, i no els pots recuperar amb la hipoteca. Llavors, tu que tens que tindre clar, per exemple, si potser el pots vendre al pis d'aquí uns anys, que no és el mateix tindre aquests diners estalviats que liquidar hipoteca, rebre aquests diners i tributar fiscalment amb un increment important patrimonial d'aquests diners. Llavors, el d'amortitzar, si no fas inversions perquè et fa por i tens els diners a la compte corrent, llavors, sí, amortitza, no? O sigui, a menys fes alguna cosa amb els diners, però si no, vamos, jo no sóc d'amortitzar. I quan veig allò de, no, liquida la hipoteca amb 7 anys. No, el que tens que fer és invertir, obtindre rendibilitat i tindre un estalvi per si, jo què sé, decideixes de deixar la feina o tens una malaltia o tens el que sigui. O sigui, la gent es desfà molt ràpid els diners.
2: Podríem fer un altre capítol, de les inversions, perquè queda molt camp per aprendre. Sí. És un bon moment ara per recontractar una hipoteca. Estem veient a les notícies rècord de signatures d'hipoteques dels últims anys.
1: Els bancs van desbordats. Els bancs van completament desbordats. No es veu per ningú, perquè els bancs ja han cobert els objectius. Llavors, el gener serà una altra cosa, però ara mateix els bancs estan desbordats d'hipoteques, és que no donen a l'abast. O sigui, és que hi ha clients que diuen que fa 15 dies que espera una oferta, i és que és així. O sigui, estan desbordats amb els objectius coberts, i jo com a banc, si jo tinc un objectiu de 10 milions d'euros de financiació i he fet 14, l'any que ve em donaran 15, llavors em costarà més arribar al meu objectiu.
2: Per tant, m'espero, eh?
1: Llavors m'espero el gener. Però les... jo ho he fet tota la vida, i ho fa tothom.
2: El que passa és que moltes vegades la gent no en som conscients, eh?
1: Són empreses.
2: Si només poguessis donar un consell per acabar, Montse, que ens queda un minut, a algú que vol demanar una hipoteca, quin seria?
1: Informa't. Fer formació d'hipoteques, mirar vídeos per YouTube, hi ha molta formació gratuïta, informa't, perquè trobo que la informació és poder.
2: Doncs amb aquest missatge, que la informació és poder, ens acomiadem. Ens has donat molts tips molt valuosos, segur, per les persones que estan mirant en aquests moments de comprar, ja ho direm demà, de negociar una hipoteca amb el banc. Tenen els teus consells també a les xarxes socials, als teus canals, a YouTube, a Instagram i a TikTok. Moltes gràcies, Montse, per venir al Faves Comptades. Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Al capítol del POU d'avui tenim amb nosaltres la Núria Cribillers, investigadora del grup EMOLMAT i participant de la secció de qubits moleculars dins de l'exposició Quàntica LIGMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Hola, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar pel principi, què és exactament un qubit i en què es diferencia d'un bit clàssic?
1: Doncs els bits clàssics, que són els que coneixem la majoria de gent, solen estar codificats amb zeros i uns. I en el cas dels qubits, es poden expressar de manera que tens una superposició d'aquests estats, de manera que el número d'estats quàntics augmenta moltíssim.
0: Val, no parlem de zero i un, sinó que hi ha més variables.
1: Això, ja pot el que se'n diu la superposició d'aquests estats, de manera que tens moltíssims més, augmentes molt el número d'estats, això.
0: Pel que tinc entès, hi ha moltes plataformes possibles per crear qubits com els fotònics, superconductors, ions atrapats, etc. Però tu treballes amb qubits moleculars, oi? Què els fa especials respecte a les altres opcions?
1: Bueno, els qubits moleculars, doncs estem parlant de molècules que es fan la síntesi, és una síntesi química que ens permet dissenyar-los una mica segons l'interès. Els qubits moleculars de per si ja tenen estats, són sistemes quàntics perquè tenen a nivells discrets, i en el nostre cas treballem amb sistemes on l'espín de l'electró és el que nosaltres podem utilitzar per codificar aquesta informació. Aquestes molècules, de manera que nosaltres les podem dissenyar, podem fer síntesi, podem escalar, podem fer síntesi a nivell de grams, o sigui que podem tenir molts qubits idèntics, i tot això ens ho permet la química que podem fer sobre aquestes molècules, el que no es pot fer amb altres tipus de qubits com els que tu has mencionat.
0: D'acord, ara mencionaves a més l'espín, i de fet a l'exposició Quàntica LIGMAP que comentàvem al principi, també hem parlat amb dos dels teus companys que hi han participat que estan especialitzats en espintrònica i superconductivitat. De quina forma s'entrellacen qubits, espintrònica i superconductivitat?
1: A veure, el tipus de material és totalment diferent. Aquí únicament sé que els meus companys, evidentment, també t'han parlat de l'espín. Ells fan una manipulació de l'espín també diferent, i el tipus de material que conté aquest espín és diferent de les molècules amb les quals treballem nosaltres. Però estem parlant de fenòmens quàntics que en el fons tenen una certa part comú.
0: I concretament dels qubits moleculars, que són els que tu treballes, podem conèixer alguna aplicació pràctica?
1: A dia d'avui no hi ha una aplicació pràctica que un pugui pensar, doncs, que es pugui implementar. De fet, igualment que el tema dels els computadors quàntics que estan molt avançats, igualment no hi ha a dia d'avui, no?, un sistema que puguis dir ja es pot posar com al mercat, tot i que s'estan utilitzant, però veritat, el nivell és com encara no, com pogués ser d'un ús comú de tota la societat. Per exemple, els sistemes moleculars s'estan investigant també bastant pel tema de sensors quàntics. Les molècules les pots modificar de manera que puguin percebre, puguin sensar algun tipus d'estímul extern, si bé camps magnètics, o potser si poden respondre a un estímul òptic, doncs podrien utilitzar la modificació quan estan en contacte amb algun altre sistema. La resposta òptica es podria utilitzar com a resposta i fer la lectura quàntica. I una mica el que nosaltres estem treballant, no només a treballar a nivell com d'estudiar-lo així quan tens com una pols o no, de manera que ho pots estudiar així al laboratori, sinó que ens permet la química modificar l'estructura d'aquestes molècules i poder, per exemple, crear trets cristal·lines o bé posicionar-los en superfície, de manera que anem una mica més en la direcció de que pugui ser aplicat.
0: D'acord. De fet, a la mostra, el públic pot construir molècules que es comporten com qubits, oi? Com va sorgir aquesta idea i com ajuda a comprendre un concepte tan complex?
1: Bueno, la nostra idea és que pogués ser manipulatiu, no? Que pogués arribar la gent una mica a entendre què és el que fem al laboratori, com parlem d'aquestes molècules i com les construïm. Una mica era la idea de fer aquest model en 3D, de manera que la gent pogués tenir una miqueta més la idea. Per exemple, sobretot en el fet ja tenir-ho en 3D, dona una mica més aquesta idea, no? de com són aquestes molècules. I en el cas, per exemple, que hi ha un apartat que són els MOF, els Metal Organic Frameworks, Aquí no hem representat amb unes boletes, que són els metalls, i uns pals, que són els lligants, de manera que la gent pot jugar, i tenim unes targetes que també ens van donant informació, si utilitzes aquest metall tens aquesta propietat, i en el cas també de la secció de radicals orgànics, amb la qual jo soc especialista, hem fet una estructura 3D i et permet entendre com, quan els posiciones a la superfície, quins grups necessites perquè quedi estable en aquesta superfície que nosaltres volem treballar, una mica la química que hi ha, no?, per entendre com pots fer que sigui estable, com l'orientació, això està tot explicat en fitxes, l'orientació és important perquè la interacció entre molècules pot tenir un efecte molt gran en les mesures que després fem, magnètiques. Una mica era que la gent pogués com realment manipular en aquesta nostra secció i que pogués tenir aquesta, com una molècula que costa molt d'imaginar, doncs poder-la veure una mica representada.
0: Ja, perquè ara que parlaves de l'estabilitat també d'aquests qubits moleculars, quines són les principals dificultats que encara existeixen per aconseguir aquesta estabilitat i escalabilitat?
1: En el tema de l'estabilitat, per exemple, és quan un fa la lectura, que puguin, en les condicions que tu has de fer la lectura, sigui magnètica, sigui òptica, per exemple, si la fem òptica, doncs quan el feix de llum irradia sobre aquestes molècules puguin ser estables en aquesta radiació, bàsicament és en aquest sentit. I després ja, o sigui, són sistemes molt estables, realment, químicament són molt estables. Que passa que després, per exemple, doncs, hi ha altres propietats, que és el temps de coherència. Quan tu manipules l'espin, quant de temps manté la informació que està codificada en l'estat aquest, és el que potser és on hem de treballar més. Potser no, l'estabilitat en si està bastant aconseguida, però sí que després una part és quan els manipules que siguin estables, i l'altre és després aquests altres paràmetres, com el temps de coherència, que és molt important.
0: D'acord.
1: I aquí hi ha dissenys químics on la gent, pues, bueno, segons quins àtoms té la teva molècula, segons l'entorn que té, segons com està disposada, això permet doncs, que un pugui anar modificant aquest tipus de paràmetres.
0: Molt bé. I hi ha alguna relació directa o indirecta entre el teu camp d'estudi i la computació quàntica?
1: Doncs una mica sí. Sí que hi és, perquè en el fons la unitat bàsica, com comentàvem al principi de l'entrevista, és que també funcionen com a qubits. El que passa és que són moleculars i els altres, els que estan més avançats, són un altre tipus de materials, com deies tu, de, no?, materials superconductors o altres, però la unitat que nosaltres treballem és el qubit, de manera que aquí està la relació amb la computació quàntica. Que puguem arribar a veure ordinadors amb molècules possiblement serà difícil, però potser si ho enfoquem en altres camps, com et deia, dels sensors quàntics o en d'altres, aquí crec que doncs, la molècula tindrà molt pes.
0: Tu creus que la societat entén realment què és el que ja es pot fer amb la tecnologia quàntica i de quina forma s'està avançant en la computació quàntica? O és massa abstracte?
1: Jo crec que és bastant abstracte, sí, de cara a la gent. Jo crec que potser ara, sobretot perquè la gent té molt al cap la intel·ligència artificial, jo crec que ara la gent està entenent una miqueta més aquesta part, però crec que el tema de les tecnologies quàntiques sí que és una mica més abstracte. I aquest tipus de doncs, exposició que fem aquí és una mica aquesta idea, no? I d'altres que hi han hagut aquest any, doncs una mica és per intentar aproximar-ho, però és un concepte una mica abstracte, potser sí.
0: Creus que a través de...
1: Jo crec que la gent una mica a través de xerrades divulgatives, així sí que podrà veure, per exemple, doncs, entendre una mica més doncs que poden ser sistemes molt eficients, no? La computació quàntica al final és que puguis tenir una capacitat de càlcul molt més elevada que els ordinadors actuals. Sí. De manera que això sí que es fa molt més eficients. Per tant, en la part d'energia, en la part de medi ambient, jo crec que la gent, potser aquests conceptes, poc a poc sí que els poden anar entenent.
0: De fet, segurament és a través de l'exposició i les xerrades vinculades que les persones més no especialitzades, per dir-ho així, podem anar entenent aquests conceptes. Li recomanes a tothom?
1: Sí, clarament, a tothom. I de diferents nivells, diferents formacions, més o menys estudi, jo crec que està pensada de manera que la gent pugui... Cadascú s'emportarà el seu missatge, cadascú entendrà una part més o l'altra, però sí que està molt enfocada en què realment es pugui ser per tots els públics. A més, hi ha la part també de tot el que és el fil històric, que jo crec que també és molt interessant, i allà jo crec que la gent també pot tenir i ampliar el seu coneixement de lo que és les tecnologies quàntiques. O sigui que jo recomano a tot el tipus de públic. A més que solen ser visites on la gent sempre hi haurà algú que podrà ajudar, si hi ha algun concepte que no queda clar, sempre hi ha una mica d'acompanyament.
0: D'acord, Núria, perfecte. Doncs prenem nota i no ens perdrem aquesta exposició. Gràcies.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.

0: ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Altres objectes interestel·lars.

0: Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu. I estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any. Es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant, passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va del bolígraf Bic. Segur que n'has tingut un a la mà. Un bolígraf Bic, d'aquests transparents, amb la tapa blava, que tothom ha mastegat alguna vegada. Doncs t'explico't, el va inventar el senyor Marcel Bic, a França, als anys 50. I des d'aleshores s'han venut milers de milions arreu del món. De fet, encara avui dia és dels bolis que més es venen al món. Un invent senzill, barat i pràctic, però que ha canviat la manera d'escriure de mig planeta. I això em porta a parlar de bolígraf. Saps que per escriure aquestes píndoles que escoltes cada setmana, jo faig servir un boli Bic daurat? A vegades l'he platejat, però els metal·litzats, des que els he descobert, que m'encanten fer-se servir. Segur que a tu també et passa, que tens un bolígraf preferit. I quan tens alguna cosa important a signar, no agafes qualsevol boli. No, no, t'emportes el teu boli, perquè és molt més que una eina per escriure. És el teu còmplice. I això em porta a una història que segur que has escoltat. A la pel·lícula El llop de Wall Street hi ha una escena famosa on li diuen a algú: "Ven-me aquest bolígraf." I és clar, no es tracta de descriure el boli, sinó de mostrar-ne la utilitat, de fer-te adonar que el necessites, que sense ell no pots signar aquell paper. Potser és per això que, més enllà de la tinta i el plàstic, un bolígraf pot ser molt més. Un instrument senzill que et connecta amb moments importants. Un examen, una firma, una carta o un pensament fugaç. Així que la propera vegada que tinguis un bolígraf a la mà, recorda-ho. No només és un tros de plàstic amb tinta, és una eina

0: per donar forma al que penses. I qui sap, potser t'està ajudant a posar creativitat i canviar una mica la teva vida.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit, neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no, com un contenidor de cultura, no, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi. No? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que tenia aquesta vessant de, no, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura a Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
0: I ara ve la pregunta del milió.
1: Vinga.
0: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
1: Sí, molt.
0: Val.
1: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen i no han, des del 2022 i no han parat de créixer. El cicle de conferències del Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, però amb bona quantitat de gent.
0: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
1: Jo crec que sí. Els ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que...
0: Hola, el saludem perquè s'acaba d'incorporar.
3: Exactament.
0: L'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Ara de seguida
3: gràcies.
0: Anem amb tu, eh?
3: Molt bé.
1: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
0: Arnau... Sí?
3: Sí, perfecte.
0: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
3: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la Pua per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del que és el Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar 2 o 3 cançons, les que vulguis.
0: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
3: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs. Sí.
0: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
1: Sí.
0: Sí,
3: sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també, crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure, I ell, doncs, aprèn els acords.
0: I t'ho posen, no?
3: I toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
0: Uh-huh. Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la Sala Nexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la Sala Claver.
3: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la Sala Nexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts. Clar. I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor, també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
0: I tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
3: Jo crec que l'Open Mic, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
0: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el
3: sí,
0: temps
3: que aporta, sí, la veritat. Sí.
0: I que funciona, podríem dir, no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Vivisseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
3: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta.
0: Sí.
3: On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escriure el Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
0: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
3: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig farem l'últim d'aquest curs.
0: Al maig?
3: Al maig.
0: Hi ha data?
1: El dia 23.
3: El dia 23 de maig, exactament. El que acaben dissabte.
0: Sí.
3: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
0: Fi de festa.
3: Exactament.
0: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que en aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps.
1: Sí.
0: No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
1: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però està donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i llavors, de manera natural, va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar.
0: Sí.
1: No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. I una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
0: I en aquest cas també són propostes que fan els ciutadans?
1: Normalment el Xavi té, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
0: I com funciona? És a dir, la programació, la periodicitat...
1: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de, no, anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic, que la va, no? L'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
0: I per assistir, cal fer una inscripció prèvia o
1: per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre, allà a la plaça del Coll, i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai no és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
0: Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica l'esquelet amb el... Amb
2: els, les caderes.
0: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria doncs, també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
2: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem, és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor, hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
0: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
2: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
0: Home, no, però els que van repetint, m'imagino que ja
2: tenen unes
0: nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
2: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, la improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi, això és meravellós.
0: I vas amb parella o ja trobaràs una parella allà?
2: Evidentment la trobaràs allà, la disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
0: No és la d'estudies o treballes.
2: No, allà és balles i s'utilitza molt perquè evidentment tu vols ballar, sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda, sí. Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una cama també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa a la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el b-roll. La figura del líder és tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, però això et dic això, que és un ventall que no te l'acabes.
0: I a més és una opció que és oberta a totes les edats? Vull dir, no hi ha un perfil únic?
2: Mira,
0: no?
2: Ho parlàvem abans també amb l'Alba, em repeteixo, Alba, em sap greu, però... és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot. I és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que és, aquesta simbiosi és molt bonica.
0: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan allà...
2: Sí, donant... o sigui, hi ha la família del swing, que som sí. els que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els hi dic... Però... És que sou la hòstia, no?, una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no?, a vegades són les 12:05, no hi ha ningú, i em sembla que les 12:15, pum, hi ha 150 apareixen persones, tots. I dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
0: En aquest temps, perquè des de quin any?
2: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des de que fan ballades al carrer amb el Family Indie a plaça Can Quitària fa 10 anys.
0: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no?, que us ha modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
2: Home, això quan va sortir era un boom, l'indie hop a Barcelona... Bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors. És veritat que, no?, jo crec que són cicles. Ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal, perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant. I és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa. Tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Mm. Bueno, jo ho veig que així, eh? No sé els
1: sí,
2: altres...
1: Sí,
2: de la...
1: no,
2: però quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
0: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i gaudiràs tant o més, no?, també.
2: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que és una mica primícia. No sé si ho puc... No puc dir,
0: no.
2: No ho puc dir.
0: Uau.
2: Vam cargoli de rapa. Pues no ho puc dir, però...
0: Vinga, quan serà l'última actuació, l'última ballada?
2: Ara, mira, aquest cap de setmana tenim... Aquest cap de setmana, el 17, crec, sí. si no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda Cucé, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país. És que el fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
0: Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el el swing.
1: Del swing, per això, sí que dius que queden encara dues ballades més, perquè ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins al
0: moment.
2: Nosaltres, cada tercer diumenge de mes, estem allà ballant.
1: Fins al juliol, cada tercer diumenge.
0: Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Merci.

0: Avui ens acompanya un santcugatenc amb una trajectòria militar de primer nivell. Enginyer de formació militar, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Espanya i a missions internacionals de l'OTAN, l'ONU i la Unió Europea. Especialista en telecomunicacions, emergències i estat major, parla amb fluidesa català, castellà, anglès i francès. Actualment és cap de la unitat de suport pirinenc dins de l'aquarterament de govern militar de Barcelona. Pere Guerrero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carme, i moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Nascut a Terrassa, com molts altres santcugatencs, no? Però fill de Sant Cugat, com recordes la teva infància i la teva joventut aquí a la ciutat?
1: Doncs jo la recordo en molt, molt amor. Jo vaig tenir la sort de tenir una família ben avinguda, uns pares que ens han estimat molt, i tinc molt bon record doncs, de la meva infantesa. Era un poble petit, com tu saps, un poble que devia tenir uns 30.000 habitants en aquella època, i doncs quasi tots ens coneixíem, sobretot els que estàvem pel centre del poble, sortíem pels mateixos llocs, ens coneixíem pels esports, per les escoles, i a més tinc la satisfacció de conservar encara amics d'aquella època, bastants amics, que aprofito, no sé si estaran escoltant Ràdio Sant Cugat, espero que sí, per enviar-los una abraçada. I tinc molt bon record d'aquell període. Molt
0: tu vas anar al Plafa, que llavors era una de les escoles de referència, escola pública.
1: Sí, correcte.
0: I a l'Arnau Cadell.
1: Sí, correcte.
0: Que el vas estrenar.
1: Sí, senyor, el vaig estrenar i el vam estrenar perquè tu estaves...
0: Jo també hi era.
1: En un any superior al meu, oi? I el vam estrenar, efectivament, i sí, nosaltres vam fer el canvi. Vam fer el canvi, vam passar d'una educació, que era la EGB, a l'Institut Batxillerat en aquella època, és on vaig fer jo el batxillerat i el COU i la selectivitat. I bueno, doncs jo recordo, tinc molt bons records també d'aquella època, eh? Per mi el canvi d'EGB a l'institut era com sentir-te molt gran, no? Ja començaves a ser més gran, no? I semblava que entraves en un període molt complex, no? Tinc molt bons records, sí.
0: Vas estudiar, com dèiem, a l'Institut Arnau Cadell, vas obtenir plaça de telecomunicacions a la Universitat de Barcelona.
1: Sí.
0: Em vas dir un dia que tu el que volies era pilotar avions, no?, quan eres petit.
1: Sí, jo sí.
0: I per què aquest canvi d'idea, aquest canvi de rumb?
1: Sí, és una bona pregunta. Bueno, jo era una mica somiador, ho reconec. I és veritat que en aquella època doncs, jo volia sortir del poble a veure món i m'agradava el tema dels avions. La meva família doncs, no vivia malament, però no ens podíem pagar aquests estudis. I doncs, preguntant al meu pare i tal, perquè el meu pare tenia... Nosaltres tenim família a Múrcia, doncs ens van dir que si tu entraves a una acadèmia, que es deia Acadèmia General Militar, que no coneixíem, doncs, podies fer la carrera militar i podies portar avions. Aquesta va ser una mica... a l'inici de la meva trajectòria, que després doncs, va derivar, com passa moltes vegades a la vida, en altres direccions. No?
0: Mm-hmm. Vas estudiar, perquè va ser una època en què es anaven provant cosetes, vas estudiar piano al Centre Pilar Roig.
1: Sí.
0: I sembla que et van dir, aquest noi té condicions, oi que sí?
1: Sí, mira, la meva professora era la Pilar Roig, que té una plaça aquí dedicada amb ella. Va ser la meva professora de piano. Jo vaig fer tota la carrera de solfeig, els 5 anys i el preliminar, 2 d'harmonia i fins a 5è de piano. O sigui que vaig començar molt aviat. Em va animar la meva mare amb això del piano. I doncs sembla ser que em deia la professora que sí, que tenia qualitats. I de fet, ella volia que jo estudiés la carrera de música a Suïssa en aquella època. I mira tu per on, sí, li va proposar a la meva mare, però mira tu per on, que vaig agafar un camí totalment diferent.
0: Que no té res a veure.
1: Que no té res a veure, i bueno, són així aquestes coses de la vida.
0: Però vas intentar fer, diríem, les teves incursions en el món de la música.
1: Sí.
0: Perquè, clar, si jo et dic l'Évoro...
1: Bueno, si em dius l'Évoro em dono uns records magnífics, no? Va ser un grup musical que vam fer... Pues uns quants de la colla que ens vèiem, que tu coneixes també molt bé, que quedàvem al monestir, que aprofito per enviar-los una forta abraçada si ens estan escoltant, tant els components de l'Évoro com els de tot del grup, i que tinc la sort de trobar-me amb molts d'ells de tant en quant, perquè ens juntem a un bar molt popular d'aquí de Sant Cugat per fer esmorzars els dissabtes, i tinc la sort de veure'ls, així que els hi envio una abraçada. I és un grup musical que vam formar dels primers, vam arribar a actuar...

0: Vas prendre la decisió, ara parlaves recentment, de marxar a Sant Javier per preparar oposicions
1: Sí.
0: A les acadèmies militars. I ho vas fer amb només 18 anyets.
1: Sí. Sí, correcte. Vaig prendre aquesta decisió perquè, com et vaig dir, el meu pare es va assabentar, va descobrir que hi havia unes acadèmies que et preparaven per entrar a les acadèmies militars, que són, perquè ens entenguem, a l'equivalent a universitat militar, no? Quan jo vaig arribar a aquesta acadèmia la primera vegada, jo vaig descobrir un món completament diferent, perquè vaig veure que hi havia allà nens de moltes comunitats autònomes, que hi havia moltes altres acadèmies preparatòries repartides per tota Espanya, i alguna estava més a prop que la que jo vaig anar, ho vaig descobrir allà, que molts nens que estaven amb mi coneixien a l'entorn militar, bé perquè venien de família, bé perquè venien d'entorns doncs on es coneix el món de la defensa d'altres comunitats autònomes, i que era el seu somni. I també em vaig assabentar que es presentaven molts nens per aquesta oposició. Jo, en la meva època, doncs, es presentaven uns 16.000 nens per 300 places. Llavors vaig començar a ser conscient, jo un cop allà, de la dificultat de poder entrar. Sí.
0: Has parlat de la teva mare quan feia referència al tema del piano. Però el teu pare també ha sigut molt important, sobretot en aquest moment en què hi ha aquestes dificultats, no?
1: Sí, exactament. Jo el primer any, amb aquest context que t'he explicat, doncs vaig treure bones notes, però no vaig entrar, evidentment, perquè 300 de 16.000 és una mica complicat. Però volia deixar-ho i sabia que tenia plaça a la Universitat de Barcelona, a Telecomunicacions. Bueno, doncs em vaig plantejar tornar aquí i fer els estudis de telecomunicacions a la Universitat de Barcelona. Però el meu pare, que tenia molta il·lusió, i jo crec que no era realment molt conscient de la dificultat que jo veia, em va dir, no, tens que seguir. A mi em sabia una mica greu perquè estàvem fent un esforç, perquè m'estaven pagant l'estància allà. I em va dir, no, has de seguir, ja fes l'últim esforç. I bueno, doncs pues mira, li envio un petó que estarà en el cel, perquè saps que va marxar, ens va deixar a l'abril de l'any passat. I amb aquest impuls que em va donar, doncs vaig seguir i mira, doncs vaig tenir sort, perquè és veritat que hi havia gent molt bona i a vegades uns entren i altres no. Vaig tenir sort i Déu em va ajudar i vaig entrar a l'Acadèmia General Militar a Saragossa, sí.
0: I el 1994 ascendeixes a tinent d'enginyers, transmissions. Com van ser els primers destins? A Palma de Mallorca, València, Ceuta?
1: Sí. Mira, els primers destins són els destins on quan tu surts d'aquests 5 anys de carrera comences a posar en pràctica realment el que és el lideratge, no? Les universitats militars, per als que, diguéssim, anem d'alguna forma a la part alta de les forces armades, no? Els que anem a fer carrera militar, són escoles de lideratge, no? I les primeres unitats et serveixen per formar-te en el tema del lideratge i per encertar i per equivocar-te, perquè al final doncs, tu comandes persones que algunes d'elles porten molts anys, són més grans que tu, però bueno, doncs pel rang tu estàs de jefe, i d'alguna forma és una bona escola d'aprenentatge, i també tens jefes que estan per sobre teu per fixar-te una mica doncs, en els encerts i en les coses que potser no són tan encertades, no? Jo crec que els primers destins et serveixen per això, i com et dic, hi ha encerts i hi ha, doncs a vegades, errors també, com és normal.
0: Això era el 94, però el 96 doncs, també passa una cosa molt important,
1: sí.
0: I és que coneixes a la teva dona,
1: sí.
0: A la Laura.
1: Sí.
0: Teniu dues filles, l'Andrea i la Clàudia.
1: Sí.
0: Quin és el paper que han tingut les teves filles, la teva dona, en la teva carrera?
1: Bueno, és un paper fonamental. Tu pensa que quan te'n vas tan jove tens moltes vegades una mica de sentiment de soledat, eh? Això també és una cosa que es viu, no? Que ara que estiguis acompanyat i tal, estàs una mica desarrelat, és una cosa habitual. I, bueno, jo amb la meva dona vaig tenir uns començaments doncs, molt, molt bons aquí a Sant Cugat. Ens vam conèixer sortint per Sant Cugat, perquè jo moltes vegades venia i sortia aquí amb amics. Ella estava aquí també, havia estudiat a l'Arnau Cadell. I després de Bòsnia, que portàvem un any sortint, després de Bòsnia, quan vaig tornar, doncs ella va decidir venir amb mi. Vam començar doncs, a muntar la família, portem 29 anys junts, i la Laura ha sigut una dona... un suport fonamental per mi, perquè moltes absències meves per missions, que són absències llargues, en aquella època no havia tampoc mitjans de comunicació per poder parlar, i potser no sabia què estava fent i on estava, doncs ella estava fent de pare i de mare, i a més a molts entorns, perquè ens hem mogut molt de destí, on no coneixíem quasi a ningú, no? Perquè igual estàvem a Ceuta.

0: o estava a Madrid o estàvem jo que sé, a Saragossa, i ha sigut un pilar fonamental a casa per la família completa. I les meves filles, doncs, han sigut unes nenes que s'han acostumat molt a canviar d'escola des de ben petitetes, inclús a l'estranger, han fet educació de mare estranger, han après el que és canviar amb freqüència. Li hem intentat, a la família sempre hem intentat que els canvis no siguin violents, no? Que siguin com una experiència, com una oportunitat. I això, doncs, a les meves filles els ha donat, jo crec, una bona visió, no?, de diverses cultures, de diverses maneres de veure la vida, i també els idiomes, evidentment, que ara mateix, doncs, les dues parlen molt bé els idiomes i és una riquesa que tindran.
1: Que no els hi treu ningú.
0: Que no els hi treu ningú.
1: Has parlat de missions. La teva primera missió internacional va ser a Bòsnia, el 97.
0: Sí.
1: Digue'ns quin impacte personal i també professional va tenir aquella experiència.
0: Jo recordo perfectament el primer dia que teníem que volar a Bòsnia. Jo portava un mes i mig preparant l'operació amb la brigada aerotransportable de Galícia, però jo no estava destinat allà, però vaig anar a la jefe de secció, era tinent, de la secció de reconeixement, i jo recordo la primera matinada, quan vam agafar un avió, un Hèrcules era, per anar a la zona d'operacions, i quan la primera vegada, doncs, no saps realment on vas, era de les primeres missions que feia Espanya, les Forces Armades, com tu saps, de les primeres missions van ser a Bòsnia. I recordo molt bé aquell moment, no?, de pujar amb la motxilla, amb altres companys, i aquella incertesa, no? Després ja et vas familiaritzant amb aquestes coses i vas aprenent una mica com funciona això, no? La primera missió, sempre al principi, d'alguna forma, doncs,
1: t'impacta
0: més. Uh-huh. I és, torno una mica a el que he dit abans, no? Són aquelles primeres escoles de lideratge i d'aprenentatge en contextes, doncs, molt diferents, no?, els que ens trobem habitualment.
1: Uh-huh. Aquesta és la primera, però has estat en missions a Eritrea, Etiòpia, Kosovo, la República Centreafricana... Missions cadascuna amb les seves peculiaritats, no?, les seves circumstàncies...
0: Sí.
1: Però també has estat destinat a l'Eurocops, a Estrasburg,
0: sí,
1: a l'Estat Major, conjunt tant a Espanya com a França.
0: Sí.
1: Això de treballar en entorns internacionals... Com es porta?
0: Mira, és molt interessant això, perquè el que estem dient, quan tu organitzes o dirigeixes grups humans de diverses cultures i de diversos països, doncs és quan te n'assabentes de que tenim, doncs, algunes diferències culturals. Això és veritat, no? I es reflexa a l'hora de treballar. Per mi ha sigut molt enriquidor. En primer lloc, estàs treballant en un entorn que no és la teva llengua. T'has de familiaritzar i acostumar-te, doncs, a deixar les coses clares i també a rebre les ordres d'estrangers que t'estan comandant a tu en un idioma diferent, a tenir les idees clares, a aclarar una mica el context del que estem parlant. I després, doncs, a l'hora de negociar o a l'hora de prendre decisions que poden afectar, doncs la forma de resoldre'l has d'escoltar una mica les visions diferents i les diverses cultures, no? Jo recordo, per exemple, que una de les coses que m'he trobat a l'Eurocorp, quan jo estava comandant l'àrea de telecomunicacions i sistemes d'informació, jo tenia sota meu unes 60 persones, més o menys, i per sobre, doncs, tenia un general que era alemany, un espanyol i un francès. I a sota meu, doncs, tot eren de diferents països, no? I cadascú tenia la seva normativa a l'hora d'agafar vacances, a l'hora de tenir, doncs, absències de treball per malalties, i tota aquesta cosa l'has de conjugar i treure el treball a la vegada, no? Perquè hi ha països, doncs, que tenen més dies, altres que tenen menys, i això a vegades, quan hi ha molta feina per treure, doncs, pot crear certes tensions, no? És una cosa interessant. A mi m'agrada estar a l'entorn internacional.
1: Parlem de la teva etapa també a la Unitat Militar d'Emergències, no?, que marca un punt important. Què significa posar les Forces Armades al servei directe de la població?
0: Bueno, nosaltres som servidors del poble, som servidors de l'Estat espanyol, no? I servim a la nostra societat. La Unitat Militar d'Emergències, jo crec que ha aportat una capacitat molt, molt important en l'àmbit de la protecció civil. La protecció civil, com saps, és una competència autonòmica, però la Unitat Militar d'Emergències és una capacitat que permet reforçar i que permet ajudar doncs, a les comunitats autònomes de qualsevol territori amb les capacitats que té d'una manera ràpida i d'una manera eficaç, no? Jo crec que ha sigut un encert a la creació. Jo vaig estar, com saps, 3 anys i mig, i per mi va ser una gran experiència. Vam estar a moltes comunitats autònomes. Jo, els meus primers 2 anys, vaig ser el military assistant del tinent general i vam visitar moltes comunitats autònomes. Parlàvem amb els consellers d'interior, concretament vam estar aquí a Catalunya, i allà llavors estava el conseller d'interior Puig. Vam tenir diverses reunions amb ell. I és una unitat que aporta unes capacitats que són molt valorades, molt valorades. I la forma d'activar la unitat, que a vegades algú m'ha preguntat, no? Doncs la forma d'activar la unitat és a través de les delegacions de govern. Al final, una competència que correspon a les comunitats autònomes és la comunitat autònoma la que decideix si és necessari sol·licitar aquest esforç, i es fa a través de les delegacions de govern.
1: Ara tens 57 anys?
0: Sí.
1: En aquesta etapa de la vida, m'imagino que en algun moment t'hauràs plantejat la teva jubilació, o no encara?
0: La veig venir, no penso massa en ella, la veig venir, perquè, com saps, i bueno, si no jo us explico, nosaltres podem passar a una figura que es diu reserva, una mica abans potser que altres professions. En el meu, sí, normalment un passa la reserva amb 61 anys, dins de l'escala d'oficials a la que jo apartenc. Si arribes a general, a coronel, pots jubilar-te una mica, pots passar la reserva una mica abans. En el meu cas seria els 59 anys. I si arribes a general, ho pots allargar més. I sí, és algo que tinc proper, i que no he reflexionat massa en aquest aspecte.
1: Fa uns dies em vas comentar que un militar també vol la pau.
0: Sí, no? Totalment.
1: Però em vas donar una explicació que m'agradaria que la poguessis raonar ara. Perquè, clar, tothom, bona part de la població, si no pensem en la UME, associa doncs, sí, l'exèrcit a la guerra,
0: sí,
1: no? Al conflicte.
0: Sí, sí.
1: I tu em dius, no, el militar també vol la pau.
0: Sí. Mira, això ve perquè jo em va passar una anècdota, si em permets explicar-la. Quan jo tenia 40 anys vam aconseguir reunir-nos, no? Doncs molts companys del Pla Ferreres per fer una trobada de 40 anys. I ens vam reunir aquí al monestir. Jo estava llavors destinat a la UME, era comandant, vaig demanar permís i vaig venir a Malabé per estar amb els meus companys, que va ser molt emocionant tornar-nos a trobar. I doncs, bueno, quan va passar la nit i ja estàvem xerrant, recordo una de les companyes, que ara és professora de piano, que em va dir, mira, Pere, a mi els militars no m'agraden perquè volen matar i fer la guerra, no? I jo em vaig quedar una mica parat perquè vaig dir, ostres, no has entès res. No has entès res perquè la nostra missió és precisament defensar els valors de la nostra societat i a la nostra societat de totes aquelles forces que puguin alterar-les, no? Des del punt de vista de pues, estats o de moviments ideològicament radicals. I si algú coneix la guerra, som nosaltres. Per tant, nosaltres sabem molt bé que no és gens desitjable. I qui decideix fer la guerra no som els militars, que al final som uns instruments de l'Estat, sinó que són els polítics. Bé en democràcies o bé en estats que no són democràtics, però no som nosaltres qui decidim qui fa la guerra, ni on.
1: Pere, se'ns ha acabat ja el temps, i ara em diràs, ui, que s'ha passat molt ràpid, això. Hauríem pogut estar parlant molta més estona d'aquesta trajectòria que podem dir brillant. No sé si somiada. La somiaves tu així, la teva carrera?
0: Sincerament, no. No m'esperava que fos així, però la vida a vegades ens sorprèn.
1: Doncs deixarem que ens continuï sorprenent. Pere Guerrero, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Permeta'm felicitar-te perquè fas un programa molt proper pel ciutadà de Sant Cugat. Gràcies, Carme.
1: Gràcies. Adéu, Pere.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Prop de bé, però vull dir, un guaita no qualsevol avui.
1: No, avui tenim un guaita especial.
2: Especial, per què? Perquè en fem 200.
1: Fem 200 programes, Déu-n'hi-do, es diu aviat això,
2: es diu aviat, eh? Es diu aviat. I normalment estem tu i jo fent el programa, aquesta secció, però avui hem volgut que ens acompanyés més gent i per fer-ho més especial, això.
1: I això vol dir que tens una convidada. Qui és aquesta convidada?
2: Tinc una convidada, que és la Cristina Cantal. Cristina, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: La Cristina, que va ser la conductora, o sigui, estic amb les dues conductores del guaita, bàsicament. La primera, la Cristina Cantal, que va estar al davant una bona colla de programes.
3: No 200, però uns quants, eh?
2: Uns quants. I tu, Ona, que has agafat, que evidentment has agafat el relleu, no? Mira, posaré una mica de dates, no sé si te'n recordes, Cris, però...
3: Ui, a veure...
2: Però podríem dir que això del guaita és un producte postpandèmic o pandèmic.
3: Sí, clar, va començar el
2: també.
3: 2020.
2: Exacte, va començar el 15 de setembre del 2020, o sigui, fa 6 anys. I el primer el vam dedicar ja a la biodiversitat i al patrimoni natural. Per tant, podríem dir que era una mica una declaració d'intencions.
3: Vas plantar,
2: no?,
3: la bandera, no?
2: Exacte, vam plantar la bandera de lo que havia de ser, i un espai que, evidentment, va començar a Ràdio L'Escala, però des de fa un parell, tres d'anys ha sortit d'aquest estudi, també per escoltar-se a moltes ràdios del país, gràcies a la difusió que en fa la xarxa.
3: I tant.
2: A través de totes les ràdios, qui se'l vulguin descarregar. Us tinc a vosaltres perquè volia, amb aquest guaita especial, a part de fer repàs una mica tot el que hem anat parlant i així, també les vostres sensacions, o com, des d'un àmbit periodístic, com vosaltres heu afrontat una secció científica com aquesta, Cris.
3: Per sort, tu venies molt ben preparat, Sergi, sí. I ets el cansats de la matèria. Jo escoltava i a final de temporada em feia un examen, per tant, una prepara't perquè arribarà el moment de l'examen, i haig de dir que els vaig aprovar.
2: Sí,
3: eh que sí?
2: Els vas aprovar tots.
3: Doncs bé, la veritat és que a mi m'agradava molt perquè realment dels 100 i pico programes que hem fet junts, Sergi, mai vas repetir un tema.
2: No.
3: I tenim la llista, perquè en Sergi té la llista, de cada un dels programes en la data que s'ha fet, i a mi em va al·lucinar molt de dir quantes coses hi han que formen part del nostre entorn natural, en el que no hi posem vista a vegades, el que donem per sentats que hi són, però que realment quan entrem una mica a investigar, a voler saber una mica més, descobrim moltes coses, i jo haig de dir que amb tu he pres molt, Sergi. No sé tu, Ona, com ho portes, però...
1: A mi m'està passant igual. A vegades em sento una mica analfabeta, no?, en aquesta secció, de dir, uau, això que m'està explicant no en tenia ni idea, saps? I sí, és una mica tornar a l'institut.
2: A vegades em poso tècnic amb paraulotes aquestes científiques i noms raros, però sovint és això, no?, que s'intenta fer aquesta divulgació precisament pel que deies tu, Cris, perquè moltes vegades, i això és una reivindicació, s'ha donat el missatge de que tenim un entorn natural pobre, o que tenim poques coses, o que ho hem destruït tot i que ja no queda res, i és ben bé el contrari. O sigui, si tu no dones un missatge valorant el que es té, no ho arribaràs a protegir, ni no ho arribaràs a valorar.
3: No, perquè ni sabràs que hi és, no?
2: Exacte, ni ho arribaràs a conservar, no? I també, el que tu havies dit alguna vegada, que era una mica com una tornada a col·le.
3: Sí. Sempre es deies tu per als de l'ESO,
2: sí.
3: I jo pensava per als de l'ESO i per mi.
2: I pels de mi, sí. Una tornada, cola, amb aquests repàs de coses, jo diria de cultureta general o d'allò, com per exemple, a part de les ciències naturals, una cosa que a mi jo tinc bastanta obsessió, que és amb la geografia, i és una cosa que crec que tothom anem molt curts. No sé si heu vist a vegades... Ara dic, no?, el programa, el concurs aquell que fan del TV3 als dies de Nadal, per exemple, hi participen nens.
3: Sí.
2: Doncs, a les preguntes de geografia sempre fallaven.
3: Això abans s'estudiava molt més bé del que s'estudia ara, segurament, no?
2: Sí, hi havia com una educació, que allò de saber-te els rius de memòria o saber-te...
3: La meva mare encara se'ls sap, eh?
2: Saber-te les muntanyes o les comarques o por ahí. Però això és essencial en el moment de que tu vius en un entorn i primer de tot t'has de situar en l'entorn. perquè després, si no, li demanem moltes coses al GPS del cotxe i ens acaba fotent per un camí de carro.
1: Exacte.
3: Clar, i està molt bé aquesta manera planera, seria la paraula, no?, d'explicar-ho, perquè per qui no som del món científic,

0: procuro de no repetir, però hem viatjat per arreu del món.
1: Sí. En bici i tot.
0: En bici i tot.
2: I en tren, no? Una vegada no va fer un viatge en tren.
0: Un viatge en tren. Això, el de les bicis, mira, em va tocar, vam fer amb tu, hem fet el Giro d'Itàlia, el Tour de França, la Volta a Espanya i a les clàssiques de primavera.
1: I el millor era quan arribava en Sergi i deia... Espera't, que avui farem aquí el Giro d'Itàlia, però veurem tot el paisatge que ens envolta. I arribava molt emocionat explicant-ho, eh?
0: Sí, home, perquè és una finestra, o sigui, tu veus, no només fent-ho, clar, potser els ciclistes ho veuen diferent, perquè s'estan matant a pujar les muntanyes i els ports de muntanya, però tu que ho pots veure des d'una pantalla de televisió, assentat al sofà i així, i amb totes les imatges que em mostren, doncs és una manera fantàstica de veure paisatge, de veure vegetació, de veure, a part de patrimoni, perquè també tenim el Carlos de Andrés de la TV1 que va dient totes les esglésies i tots els poblets que troba pel mig, no? Això de part a part, però inclús jo tinc companys que quan pel Tour de França volten el Pirineu, miren a veure com de verd està per saber si hi ha bolets o no hi ha bolets.
1: Val.
0: A partir de les imatges del Tour de França se'n van a buscar bolets o no.
2: Carai.
0: És també interessant. I en tren, el que vas dir tu, vam fer un viatge de Barcelona a Bilbao.
2: Ah, carai, mirant el paisatge per la finestra.
1: Em va portar el País Basc.
0: Sí, em vaig portar a Euskadi passant per tots els paisatges, des del Mediterrani, el semiàrid dels Monegros... a les vinyes de la Rioja, evidentment, i després el Sal, aquell paisatge eurosiberià cantàbric, com si diguéssim, que de cop a volta veus les fagedes per el Tuve i tota la zona aquella, veus les fagedes i és amb els caserios petits, minúsculs, a baix de la vall, i són unes vistes espectaculars. O sigui, això...
1: I contrastos, és el que ens has dit, aquests contrastos també que dius els tenim aquí mateix, els tenim a X hores de tren o de cotxe, no?
0: Exacte, estan a tiro de pedra per exemple, jo què sé, estudiants de botànica de les universitats, que una sortida sigui anar des de Barcelona fins a Bilbao. A nosaltres ens portaven al Montseny o a Vallter, quan anaven a la uni, tampoc ens portaven...
1: Tu apuntes més amunt,
0: Tampoc ens portaven per molt lluny. Jo us volia preguntar a les dues, tant a la Cris com tu, Ona, dels temes que hem tocat, o de les temàtiques, no dels temes, perquè són moltes les temàtiques, quina és vosaltres la temàtica científica que us crea que us crida més l'atenció, o que us crida més?
2: A mi m'agraden molt quan em fas del fons marí.
1: Ja anava a dir el mateix.
2: Crec que és un món que el tenim com molt desconegut, no? Perquè queda com allà baix i no ens hi fixem. Llavors, són superinteressants. L'altre dia que parlàvem del coralígen.
0: El coralígen, exacte.
2: Tot allò va ser molt interessant, també, dels diferents animals que viuen allà dins i tot això.
0: De les gorgònies, dels coralls, de les algues calcàries... O sigui, vam fer aquesta zona on ja la llum hi arriba amb menys força, no?, a partir d'aquests 30, 40, 50 metres, que hi havia un 10% de la biodiversitat de tota la Mediterrània.
2: Sí, és que és molt fort. O sigui, és un món que hi ha un munt de biodiversitat i no el coneixem, no?, perquè ens queda com allà al fons.
1: Jo és que la Sirenita em va marcar molt i m'agrada allò quan m'explicava coses i deies, jo m'imaginava aquell peix amb els llums allà perquè viu massa fosc i així s'hi veu, per exemple, no?
0: La tenia d'allò que després em demanava una recepta de cuina. Parlàvem de peixos i de mar i per allà.
1: Si em parles aquí mitja hora de pops, anem a parlar com fer-ho bé.
0: Ho acabava traduint el plat.
1: Cadascú
0: el
1: seu.
2: I tant.
0: I també volia fer una reflexió. No sé si us sembla a vosaltres que des de la... sobretot des de la pandèmia que cap aquí, com a programa postpandèmic, s'ha sortit o s'ha volgut sortir molt al medi o molt al medi natural, no? Però no sé si s'ha volgut sortir més que no pas entendre-la.
1: Home, jo crec que vam entendre-la molt quan van aparèixer dofins a Venècia, a Port Senglars al mig de Barcelona, no? Van veure tots molt clar que si els humans deixéssim de molestar per aquest món, bé, la vegetació i els animals tornarien a conquerir-ho tot, estil Rei Lleó, ja que estem així, és molt Disney avui. I a partir d'aquí, home, et fa pensar també a tots aquests canvis que hi ha hagut. Jo crec que sí que hi ha molt interès per al món natural, hi ha també per al benestar humà, no? Diguéssim, els banys de bosc, els banys de mar, aquestes coses estan molt de moda, però és el que tu dius, potser és aquest benefici propi, no és anar a veure aquest món i entendre'l tal i com és i tot el que necessita. Jo ho dic sempre, que a mi m'agradaria molt estar al teu cap per saber, quan veig aquestes coses,

0: entendre tot el que tu veus, no? Que sovint doncs no tenim aquesta cultura, però per sort tenim programes com aquest.
1: A vegades ja belluga passa ràpid, eh? Quan comences a veure noms en vez de plantes o en vez de d'allò, aleshores comences...
0: És un Sergi, desconnecta, no?
1: comença't a preocupar.
2: Però també és xulo, no? Poder anar al bosc i anar veient els arbres i dir, mira, això és un bedoll, mira, això és un freixe, mira, sí, això és un no sé què, que si no, a vegades vas allà i dius... Són molt macos, però no sé què són.
0: L'Ona té certa cultura, ara ho he vist, eh? Se li dona bé els blocos.
1: És la capacitat d'observar, que això és lo important. Quan vas al bosc, o quan vas a, fins i tot al mar, però sobretot al bosc, tu normalment, en vez de mirar cap a dalt, veus capçades, has de mirar cap a baix. O sigui, les fulles que veus en el subsol, sobre el sol, allò t'indica ja, per exemple, quin tipus de bosc és, o si és caducifoli, o si quines espècies hi ha, ni por ahí. Amb els núvols passa el mateix, tu mires cap a dalt, i amb els fenòmens meteorològics, lo de l'observació també és molt evident. Però és la capacitat aquesta d'observar, que això sí que moltes... estan en una pantalla d'un mòbil...
0: Sí, ens perdem moltes coses de l'entorn, no?
1: Allò és el tema de badar, i observar, o sigui, parar-te un dia... els oients, el turó que tinguin més a prop o el cim que tinguin més a prop del costat de casa i fer una volteta de 360 graus i a partir d'allà analitzar el que veus, o sigui, el que veus i el que passa per davant, i si pot ser sense cascos i música
0: i escoltant,
1: escoltant els ocells i escoltant les històries aquestes, això també és molt important. I amb els ocells, si te'n recordes, també havíem fet de cants dels ocells. O sigui,
0: sí, aquest programa va ser molt xulo, eh? El podeu recuperar?
1: Sí.
0: I em va portar tal com piulen cada un dels ocells diferents, els van poder escoltar.
1: Ocells, que xulo. Vam fer, per exemple, els rapinyaires, o vam fer els corps, o vam fer una d'allò, i en cada un dels... Hi ha una pàgina molt bona d'aquest tema, del tema dels ocells de l'Institut Català d'Ornitologia, crec que és aquest, que hi han registrat tots els cants dels ocells. Per tant, tu pots escoltar-los i tu pots saber com sona. I fins i tot hi ha una aplicació molt xula del mòbil, que alguns oients potser la saben, però altres no, que es diu Merlin, Merlin ID.
2: Merlin ID. I aquí tens el cant dels ocells, també.
1: Aquí és una aplicació que tu et descarregues un catàleg dintre de l'aplicació, té una gravadora, utilitza la gravadora de veu del mòbil, engegues, i a mesura que va sonant els ocells, te'ls va identificant.
2: Ah, carai, que xulo!
1: Això és Merlin ID, una aplicació de mòbil, parlant d'això del cant dels ocells i així.
0: I la vinculació amb les pantalles, doncs tant per tant les aprofitem bé, no?
1: Exacte. Que una cosa no vol dir el contrari, que tu tens pantalles i tens d'allò que també tu pots aprofitar com a eina de recurs quan vas al camp, i aquesta del Merlin, i ara del plan.net, que també t'ajuda amb una fotografia, t'ajuda a identificar tota la flora. Vull dir, són eines que ho faciliten.
0: I ben aconseguides, no entenc, Sergi, però el que estàs dient, tu que les deus haver utilitzat.
1: Sí, ben aconseguides i sobretot amb rigorositat. O sigui, aquesta dels ocells està desenvolupada per un observatori del Regne Unit, crec, amb el tema d'aus també són bastant allò, i aplicacions com la Plan.net, la Flora Catalana, por ahí, hi ha darrere gent que toca i que ho coneix, aquestes coses.
0: Que no l'ha fet l'intel·ligència artificial, diguem, no? L'han fet amb criteri.
1: No l'ha fet l'intel·ligència artificial. I un altre... parlàvem de les escoles, o sigui, en tema de...
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 6. Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el Bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda i amb més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat. Cugat amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així, es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa amb bici sense edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanyà amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirassol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una 30 d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs d'arrossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals, com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirassol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada de skate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en quatre grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de Músic al Cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors, com la UES, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el Bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda. Hi ha més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Infopodcast Sant Cugat.
13: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirassol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una 30 d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs de rossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirassol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada d'esquate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en 4 grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de músic al cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda. Hi ha més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa amb bici sense edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanyà amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirassol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una 30 d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs d'arrossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirassol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada de skate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en quatre grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de Músic al Cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Volei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Vieró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda. Hi ha més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'Escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de

0: del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirasol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs d'arrossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirasol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada de skate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en quatre grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de músic al cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya Central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
9: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
10: Los colombianos, Egan, Einer, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
9: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
11: Ya Pogacar.
12: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Paul Seixas o Remco.
13: El ciclismo yo lo he visto siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir des de Barcelona es todo un orgull.
1: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Un Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
18: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
11: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
19: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
11: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
20: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
11: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
21: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
22: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
11: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
23: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
24: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
23: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
0: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
6: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores, mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
2: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar, de fet, a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
3: L'Auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
4: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs, convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs, els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
3: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
5: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
7: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
25: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
26: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
27: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
26: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
27: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
26: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
27: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
28: A l'Hospital Unitat.
9: Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la ronda de dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
14: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
15: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les

0: causes de l'accident. S'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
1: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
3: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
4: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
5: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Grand Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
6: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores,

0: La xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
1: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
2: La uso més que l'autobús o que el metro.
3: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
0: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
4: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
5: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
0: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
6: Tres minuts per arribar a 7:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
7: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
8: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
7: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
9: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
7: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
10: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
7: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
7: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
6: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. I les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
12: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
13: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada, entonces l'alternativa era coger el tramvia per ir a Monumental, però no sabia nada.
12: I, Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres, que es perllongaran durant tot l'estiu, estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
6: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
14: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
15: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat ni agencia catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
14: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
6: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa.

0: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
1: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
2: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
3: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
4: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
5: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
6: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
5: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastor, la cantant de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà.

0: amb l'objectiu d'acostar el món de les habaneres a les noves generacions.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de Cal Eril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda. Hi ha més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirassol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una 30 d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs de rossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirassol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada de skate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en quatre grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de músic al cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
4: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen els Països del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda. Hi ha més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les tres primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanyà amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast Sant Cugat.
8: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirassol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs d'arrossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals, com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirassol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada de skate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en quatre grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de músic al cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 9:03. Hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc, on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogačar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Los regates, todo, entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarla.
1: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran de després un recorregut que travessarà tot Barcelona, passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc, a través de l'Avinguda Maria Cristina, i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França, que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà, després de pujar a Vegas, de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles, a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogačar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material, perquè demà arrenqui el Tour de França, el gran départ, aquí al Fòrum de Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
1: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del gran départ del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement a tots els anys de història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
1: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra, en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no?, que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no?, per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
1: S'atreveix amb un favorit el president de la Federació Catalana. Hem de pensar en Pogacar com a gran favorit.
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell. Serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no?, aquesta aparició que hi ha hagut del
1: Pol Seixas, sí,
22: i després també... Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los a tots dos donaran molta guerra i faran molt bona feina i deixaran molt bé el pavelló català.
1: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor.

0: Donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
1: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
2: Oh, joder!
3: No estava apuntando ahí.
4: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
5: Daddy.
6: Humphrey.
5: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
1: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
7: Ahir va començar el videofestival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestà o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, Helena, bon dia.
7: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
8: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica xanfarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
7: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
8: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
7: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
8: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
7: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
8: Gràcies.
7: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de

0: classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
0: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda. Hi ha més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Sí. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanyà amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Mirassol celebra la festa grossa del barri aquest cap de setmana amb un programa amb més d'una 30 d'activitats per a tots els públics. Enguany es consoliden activitats nascudes de l'impuls de les entitats del barri, com el segon concurs de rossos, el karaoke infantil o la gimcana de proves per als més petits. Tampoc faltaran les cites tradicionals, com el sopar popular de Carmanyola, les representacions teatrals de les companyies locals Mirassol Teatre i de Xoc Teatre, la ballada de sardanes o la nit de veneres, que tancaran la celebració. Pel que fa a la música, destaca l'actuació del grup Es Fiestados, així com la nit de ball amb el grup de versions La Loca Histèria. Per al públic familiar, torna la tradicional festa Holi, la bicicletada popular, el taller de capgrossos, la festa de l'aigua o una jornada de skate i patinet per al jovent. D'altra banda, la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra des d'aquest dijous 2 de juliol i fins al dimecres 8 a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reuneix especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. El programa s'organitza en quatre grans blocs: ordre global, canvi del discurs, interessos en joc i construcció de pau, i abordarà qüestions com la geopolítica de les grans potències, la dependència europea dels Estats Units, la desinformació, l'economia de guerra, els neocolonialismes o les noves formes de vigilància digital. Malgrat el diagnòstic crític, el curs manté una aposta per les alternatives i l'esperança. També aquest cap de setmana, dissabte a les 7 del vespre, a la Nau de Cultura de Valldoreix, concert de cloenda del curs de la coral Harmonia, amb la col·laboració de músic al cor de Valldoreix i la participació de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú, amb cançons de temàtica marinera i acompanyament de piano i acordió. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora en l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: La música descriu el territori.
10: La paraula descriu la música.
9: Música i paraula.
10: Paraula i territori.
9: A través dels instruments de cobla,
10: les nostres veus i la teva ràdio. Coplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
11: Continguts en xarxa.

0: Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo. De que sea cual sea su decisión de hoy, señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, no pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá.
1: Patch Adams, un film del 1998 que a Vesper On no li ha agradat mai a l'autèntic Patch Adams, que actualment té 80 anys. L'odia. Considera que va sacrificar el missatge que ell va transmetre per aconseguir un efecte purament comercial. Es refereix al fet que no recull, o que el film no recull el seu activisme i que el retrata simplement com un individu divertit, molt de la broma i prou, sense els valors humanístics que ell volia aportar a la medicina. Una altra pel·lícula que parla de les interioritats hospitalàries i del factor humà, per bé o per a mal, en el tractament dels pacients, és El bon doctor, del 2011, amb Orlando Bloom. No s'ha de confondre amb una sèrie de televisió de Netflix que té aquest mateix títol. Aquí hi trobem un personatge als antípodes de Patch Adams. Aquí el bon doctor és un metge que només busca el reconeixement i que no desperta cap simpatia entre els seus pacients, ni tampoc a les infermeres. Un dia, però, arriba una pacient de 18 anys amb una infecció renal. El tractament que ell li aplica funciona. La família de la noia n'està molt contenta i la falaga. La falaga tant que ell, per no perdre la pacient, li atura la recuperació. Però va massa lluny i sense voler la mata. No és el final de la pel·lícula, eh? Passa més coses. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Trick a les vies de so i que avui hem dedicat als errors mèdics amb una de les cançons de la banda sonora del Bon Doctor. Plató va dir: allà on s'estima l'art de la medicina, s'estima també la humanitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.

0: La vinya ha format part del paisatge agrícola de Sant Cugat fins a l'arribada de la indústria a casa nostra. El celler cooperatiu és el principal testimoni d'una època que actualment alguns productors locals intenten recuperar, ni que sigui mínimament. Precisament avui parlarem de la vinya, ho farem amb Sergi Turc, membre de l'Ortiga. Sergi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Avui vens acompanyat, eh?
1: Sí, molt ben acompanyat.
0: L'Íñigo Joji, no? És Joji? Vale, membre de Rabasaires. Mira que és complicat, t'ho he preguntat abans i encara estava dubtant. Íñigo, avui ens vés a parlar de la vinya, dels vins, de la teva tasca, de tota la teva trajectòria dins d'aquest món, no?
2: Endavant.
0: Sí?
2: Sí, clar.
0: Vinga. Primer de tot, Sergi, comencem posant una mica de context històric de la vinya a casa nostra.
1: Vinga, avui em feia molta il·lusió una miqueta parlar de la vinya, no? Perquè pues, al final és un cultiu que aquí a Sant Cugat, pues, això, als anys 50, que és una miqueta quan tenim registres, estàvem parlant que teníem unes 800 hectàrees de vinya, i a dia d'avui potser estem parlant de que n'hi ha 5, 4, 5, no? Que s'ha perdut molt, i ara, en els últims 5 anys, hi ha un petit impuls, no?, de diferents projectes que estem començant a replantar una miqueta la vinya. I doncs em feia molta il·lusió, no?, doncs, aprofitant aquesta energia una miqueta que s'està recuperant una miqueta el vi, doncs portar l'Íñigo, que és l'enòleg de referència per mi, l'enòleg de referència a Collserola, que ens explica una miqueta, a més, no?, doncs, com aquestes últimes plantades que s'han anat fent, doncs la barema aquest any com ha anat, no?, tot i que doncs, les vinyes d'aquí de Sant Cugat encara estan molt petites, però ja fa anys que està fent baremes. Bueno, i que ens explica una miqueta, pues, això, varietats, per exemple, qui puguin, no?
0: Que però fet, abans d'entrar amb l'Íñigo, que ja serà, diríem, l'exemple concret,
1: sí.
0: Hi ha altres projectes? Quants projectes coneixem a Sant Cugat que estiguin tractant
1: ara mateix, la
0: vinya?
1: Pues, tenim un projecte de Rabassaires, sí? L'Ortiga, que fa un parell d'anys vam plantar també una hectàrea i mitja de vinya, i els de Can Vell, que si no vaig errat, doncs ara tenen 2,5 hectàrees també de raïm. Uh-huh. I aquests són una mica dels projectets que ara mateix estem mica en mica impulsant i que estem veient que la vinya seria un bon cultiu per anar implementant, no?, també amb el canvi climàtic i tot el tema de la sequera, doncs és un bon cultiu que tradicionalment s'havia fet aquí, per algun motiu, i que seria molt interessant anar recuperant mica en mica, si volem mantenir agricultura dintre de Sant Cugat, dintre del parc.
0: Val. Íñigo, vinga, comencem amb tu. Quan comença la teva relació amb tot aquest món?
2: Amb la vinya, la relació, doncs, el 2000... 2010, 2009, 2010, més o menys, 2010, potser. Mm? Sí, ara porto, doncs, unes 12 baremes a nivell professional. Professionalment vaig començar el 2012. I el 2012 vaig començar al Penedès, vaig fer 4 baremes al Penedès i després el 2016 vaig passar aquí a Collserola amb la cooperativa L'Olivera, a la masia Can Calopa de Dalt. I des d'aleshores doncs, ja he estat fidel al territori, a Collserola i al Vallès Occidental.
0: Mm-hmm. Parlem del més recent, que és l'última barema que heu fet.
2: Nosaltres encara, a dia d'avui, com deia el Sergi abans, encara de les nostres vinyes veremem molt poquet. De fet, només ens queda una petita vinya vella que ja no la treballem, que de fet és l'últim any del que veremem, que és de Cerdanyola, però les nostres vinyes són totes vinyes joves, recent plantades. De fet, la de Sant Cugat la vam plantar ara fa 2 anys. Al gener farà 2 anys i, per tant, encara no ens dona fruits. Nosaltres veremem d'altres finques del territori català, de les mateixes varietats que hem cultivat i d'aquestes varietats, d'aquest raïm, fem vi. La barema d'enguany ha estat una barema estranya, des del meu punt de vista.
0: Per què?
2: Estranya perquè va fer una escalorada. L'any es presentava com un any bastant normalitzat, no?, dins de la
0: climatologia.
2: Dins de la poca normalització dels últims anys i de les sequeres continuades que hem tingut, sobretot des de l'any 2021, no?, aquests últims 3 anys que han sigut molt secs. Aquesta es presentava com un any bastant normalitzat, retornant a cicles bastant normalitzats i a collites i produccions doncs, del que veníem molt bones. Però van haver-hi unes calorades a principis d'agost, finals de juliol, principis d'agost, que van fer que el raïm corregués una mica més del compte, sobretot aquelles varietats que maduraven que maduren o que el seu cicle és una mica més curt i, per tant, maduren una mica abans. Perquè et facis la idea, normalment jo, nosaltres, a Rabassaires, comencem a baramar a principis de setembre i aquest any hem començat el 18 o 19 d'agost, que són pràcticament 15 dies abans. I vam començar molt ràpid, a part correcuita, en el nostre cas, a més, amb un celler nou per primer cop, on entràvem raïm per primer cop, i per tant doncs, ens agafava una mica a contrapeu. I després el que ha passat és que al setembre hem tingut un setembre de tardor. Hem tingut un setembre amb unes temperatures que doncs, a final de la primera quinzena van caure de cop les temperatures. No sé si us recordeu, dies on les màximes eren de 16, 17, 18 graus i les mínimes inclús algun dia va arribar a baixar per sota els 10 graus aquí a Sant Cugat. I aleshores aquelles varietats de maduració més lenta i de cicle més llarg que normalment collim a finals de setembre, doncs no han acabat de madurar. I com no han acabat de madurar i han vingut les pluges, el que passava és que el raïm es podria, com qualsevol altra fruita, no? La humitat, la pluja... I, per tant, vam haver de collir per sanitat, que això mai és l'ideal, mai és l'ideal de la gent que ens dediquem a fer vi. Sempre volem que les pells estiguin en el moment òptim, el pinyol, no? La polpa, el grau alcohòlic, l'acidesa, tot això estigui equilibrat i estigui en el moment òptim. I, per tant, per què dic que per mi ha estat bona? Ha estat bona perquè hem collit quilos, però alhora no amb els paràmetres que jo desitjaria per fer el vi excel·lent. Sempre busquem l'excel·lència, i l'excel·lència en la matèria primera mai és. Però sempre la cerquem, no? Estem constantment en la cerca d'aquesta excel·lència que algun any concret ens la dona, però any rere any és difícil obtenir-la.
0: Quina és la varietat que...
2: Que prima aquí. Bueno, nosaltres treballem varietats mediterrànies totes. En blanc treballem el xarel·lo, principalment, que aquí a la comarca s'anomenava Pansalet, no? I és una de les varietats... de fet, nosaltres la que tenim més cultivada en superfície. Tenim pràcticament una mica més d'una hectàrea de xarel·lo. Uh-huh. Crec que l'Ortiga també tenen xarel·lo. Sí. I Can Vell, bàsicament, crec que és l'única varietat que tenen cultivada xarel·lo. I nosaltres alhora també traiem una mica el macabeu, que és una dieta tradicional catalana, i antigament aquí a Sant Cugat sé que hi havia hagut una mica, però potser no era la varietat que més hi havia. I després la malvasia. La malvasia és una varietat mediterrània, també tradicional, molt aromàtica, molt coneguda una mica per això, per la seva aromàtica, perquè és una varietat molt, molt afruitada, i que sí que sabem que tradicionalment hi havia hagut a la comarca, sobretot amb el nom de Trobat, aquí. I després per les negres, que aquí sí que raïm negre no és tradicional de la comarca, de fet no és tradicional d'aquesta zona nord-mediterrània, lo normal és que a Catalunya tot fos raïm blanc, menys a les zones d'interior, a les zones de marítimes, i a Sant Cugat tot el que és, tota la vinya que hi havia era raïm blanc, o pràcticament tota. I nosaltres tenim Garnatxa negra i Monestrell, que aquí s'anomenava Mataró, que és com se l'anomena la zona d'Alella, de la denominació d'origen Alella, que tenen bastanta de Mataró. Desconec si és per un tema de la ciutat de Mataró. La veritat és que ho desconec, que és una cosa que sempre tinc allà com les ganes de trobar l'etimologia de la paraula Mataró d'on ve. Però, bueno, sabem que és tradicional i que aquí hi havia hagut, a Sant Cugat. De fet, en els arxius sabem que Mataró n'hi havia.
0: I amb la barema d'aquest any, quantes ampolles...
2: Produirem?
0: Sí.
2: Doncs ara encara se'm fa difícil calcular exactament, però estarem entre 14 i 15.000 ampolles.
0: 14 i 15.000 ampolles.
2: Sí, i això és un celler molt petit, encara que no ho sembli.
0: Val, ara parlarem del celler.
2: Vale.
0: Aquestes ampolles es comercialitzen?
2: Sí. De moment no ens les bevem totes. Els pagesos ens bevem vi tot el que podem, però de moment 14.000 no arribem. Pujaríem el consum per cap.
0: A on?
2: Doncs aquestes ampolles...
0: O de quina manera? És a dir, on les podem trobar?
2: T'explico. Mira, nosaltres traiem amb xarxa, amb un projecte que va néixer de la voluntat de sumar esforços entre la pagesia Collserola. És un projecte que es diu De Collserola. Mm. I aquest projecte distribueix productes dels productors de Collserola. Llavors, aquest és un dels nostres distribuïdors o canals de distribució que bàsicament fa distribució local. Sant Cugat, Cerdanyola i una mica la zona de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona. Després, a banda, nosaltres treballem la botiga online. També fem un servei porta a porta al municipi de Sant Cugat amb el nostre vi, si la gent el vol comprar. normalment ens contacten a través de la web, no?, o de la botiga online, i compren. I després, per primer cop, no?, i ara obrim portes aquest proper mes de novembre, al nostre celler urbà, ubicat a Sabadell, per un tema, per diferents circumstàncies que algunes no anomenarem, però
0: les altres sí les podem comentar,
2: sí,
0: no?
2: Sí, no, perquè aquí les possibilitats de poder tenir un espai al municipi de Sant Cugat amb els preus actuals de lloguer i amb les circumstàncies que implica fer un celler, no?, a nivell normatiu, legal, doncs ha estat impossible. Després de molts anys de lluita, impossible.
0: Així doncs, has hagut de marxar de Sant Cugat, sí. Has trobat un espai a Sabadell.
2: Sí.
0: És recent, dius?
2: L'espai fa un any que el tinc llogat,
0: sí.
2: Però perquè et facis la idea, vam acabar obres a correcuita a l'agost per poder fer el vi.
0: Aprofita aquesta...
2: A fer la barema ja, perquè ja no teníem espai on fer la barema. I se'ns acaba del tot les obres i ara estem acabant, ara a finals d'octubre han tornat a entrar els quatre industrials amb les quatre coses que faltaven i al novembre obrim portes al públic per al nostre espai degustació. És a dir, es podrà venir, comprar els vins, però també degustar-los in situ.
0: On està aquest celler?
2: Al carrer Jacint Verdaguer, número 108, del barri de Gràcia de Sabadell.
0: Barri de Gràcia de Sabadell.
2: Sí, al costat de la plaça del Treball.
0: Mhm. Clar, és que jo ara estava pensant una mica en la història, no?, de la vinya i quan hi havia les cooperatives.
2: Sí.
0: Tot això, i menys per aquesta zona, això de les cooperatives no...
2: No, això va quedar... Això ha quedat en el passat.
0: Això ha quedat en la història.
2: Sí, la cooperativa Sant Cugat va entrar raïm per últim any l'any 88, si no m'equivoco, el 87 o el 88. Van entrar 2 milions de quilos de raïm, que és moltíssim, de raïms locals, o sigui, de vinyes locals. Però això, clar, això és el que deia el Sergi. Vull dir, ara som d'aquestes 800 hectàrees que hi havia de raïm, no? O de ser una de les comarques més important en la vinya de Catalunya, a que quedin 5 hectàrees.
1: Bueno, em sembla que aquest any, no?, s'ha collit, els de Can Vell van collir 1.500 quilos de raïm,
2: sí.
1: I això és el que s'ha collit aquest any.
2: Sí.
1: Dels 2 milions
2: de 2 milions a 40 anys, a 1.500 quilos, que anirà més, això és la gràcia. Sí. La gràcia és que ara crec que s'ha encetat una nova, no?, una nova fornada de pagesos on veiem que una de les motivacions és la vinya, on veiem que recuperar el paisatge, i tradicionalment hi havia hagut durant segles, és la vinya, on de moment el clima aguanta pel cultiu de la vinya i, per tant, doncs són els cultius pels que hem d'apostar. Segurament la vinya i l'olivera són els cultius més resilients i en els que hem de posar fe en els anys que ens queden de cultiu en aquestes zones, no? Vull dir...
0: que a més deixen un paisatge fantàstic.
2: No, meravellós, el paisatge és meravellós.
0: Perquè tu te'n vas on te'n vagis, que hi hagi tradició de vi, hi hagi vinyes, i el paisatge és espectacular.
2: Sí, jo crec que sí, la combinació del paisatge de bosc amb el cultiu, amb el... Ara aquí cereal molt poc, no? Però
0: quan... hi havia,
2: però hi havia, no?
0: Hi havia.
2: Però aquest mosaic de la vinya, de l'olivera, de la horta, en el cas de l'Ortiga, o la Rurala i a Collserola, que també dona gust veure-ho... és el que fa ric el territori. I aquí la riquesa a Sant Cugat bàsicament s'ha basat en riquesa urbanística. I ja sabem on porta això, no? A manca d'identitat, manca de salut urbana, molts factors que crec que la pagesia, doncs estem molt per la labor de retornar una certa salut urbana i paisatgística al territori, que crec que és molt important.
0: No ens queda massa temps,
2: no,
0: i
2: no.
0: Em fa molta pena perquè tinc unes quantes coses més per preguntar. També tens vinyes de Terrassa?
2: Sí. Vinga, pim-pam, sí.
0: Val.
2: Terrassa,
0: no.
2: Sí.
0: Sí, digue. Però em sembla que aquest vi no es comercialitza, no?
2: No, a Terrassa encara no hem generat cap vi d'aquest projecte.
0: Val, no, és que potser estic pensant en un altre projecte, sí. Que potser no té res a veure amb vosaltres.
2: Ah, perquè hi ha un altre projecte a Terrassa també que han recuperat el terrassenc, que és una varietat autòctona.
0: Aquest era.
2: Nosaltres també n'hem plantat, però aquest projecte, que és un projecte que es diu la vinya Can Font, que no, la vinya Can Font...
1: No, això és el, sí, el Jaume. Diria,
2: sí, no, això és el Jaume, el Papiol. Bueno, però es diu alguna cosa així. No, la Font de Gaià. La Font de Gaià, crec. Can Font de Gaià. Mm. Bueno, aquests han recuperat vinya i aquests sí que han fet vi ja aquest primer any. O sigui, és el primer any crec que fan collita del Terrasseny i fan vi.
0: Val. Almadí i el Cugat.
2: Vins amb ADN Sant Cugatenc, 100%. Rememoren aquesta... Tenen els dos sentits, una... dos personatges tradicionals, no? Que fan una colcada d'ull al municipi de Sant Cugat,
0: sí.
2: I després doncs aquesta recuperació, parlant d'aquesta recuperació de vinya a Sant Cugat, i són dos personatges que hem reil·lustrat i que en les etiquetes doncs, el que fan és xerrar de les seves anècdotes pageses vitivinícoles de la comarca. Vi blanc i vi negre, tots dos joves. Uh-huh. Vins joves. Tots dos d'aquestes varietats mediterrànies que t'he comentat abans.
0: Doncs no ens queda més temps, Sergi.
1: Bueno,
0: jo crec que haurem de convidar-lo un altre dia.
2: Jo crec que sí, i em podeu convidar més estona, i perquè el Sergi també, a mi m'hagués agradat que el Sergi també té moltes coses a dir de la vinya. Perquè
1: clar, jo vinc un cop al mes, no tinc temps de parlar.
0: No, però sí que seria interessant saber una mica les sinergies que establiu entre vosaltres, perquè, clar, si a l'Ortiga també es dediquen a la vinya, encara que sigui en menor quantia, tot el procés i tot això també seria interessant de saber com...
2: Cada cop són més les sinergies.
1: Sí.
2: No està que més.
1: No hi ha més remei. Hem de remar junts.
2: Hem de col·laborar.
0: Doncs, Íñigo, Sergi, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Que vagi molt bé. Igualment.

0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Hay que saber esperar.
8: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
9: Oh, joder!
10: No estava apuntando ahí.
11: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
12: Daddy!
13: Humphrey!
12: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Jan, quin dret ens descobreixes avui?
3: Doncs avui parlarem d'aquella cosa tan feixuga, el dia que anem a l'Ajuntament, a la Generalitat o on te toqui, que et demanen 25.000 informacions. Doncs avui descobrirem que potser no fa falta haver-les de portar cada vegada.
2: Això és important, eh? Perquè a vegades anem carregats amb 30.000 papers i resulta que la meitat ja els tenen.
3: Exacte, la meitat ja els tenen i veurem que la llei ens empara, malgrat ens puguem trobar algun funcionari una mica amb no gaire ganes de treballar, que no és la norma general segurament, però sabem tots que això a vegades passa. Per tant, jo ja situo en els nostres oients en aquella situació de dir, escolta'm, hi ha vegades que volem tramitar un permís, que volem tramitar una beca, o ens volem apuntar una borsa de treball doncs, no, a la Generalitat, en un ajuntament, tenim un formulari al davant, d'aquests tan xulos que ens preparen, i de cop ens diuen, escolti'm, la còpia del DNI, el títol de la universitat, el certificat de renda, tal... I, escolti'm, però si jo sóc funcionari, si l'any passat ja els hi vaig donar... Sembla que l'administració amb això tingui una mica d'amnèsia, no? Doncs avui portem una bona notícia que ja he avançat, que és això de dir, escolta'm, aquest dret de no ser molestats excessivament més del que sigui estrictament necessari. Per tant, analitzarem aquest principi que se li diu d'una sola vegada. Un dret en aquesta era també digital que ens ha de fer estalviar temps, papers i maldecaps. No només a nosaltres, també a l'administració, perquè al final doncs, és una manera d'actuar més àgilment, ser més eficaços i, per tant, d'automatitzar processos. Aleshores, la idea d'avui és explicar per què l'administració no ens hauria de demanar documentació que ja té, que ja disposa, i de quina manera podem exercir aquest dret per fer-nos la vida més fàcil.
2: Doncs som-hi, Jan, un dret que li has dit al principi d'una sola vegada.
3: Exacte, és la manera en com es coneix, que, com deia, al final no es tracta d'una cortesia de l'administració, sinó que és una obligació legal, i que la tenim, a més, regulada a nivell estatal i a nivell català. En aquest cas, ostres, el dret a no haver d'aportar dades, documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques, el tenim regulat en la llei 39-2015, de procediment administratiu, en l'article 28, i a Catalunya també a la llei 26-2010, que és d'uns anys abans i ja ho havia regulat. Per tant, ho havia fet fins i tot de manera més àmplia. Per tant, ens diu que no hem d'aportar res que l'administració ja en disposi, sigui qui ho hagi preparat. Hi ha a vegades documents que la pròpia administració ha hagut de preparar. No?
2: I què vol dir exactament aquesta normativa?
3: Sí, no, en aquest cas estem parlant de que si una dada tu ja li has aportat, dèiem, el DNI, un títol universitari, ja sigui la Generalitat, sigui l'Estat, doncs l'administració té l'obligació de buscar-la electrònicament. I per tant, això... L'administració ha desenvolupat una sèrie de sistemes doncs, que serveixen per això. I aquestes plataformes, doncs, tenim les plataformes, de, per exemple, la Via Oberta, de l'AOC, el Consorci d'Administració Oberta, o la plataforma PICA, que és la plataforma d'integració i col·laboració administrativa, que, per cert, si algú que ens escolta està estudiant per les oposicions a la Generalitat, que sàpiguen que això és una pregunta d'oposicions. Per tant, també tenir-ho en compte. No? Al final, per què? Perquè això serveix a la interoperabilitat de l'administració pública. No? Aquesta interconnexió que fa que no siguin tot només compartiments estancs, sinó que estigui connectada entre si. No? Visualment, podríem dir que són una mena de túnels digitals que el que fan és connectar les diferents administracions per compartir de manera segura, això és important, la teva informació, la informació que tu en algun moment els has facilitat.
2: I això l'administració pot consultar les nostres dades sempre o li hem de donar permís, li hem de donar un consentiment?
3: A veure, exacte, aquí hi ha un matís important, perquè no és una qüestió de que el funcionari de torn, si un dia vol, pugui consultar la

0: busqui, hem de ser nosaltres els que la portem. Exacte. Això és evident.
1: D'alguna manera estàs renunciant al dret que ho busqui, no? Tant, ho has de suplir tu per la teva via. En segon lloc, home, que es requereix un consentiment de forma expressa. Per tant, quan una norma, quan una llei específica ho demani, quin cas és molt típic? Pues en temes de hisenda i dades tributàries, quan vols demanar una beca, aquí normalment sí que no és que no t'hi oposis, sinó que et demana que autoritzis expressament a l'administració a cercar aquestes dades. I finalment, pues, en temes on la llei empari a l'administració a fer-ho directament, si estem parlant d'una inspecció també d'hisenda, de laboral, etc., o una sanció, no t'hi pots oposar. Per què? Pues perquè aquí l'administració està exercint la seva potestat inspectora de comprovar, doncs, que allò que dius és cert. Tant, depèn del supòsit, doncs, o no ens hi oposem, i si ho fem haurem de portar-ho, o ho consentim expressament, o ja és una prerrogativa, una potestat que té l'administració per si mateixa.
0: Doncs som-hi, Jan, ara que ja coneixem una mica a fons aquest principi d'una sola vegada, com funciona i aquests matisos que ens deies ara del consentiment, anem una mica als casos pràctics.
1: Sí, un cas que és força il·lustratiu i que al final està bé, crec que no hem parlat massa d'aquesta figura, però avui és un dia important per fer-ho, del síndic de greuges. No? Aquí el síndic de greuges al final és aquesta institució, en castellà és el defensor del pueblo, doncs que té aquest paper independent de vetllar pels drets dels ciutadans davant de les administracions. Però aquí el síndic ha rebut moltes queixes en aquest àmbit. No? I hi ha un cas real, perquè evidentment el síndic resol casos reals, té l'obligació de fer-ho quan se li planteja, sobre una persona que es va apuntar a una borsa de treball del Departament de Justícia i se la va excloure al·legant que no s'havien acreditat els requisits de la convocatòria. La persona va formular una queixa al síndic i el síndic li va dir al Departament, escolti'm, Departament de Justícia, que a vegades dius, mare meva, Departament de Justícia, que aquella persona, que a més ja estava treballant allà, per tant, ja tenien la seva documentació en l'expedient. Per tant, no em pots excloure d'un procediment perquè no t'he aportat una informació que ja posseixes, doncs has vist, no?
0: Exacte, se li va vulnerar, no?, aquest principi d'una sola vegada.
1: Ja, és que la llei ho recull, la llei estatal i la llei catalana, no? Per tant, consell pràctic, si mai us exclouen d'un procés d'una borsa de treball per no haver aportat un document, cosa que tots en algun moment de la nostra vida és possible que fem si treballem o tenim alguna vinculació amb l'administració, bueno, recordeu-los que la llei catalana i la llei estatal de procediment administratiu doncs us empara. I, per tant, era una cosa que no teníeu per què fer.
0: Altres casos que ens portis, Jan?
1: Sí, altres casos, perquè és cert, com en tot, que no hi ha tampoc una qüestió que sigui absoluta. Hi ha alguns temes que per una qüestió d'automatització, de que encara realment no s'ha produït doncs, aquesta interoperabilitat, doncs del que l'administració no disposa d'aquesta connexió entre si mateixa. Un tema molt candent i que també afecta molta gent que es dedica a l'administració pública, el títol de català, el nivell C1 o el nivell C2 de català, que acredita, no?, els nostres coneixements. Aquí, com deia, no?, per aquests motius tècnics o legals, encara no es poden consultar automàticament. No? I tot i que és cert que s'està treballant per integrar-ho, sovint sí que cal que el ciutadà l'aporti, si no ho ha fet abans en aquell canal. En el moment que li has aportat segurament a la Generalitat ja el tindrà. Però potser l'Ajuntament no. Bueno, això s'ha de tenir en compte en alguns tipus de documents.
0: Per tant, és important que tinguem en compte que a vegades el que hem aportat a una institució o l'altra no té per què tenir-ho.
1: No, exacte. I per tancar, al final, també aquesta dicotomia entre el fet de consultar la informació verificada, no? A vegades l'administració no vol descarregar aquell document, simplement verificar que allò que has dit és cert, amb el DNI, per exemple, per fer aquesta verificació de que allò és exacte. Aquí no caldria que donéssim cap consentiment especial perquè és la potestat de l'administració, com deia abans, de fer aquesta petita comprovació per evitar que, evidentment, doncs, estàs representant algú que no ets tu o que estàs...

0: intentant fer alguna cosa que no pertoca.
1: Mm-hmm. Per tant, aquí no ho hem d'autoritzar, no hem de marcar cap casella, sinó que ho poden fer de bones a primeres.
0: Sí, perquè és una comprovació, una verificació, exacte.
1: Mm-hmm. Doncs, Jan, per anar acabant, alguns consells finals que ens portis avui?
0: Sí, alguns consells en la praxis, no?
1: Mm-hmm.
0: Al final, sí que és cert que hi ha vegades que, malgrat aquest dret el tenim, també li podem facilitar la vida a l'administració. Com? Doncs indicant on poden trobar aquest document.
1: Mm-hmm.
0: Si, per exemple, a mi la Generalitat de Catalunya em demana un document que jo ja havia lliurat, doncs sovint hi ha opcions d'observacions, de comentaris, de dir, escolti'm, l'Ajuntament de la meva ciutat, si diguin així, o el Departament de Justícia, disposa d'aquesta documentació. L'administració, aleshores, podrà anar-lo a buscar electrònicament allà, no? Però ja marquem el camí i facilitem la vida. No costa. Bé, és un quid pro quo. Després, un tema que hem comentat, oposar-se a que se'm consultin aquestes dades, té un preu. Pots fer-ho? Sí. Ara bé, si ho fas, tingues present, doncs que t'hauràs de preparar per començar a remenar calaixos. I escanejar, i pujar tu mateix els documents. Per tant, si no tens aquesta, si no vols exercir aquest dret, pots no fer-ho, però sàpigues que tindrà una repercussió en més feina per tu.
1: Mm-hmm.
0: I en tercer lloc, el que se li diu l'excepció de la impossibilitat. No?
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món del teatre amb una nova edició de Faves Tendres, Teatre Breu de Fila Zero, que presenta Mut 2. La companyia estable de la Unió pujarà aquest divendres a l'escenari de l'Ateneu Sant Cugatenc amb l'espectacle Principio de Incertidumbre amb textos de José Sanchís Sinisterra. La funció començarà a les 7 de la tarda, té un preu de 8 euros per al públic en general i de 6 per als socis de l'Ateneu. Això sí, si no us ho voleu perdre, ja us podeu afanyar a fer la inscripció prèvia a la web de l'Ateneu. Per parlar d'aquesta obra i de l'estat de salut de Fila Zero, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Pep García, director de l'obra, la Pepa Pérez, actriu, i el Ferran de Juan, actor i coordinador de Fila Zero i conegut d'aquesta casa, com a tertulià del programa. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, gràcies.
0: El projecte de Faves Tendres ja s'està convertint, podríem dir, gairebé en un clàssic de la casa, de Fila Zero. Per aquells que no el coneguin, què és exactament i com neix aquest format?
2: Bé, és un format de textos breus que ens permet a la companyia poder fer assajos més curts. Són formats que no requereixen una excessiva compaginació de moviment dintre l'escena i ens permet entrar en d'altres aspectes d'actuació i de direcció, i entrem en uns altres matisos. Els textos dels José Sanchis són cap a l'any 85 o així, són textos experimentals, i nosaltres el que fem és construir una atmosfera on tots aquests experiments siguin, diguéssim, siguin verosímils.
0: Seguim posant una mica en context. Hem parlat que és el Mut 2. Mut és acrònim de mínima unitat de teatre. Pels nostres oients que no siguin del món, del teatre, com es tradueix aquest concepte i com ho veurem en aquesta posada en escena del Mut 2?
2: A veure, el concepte és fer el mínim per construir un altre lloc que passa dintre en l'escenari o en l'escena. Els textos són mínims, els actors són els mínims per un grup de teatre amateur, vull dir, no pots posar grans textos complexes, o sigui, ni pots carregar amb una persona amb molts textos, i per això es fa un grup de 6, 7, 8 persones, et permet assajar per separat, i es tracta de poder anar el més ràpid a el que toca, saps? Que és què li passarà al públic i què ens passarà a nosaltres.
0: Ja ens ha fet una mica, no?, un resum de què ofereix aquest tipus de format més breu, tant en logística, en compaginació, en poder assajar per separat, no? Però també, donant-li la volta, quins són els reptes del Mut? Al final és poc temps, has de connectar amb l'espectador, has d'explicar una història, has de generar un món. Què és el més complicat d'aquest format?
2: Bé, jo crec que quan entres en una dinàmica determinada, ja pràcticament passa a ser un treball, diguéssim, que es va descobrint. És com avançar la boira, saps? No vas veient com anirà la cosa. I inclús aquest anar veient, anar descobrint, passa en escena, tant pels que estan a fora com pels que estan a dintre. O sigui, mai acabes de ser el mateix quan has acabat un assaig. I aleshores penso que l'autor dona uns textos perquè es puguin interpretar, o sigui, es puguin jugar. I em consta que l'autor té curiositat per saber què es fa, què fan. El director genera un joc amb l'actor i li va donant normes, sistemes, per veure quins li senten bé fins que es construeix el personatge. Mm-hmm. Quan l'actor ja té el personatge, aquí ja el personatge va a lo que hi vol, saps? O sigui, aquí ja, en tot cas, si li ha de dir alguna cosa, li diran a l'actor, saps? Però ja el personatge vola. I aleshores el personatge, clar, no acaba físicament amb el seu cos, sinó que omple tota una situació. I això és el que costa, diguéssim, més, però tampoc tant. Perquè ja quan agafes a l'aire, pues, tampoc tant.
0: Ja tenim una mica el context, però potser encara és difícil d'imaginar per les persones que no van veure el Mut 2, que també van poder veure aquí a l'Ateneu Sant Cugatenc. Per qui no ho conegui, ara ja tenim una mica aquest context que ens feia el Pep. Què veurem sobre l'escenari? Com funciona aquest espectacle? Pepa.
1: Doncs el que veureu, jo crec que cada persona veurà alguna cosa diferent. D'això és també de què es tracta, no? Són peces petites, eh? El Pep diu que són fàcils. No són fàcils d'entendre. I està molt bé que sigui així, perquè les interpretacions te fan créixer, saps? Cadascú ho pot inventar d'una manera, però, bueno, hi ha, en aquestes peces petites hi ha com una història. Una història que cadascú, pues, ja dirà que és el que ha pensat, que és el que ha sentit, o simplement que no ha entès. Mm-hmm. Val? Són com unes vuit pèndules...
2: No, deu
1: píndoles, en les quals, pues, petits actors, vull dir que som a millor un, dos, tres, depenent de l'escena, i bueno, van passant coses, i llavors és el que diu ell, tu tens un repte ahir de davant, te lleixes un text que dius... Doncs sí, puc entendre-ho, però és que pot ser això o altre. I amb això què faig, no? El primer moment és una mica d'incertidumbre, no? Com
0: els actors us trobeu també davant de... Quan, no sé si és el Pep qui us reparteix, Ferran Pepa, els textos a cadascú una mica, a llegir-lo, a dir, i ara què?
1: Sí, sí, sí, sí? Però a més és això. I ara què? Que me llegeixo i què li dic jo? Per on començo? Qui sóc? Ja, definir el teu personatge... Jo tinc dos personatges. Cap dels dos té nom. No és que sigui imprescindible un nom, saps? Però quan diu, qui ets? Jo t'ho preguntant i diu, doncs, ah, però sí, mira, sóc una mare. Una mare una mica singular, perquè no és una mare a l'uso. I llavors tinc un fill que ni te cuento. O sigui, això ja és... o sigui, es diu connexió i el fill està desconnectat. I una filla que no sap per on va, si va amb la mare, si va amb el fill. I, bueno, es crea una història una mica que no sabem si ens connectem, no, o què. I això queda per vosaltres, per als que esteu escoltant i per als que vingueu a veure'ns, no?
0: Clar, jo veig aquí que hi ha un joc, també, no? Hi ha una voluntat de jugar amb l'espectador i que possiblement allò que fem quan sortim del teatre, de comentar amb les persones amb qui hem anat, què t'ha semblat, allò, potser aquí... Tants caps, tants barrets. Serà així?
3: Sí, és així. No és un teatre convencional.
1: No.
3: Vull dir, jo crec que la gràcia o la xispa d'aquest tipus de teatre més contemporani és aquest, no? Que no és un teatre convencional, no és que entres i sàpigues que hi ha un principi al mig i al final com acaba, sinó que aquí perdó, aquí el públic va descobrint coses, igual que els actors, jo et diria que anem descobrint coses i cada vegada que la representem és diferent.
0: Ja vam tenir l'experiència del Mut 1, ara tenim el Mut 2. Com va ser la reacció del públic santcugatenc i què n'espereu, no?, d'aquest divendres al vespre?
3: No, el resultat va ser bo, vull dir, hem fet amb el Mut 1, vam anar...
0: Heu fet gira, també.
3: Vam fer gira a 5 llocs diferents, vull dir que vam estar a Castellà del Vallès, aquí a Sant Cugat vam anar a l'Ateneu, vam anar a la Sala Urè, vam anar a Cal Gerrer, a Barcelona vam anar 2 dies al Cincòmonos, vull dir, la reacció ha sigut bona, La gent, quan surt, la veritat, o amb el que tens més confiança, però et diuen, escolta, no hi entès molt. Agrada, perquè la posada en escena agrada, però, bueno, es té que reconèixer aquella gent que surt i diu aquesta no l'hi he entès,
0: Però la reacció... està bé, no?, fer pensar a l'espectador, no?, allò que a vegades dius no l'he entès, però quan surts li vas donant voltes allò que has vist o allò que t'ha transmès, encara que no tinguis molt clar. Hi ha una voluntat també de provocar-ho, això?
2: Clar, jo penso que abans he fet un cercle, però que no està tancat, no acaba amb el personatge, sinó que acaba en el públic. I acaba, va d'un món d'algú que escriu a un món d'algú que es submergeix temporalment en un espai definit, en un temps definit, i aleshores els efectes secundaris ja no són la nostra responsabilitat. Això forma part de la vida de cadascú. Sí que és cert que no cal... O sigui, hi ha una confiança per part nostra que el cap serveix per unes coses, saps? No per tot. Saps? Allò que diuen, un intel·lectual és algú que el cos li serveix per transportar el cap. Nosaltres estaríem a l'antítesi... Bueno, jo ho veig així, a l'antítesi d'això, no? O sigui, doncs el cap està allà, però aleshores sí que és cert que el raonament no... És difícil tancar-lo quan el mateix autor t'està dient el que ens va dir en el Mutu. Diu... Li van preguntar, i vostè com se sent com a autor? Diu, pues con qualsevol, me siento traicionado y me gusta la traición. Aleshores, és obvi que és així per arribar, no? Uh-huh. I una cosa que hem procurat en l'estructura, que això és una cosa que en Sánchez i d'altres companys deien, que nosaltres anem a arribar als poros de la gent, saps? Aleshores, com que tots anem amb el cap, has de descol·locar la gent. Aleshores, el que em deia el Pepe, que això ho ha fet amb l'Ai Carmel, amb moltes obres, és, bueno, si tu els fas riure, si aconsegueixes que riguin, això obre els poros. I després tu ja pots anar fent. Aleshores, això ha sigut la guia nostra.
0: Hi ha un fil conductor per totes aquestes píndoles?
2: Es va construint el fil conductor. Realment, la selecció de textos era pensant en qui hi ha i què pot fer en el sentit de temps, més que de capacitats, perquè les capacitats surten a l'assaig. Què podrà fer, quina disponibilitat... Aleshores, en funció d'això, es crea, que després es va crear, doncs, que un no hagi de sortir dues vegades seguides, uh-huh. I després, quan ja tot això està muntat, es va com, lògicament, produint relacions de veïnatge, de no sé què, a vegades més evidents, a vegades menys, però sí que l'atmosfera es manté, diguéssim, l'atmosfera es manté.
0: Què és el més difícil, Pep, de dirigir, tot i que repeteixes amb el format, un espectacle així?
2: Bé, jo crec que o sigui, el tema és que tenim clar que ha de ser verosímil. O sigui, quan un veu una pel·lícula de Hitchcock, ningú pensa que allò és estrany. Si tu analitzes pla a pla, dius, això és impossible. Perquè és una cosa abstracta, però absolutament verosímil. O sigui, aquí dintre té lògica. Uh-huh. Aleshores, construir un lloc on això pugui ser lògic és la nostra feina. Lògic no del tot, saps? Perquè a la nostra vida normal, omplir totes les instàncies que has d'omplir, de lògic no és. Mm-hmm. És normal, però no és lògic. Alguna manera de fer-ho hi haurà més eficient. Però, aleshores, diguéssim, aquesta part que els hàbits de la vida quotidiana doncs fa que ens siguin lògics, nosaltres en el teatre és més, creiem que el teatre hauria de ficar el lletrero al revés, o sigui, quan la gent surti, veure que entra un teatre.
0: I per vosaltres, Pepa i Ferran, que sou actors i actriu en aquest mood, què és el que us ha sigut més difícil, no?, de sortir allò d'un paper més convencional, amb el teu personatge, amb el seu nom, els seus cognoms, el Pepa, i els meus no tenen ni nom, i posar-vos en aquest repte?
1: Doncs és tot una mica difícil. Des del moment que tu acceptes un paper, que et diuen, si vols pots fer això, llegeixes i dius, bueno, també depèn de... Jo és que acabo d'aterrar, no tinc una experiència d'any. Per mi és un repte, llavors. I des del moment que llegeixes, que tu t'ho imagines d'una manera, que tu vas i amb els teus companys i amb la direcció, se va creant algo totalment diferent al que tu penses. Val? I quan te diuen... que surti el personatge, me feia molta gràcia quan deia, aquest ha sortit el personatge, però no sé qui és el personatge, saps? I va sortint, és molt curiós, o sigui, jo m'agradaria fer l'experiència d'una gravació d'una primera actuació a una última, perquè sí que és molt diferent, jo ho veig en els meus companys. Això va creixent, no sé com, ni bueno, sí que sé com, perquè hi ha un treball que és el que dèiem, no som un grup professional. Som un grup amateur, que tenim els nostres horaris, tenim les nostres coses, vull dir, no hi ha un assaig diari, i tot i així, per mi, la resposta que tot això surti, i surti com està sortint, ja hem fet una primera experiència uh-huh. l'altre dia, és per les ganes que li posem, per l'emoció, perquè l'altre dia en la funció entre darrere de les cortines estàvem tots, vinga, va, que surti bé, que no sé què, ai, estic molt nerviós, que no sé què. Tot això ajuda molt. I després els comentaris, no, pues has de fer això sí, o creus tu que podries fer això sí, o no veus aquest... saps? Aquestes indicacions et van creant. Però no, per mi, concretament, que acabo d'aterrar, no és fàcil, però és molt, molt engrescador, és molt divertit.
0: Ferran, tu ja fa una pila d'anys que ets a fila zero.
3: Sí, però...
0: Com ha sigut el repte? Perquè ara ho diré de memòria, però el Mutu no hi va ser, no?, com a actor.
3: No, el Mutu no estava, perquè estava preparant l'altra obra. Aquí és crear el personatge. Són personatges molt peculiars. Vull dir, en una obra convencional, el personatge, més o menys, quan el llegeixes, ja saps per on va. Si fas... Bueno,
0: és més fàcil posar-te a la seva pell d'alguna manera,
3: aquí són,
0: no?,
3: personatges més complicats, inclús...
0: I aquest absurd, aquest atzar, aquesta...
3: Sí, no? Sí, com diu la Pepa, hi ha una màgia, jo crec que és una màgia, que fa que al final surti el personatge. El vas creant tu. Això també t'ho permet molt el tipus de direcció, no? Una cosa són les primeres normes que et puguin donar, però després el personatge el vas creant tu com a actor, no? I arriba un punt que al final ets personatge, no ets actor, no? Vull dir, el meu és un personatge molt peculiar i al final està, m'ho crec jo, que sóc així, vull dir, i no sóc així, però al final m'ho crec.
0: Hi ha hagut molt mètode aquí,
3: sí,
0: eh?
3: Sí. Vull dir que aquí jo trobo que això és la gràcia, això és la gràcia.
0: Què s'emportarà la gent que vingui a l'Ateneu aquest divendres? Com creieu que ho rebran i que sortiran?
2: Bueno, jo penso que si hi ha una...
3: Un elixir s'emportarà.
2: Sí.
3: Eh?
2: Ah, sí, això, un elixir, ara t'ensenyaré.
3: Que també és la màgia del...
2: Però jo penso que el que aspira qualsevol aquí i ara, que és el teatre, el que aspira qualsevol és que amb el temps que ha passat t'hagi passat alguna cosa a tu. Saps? I que sigui algú lo suficientment interessant, enigmàtic, com perquè et quedi algo. Aleshores, això es veu amb el temps. O sigui, és molt difícil sortir d'una obra i dir, sí, no, el temps és el que et va veient...
0: S'ha de fer la digestió.
2: Clar, perquè et va deixant un poço, una cosa, cadascú serà el seu món, no ho sé, però et va deixant una cosa... Jo penso que això seria el màxim que es podria aspirar. I els hi donem un brevatge, que ara t'ensenyaré l'ampolla, i que bueno, és una incertesa. O sigui, l'autor impregna tots els seus personatges amb aquest brevatge d'incertesa, i a vostès, al públic, si volen, també.
0: Doncs tothom convidat, aquest principi d'incertidumbre, amb el Mut 2, amb aquests textos del Sant Quatent, José Sánchez Sinisterra, serà aquest divendres a les 7 de la tarda, a l'Ateneu. Teniu les entrades per 8 euros, sí, si sou socis. Les podeu aconseguir ja des de la web de l'Ateneu. Espavileu-vos, que l'Ateneu tampoc és tan gran,
3: No.
0: I podeu aconseguir la vostra entrada de manera anticipada. Pep, Pepa, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
0: Molta merda, si és que encara es diu, eh?
1: Sí,
0: per
1: aquest
0: divendres. Tothom convidat, que vagi molt rebé.
3: Moltes gràcies.

0: Es diu que el tercer dilluns de mes és el tercer dilluns de gener, ja ho direm bé, és el dia més trist de l'any, el conegut Blue Monday. Una idea que cada any torna a aparèixer als mitjans i a les xarxes socials i que sovint dona per fet que aquest dia que estem condemnats a la tristesa. Però d'on surt aquest concepte? Té realment base científica? I fins a quin punt l'època de l'any influeix en el nostre estat d'ànim? Per parlar-ne, avui al Faves Contades ens acompanya la Clàudia Rossi, docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil, amb qui intentarem entendre què hi ha de cert darrere del Blue Monday i com podem cuidar la salut emocional durant aquests mesos d'hivern. Clàudia Rossi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me al programa.
0: Per començar, què és, per qui no ho sàpiga exactament, això del Blue Monday i d'on neix aquest concepte?
1: Doncs el Blue Monday va néixer el 2005 arrel d'una campanya publicitària d'una agència de viatges, una mica amb la idea també de poder vendre viatges, basat en una fórmula matemàtica que un psicòleg va idear, on ajuntava diferents factors que d'alguna manera ens afecten emocionalment, com és el temps, no? Pues el fred, la pluja del mes de gener, els deutes econòmics que portem acumulats del mes de Nadal i les festes, el temps que ha passat des que hem començat l'any i potser no hem anat a complir els objectius que ens hem proposat, la motivació que tenim, la necessitat de fer canvis. Mm-hmm. I arrel de tot això genera una mica aquesta idea de que el tercer dilluns de mes de gener és com el més trist i el més pesat.
0: Per tant, trobem que té certa base científica aquesta fórmula matemàtica, no, d'aquest psicòleg, però què pesa més, aquesta base científica o més aviat una construcció potser mediàtica o publicitària?
1: Sí, en realitat aquesta fórmula matemàtica no té cap base científica perquè ajunta diferents factors que d'alguna manera no estan lligats entre si, no? Són factors, a més, molt subjectius, difícils de mesurar. Per tant, tot i que podríem dir que no té base científica i no hi ha estudis que demostrin, no?, que existeix aquest fenomen, sí que és veritat que d'alguna manera és una mica un reflex del que emocionalment vivim durant aquest mes de gener.
0: Després anirem desgranant el per què, no?, aquest mes de gener. Per què creus, sí, que la idea ha anat arrelat tant i es repeteix tant any rere any, no? Ens explicaves que havia nascut el 2005 amb aquesta campanya publicitària, però som al 2026 i quan obrim els diaris o les xarxes socials aquest dilluns ens trobem el Blue Monday encara.
1: Sí, sí. També jo crec que té molt a veure amb potser la necessitat de poder validar-nos, no? Uh-huh. Aquestes emocions on potser podem d'alguna manera permetre'ns més queixar-nos o inclús ser més compassius amb nosaltres. Jo crec que això a nivell social és una cosa que potser en certa mesura necessitem cada mes de gener.
0: Més enllà del Blue Monday, és cert, ara apuntaves, que el factor de ser el gener també hi tenia cert pes. És cert que els mesos d'hivern poden afectar el nostre estat d'ànim?
1: Sí, i de fet aquí sí que hi ha estudis científics, no?, que diuen que, per exemple, el mes d'hivern on hi ha menys llum, més fred, estem més tancats a espais interiors, això sí que afecta l'estat d'ànim. A més també d'altres factors, com dèiem, no?, és la tornada d'un nou inici d'any, recuperar rutines, d'alguna manera també, no?, moltes persones venen amb uns propòsits nous i potser massa idealistes, no?, el fer el xoc amb la realitat això desmotiva. Llavors sí que hi ha una sèrie de factors que fan que potser aquest mes i, no?, i aquest dilluns en concret sigui més pesat. No? Llavors, dona una mica també aquest mirall, no?, de potser una mica com estem tots, però que no vol dir que tots haguem d'estar així, no?, o que ens haguem de suggerir, no?
0: No cal comprar el relat, no? Potser ens hi podem trobar, però no cal assumir-ho com a propi. Has parlat del clima, de la manca de llum, d'estar més hores tancats a casa, no?, fent activitats interiors. Tornar, sí, també a la rutina després d'aquests dies de Nadal, que hi ha una mica de disbauxa, que hi ha festa, també hi pot tenir el seu impacte en el nostre estat d'ànim?
1: Sí,
0: no sé si com les vacances ara no recordo el nom exactament que es diu científicament,
1: sí,
0: la tornada
1: vacacional.
0: Exactament.
1: Sí, i tant, perquè al final són dies que hem estat reunits amb la família, no? Potser tenim una mica el dia lliure per poder fer les coses que ens agraden i tornar a la rutina sabent que potser ens espera bastants mesos, no?, per potser tornar a tenir vacances. Clar, això d'entrada potser desmotiva una mica, no?, perquè desitgem tornar una altra vegada a tenir aquells dies. El que sí que també és veritat que potser hi ha certes persones que a vegades recuperar la rutina també els dona una estructura i els agrada. Uh-huh. Tot i així, crec que és important que dins de la pròpia rutina de cadascú, podem anar rescatant o trobant moments on tornar a sentir el que sentíem aquells dies de vacances, no? O sigui, com unes petites illes en el dia a dia que ens permetin connectar amb allò que tan bé ens va fer sentir durant el Nadal, per exemple.
0: Aquest benestar. Hi ha diferència entre sentir-nos tristos puntualment, que podria ser en aquest context que ens deies abans, amb aquests diferents factors, i tenir un problema de salut mental, com podria ser l'inici d'una depressió?
1: Sí, de fet, d'alguna manera la tristesa és una emoció, no?, natural, normal, i de fet és saludable, és funcional, també ens ajuda una mica a veure què estem passant, si hem de fer canvis, si hi ha alguna cosa que ens afecta més. Però quan aquesta emoció perdura i comença una mica a invadir el dia a dia, no?, de manera que, per exemple, que se't fa difícil treballar, se't fa difícil decidir, et deixa en un estat d'ànim molt baix, que també es tradueix en fatiga, no?, en cansament, desmotivació, allà és on ja podem començar a preguntar, a dir, ostres, potser necessito ajuda? Potser m'està afectant massa? Potser no? Està perdurant massa aquesta emoció?
0: Mm-hmm. Clàudia, tu que ets psicòloga infantojuvenil, en el cas d'infants i adolescents, que potser no estan tan connectats o no haurien d'estar tan connectats a xarxes i aquests inputs externs com del Blue Monday, com es manifesta aquesta baixada d'ànim en aquesta època de l'any, si és que es manifesta?
1: Clar, aquí depèn també una mica del temperament, el caràcter d'una mica cada nen, també depèn de l'edat, no? Quants són més adolescents, quants són més nens, però sí que de vegades es pot veure a nivell conductual, doncs nens o que estan més retraiguts o al revés, més desinhibits, més agressius. Podem veure també com viuen les rutines, no? Pues potser si, per exemple, no, pensant en nens petits, fan més pataletes, si es veiem més, el que deia, més irritables. En allà, quan veiem que el nen està en una actitud diferent i que potser no el veiem d'una manera feliç, és on podem explorar una miqueta què està passant.
0: I què poden fer les famílies per acompanyar-los en aquests moments que potser estiguin una mica més desanimats o que tinguin menys motivació?
1: Jo crec que és molt bo a casa normalitzar totes les emocions i poder-les parlar i poder d'alguna manera doncs, que els nens també puguin veure, escolta, doncs mira, avui meu pare o la meva mare doncs potser no estan tan alegres com sempre, no? O sigui, poder una mica tenir aquesta conversa a taula amb els nens, ajudar-los a identificar també una mica senyals de dir, oi, avui no m'he de gust anar al col·le. Bueno, doncs és normal, és dilluns. I crec que també, una mica agafant el que comentava abans, trobar algun moment al dia, a la setmana, que faci il·lusió, no? O sigui, que pugui una mica recuperar aquesta part de motivació, d'alegria.
0: Per connectar en aquests moments, en aquestes illes que ens comentaves al principi, oi?
1: Exacte, que puguin omplir una mica la setmana també d'il·lusió, alegria, benestar.
0: Quins són els senyals d'alerta que haurien de fer-nos per atenció, tant en adults com en joves, de posar la lupa de dir, ostres, això no és només un moment de tristesa, sinó que potser necessitem l'acompanyament d'un professional o d'una professional?
1: Sí, doncs en aquest sentit hi ha el tema d'intensitat i de durada, no? O sigui, quan aquesta emoció, no, de tristesa o desànim dura aproximadament més de 2 setmanes, allà ja ens hem de preguntar una mica que potser ens estigui afectant més, no? I a nivell d'intensitat, doncs, com deia, no? Si això d'alguna manera s'interposa en el teu dia a dia, no? Doncs et fa, per exemple, cancel·lar plans, no? Et fa treballar menys, et fa gaudir menys de les coses que generalment et fan gaudir. Allà és on ja veiem senyals d'alarma i que és important. De vegades no és necessari arribar fins tan lluny, no? Vull dir, ara jo crec que ja parlem més de la psicologia, ja podem anar una mica a la prevenció també. No cal que tampoc arribem fins aquí, no?
0: Vivim en una societat que en molts àmbits ens incita a estar com sempre contents, a estar productius. Aquesta pressió per dir-ho d'alguna manera, aquesta felicitat obligatòria pot ser contraproduent també en aquests dies o en aquestes èpoques en què doncs, estem una mica més baixos d'energia?
1: Sí, tant. Sí. Perquè d'alguna manera és el que deia abans, no? No ens permet validar com estem. Llavors, això encara suposa més desgast energètic, perquè al final has d'estar una mica cobrint com et sents, no? I a més has de ser productiu, perquè també doncs, es valora molt la productivitat a la feina i tot, no? Clar, això d'alguna manera és el que acaba també passant a moltes persones que acaben potser desenvolupant un trastorn de depressió, perquè potser porten molt temps, d'alguna manera, invalidant aquestes sensacions que potser podent-les compartir, sentint-se validat, comprès per algú o per un professional, doncs allà ja estàs prevenint, no? Perquè ja estàs acceptant doncs, que no sempre estàs bé i que també està, vull dir, també està bé, no passa res, no? El tema és quan això ja és més greu.
0: I quines estratègies quotidianes podem posar en pràctica per cuidar-nos emocionalment durant aquesta època, sobretot durant l'hivern, que hi havia aquests factors que ens apuntaves quan començàvem la conversa, que el dia és més curt, estem fent més activitats a dins de casa. Mm. Ens deies de connectar amb aquests moments, no?, de felicitat, però quines estratègies quotidianes podríem posar en pràctica per cuidar-nos?
1: El primer, jo diria hàbits saludables, no? O sigui, aprofitant que es fa de nit, no? Pues procurar, pues, potser inclús dormir més, adelantar una mica la rutina, de manera que almenys estiguem descansats, perquè això també regula molt l'estat d'ànim, estar ben descansat ajuda molt, també regula les emocions. Per tant, això, alimentació saludable, que ens sentim bé, no?, físicament, que estiguem bé. I després, a nivell, jo crec que mental, emocional, és bo ajustar una mica també les expectatives o les pressions que ens posem, perquè hi ha també la idea de començar a tope l'any, no? I de vegades a dir, escolta, doncs potser comencem una mica més suaus i ja anirem augmentant el ritme a mesura que va passant, no?, el curs, que ja anem agafant rodatge. Llavors, ajustar una miqueta això i anar fent una mica revisió setmanal d'una mica per on estic, m'estic passant, estic aquí, i després tenir, com deia abans, no?, aquestes illes una mica de sobretot, podríem dir, de desconnectar una mica de la feina o d'aquesta productivitat que se'ns demana i simplement gaudir, no? Contemplar, doncs potser això, amb família, amb amics, amb fent esport, hobbies, una cosa que ens ajudi a sortir d'aquí també.
0: Aquests propòsits que moltes vegades ens fem quan comença l'any, si no els hem planificat bé, poden ser, per tant, un factor d'estrès i contraproduents fins i tot?
1: Sí, especialment també per això que dèiem, no?, que hi ha molta pressió, i crec que també les xarxes socials afavoreixen molt això, perquè a més també es promou molt, no?, això, pues, propòsits per l'any tal, i veus com les persones tenen allà, pues, una infraestructura o un temps que es poden dedicar a això, i potser no correspon al teu dia a dia, no? Llavors crec que és bo que tots tinguem alguna eina, i hi ha eines, com per exemple els objectius SMART, que t'ajuda molt a aterrar els propòsits i a posar una mica, ajustar-los a la teva realitat.
0: Que no siguin només desitjos, sinó que siguin realment uns propòsits que ens puguem anar a complir, no?, i que puguem fer-ne un seguiment.
1: Sí, amb un pla d'acció concret, no? Doncs quin dia de la setmana faig això, en quin espai, quantes vegades, no?, de quina manera, amb qui, no? O sigui, concretar-ho el màxim possible.
0: I des de la teva experiència has parlat del descansar, del dormir prou. Som prou conscients, la ciutadania en general, del benestar, del com d'important és tenir un bon descans i dormir suficient per trobar-nos bé, també físicament i també emocionalment?
1: A mi em sembla que no, perquè estem hiperconnectats, no? Si tenim el problema de que estem connectats constantment a un dispositiu electrònic, no?, que per una banda, però també després potser observant els horaris que tenim aquí, comparat amb altres països, per exemple, països del nord, on pues, potser a les 6 de la tarda ja tancant la majoria de les botigues o els locals, no?, i com això convida a anar a casa, a recollir-se, a anar tancant el dia, no? Aquí tenim una activitat que de vegades, doncs les pròpies, fins a les 9, 9 i pico, no... Llavors, clar, això convida també a sortir més i anar posposant, ens anem adaptant a un ritme que anem a dormir tard, ens anem d'allà aviat per la feina. Jo crec que encara no hi ha prou consciència de que hem de cuidar més això.
0: De fet, anem fora, no?, del nostre ritme circadià, d'alguna manera, allargant tant potser aquestes nits un cop ja no tenim la llum del dia i possiblement moltes vegades dormim menys del que el nostre cos necessitaria. L'alimentació i l'activitat física també són importants. Parlaves dels hàbits saludables, no? Ja has començat parlant del descans. També hi hauria una bona alimentació i fer activitat física per aquest benestar emocional?
1: Sí, jo diria que són els tres pilars, no? Dormir bé, alimentació, activitat física, i després hi ha una altra que és també l'exposició a la llum solar, o sigui, la llum natural, poder estar en contacte amb la llum natural, per això del cicle circadian. Però crec que és molt important també això, cuidar l'alimentació, no? Alimentació variada, equilibrada, fruita, verdura de temporada, doncs, bueno, tot el que puguem, no? Evidentment, cadascú com s'ho pugui muntar. I després l'exercici físic, que també cadascú ha de trobar la seva fórmula, perquè de vegades és, he d'anar al gimnàs cada dia i a fer això, potser cadascú ha de trobar la seva manera de fer exercici, potser sortir a passejar, ballar, no? Cadascú, però és també molt, també ajuda a regular l'estat d'ànim moltíssim, a part de la salut física.
0: Que sigui allò que ens agradi, no? No més que una obligació, que hi ha moltes maneres de fer exercici.
1: Sí, perquè ja prou obligació tenim, no? Potser de vegades amb les exigències de la feina, com per a més, que sigui una exigència haver d'anar al gimnàs, no? Mm-hmm. O sigui, que almenys sigui una cosa on també tu, el que deia, gaudeixis, que sigui un moment també de gaudir.
0: Que sigui una d'aquestes illes, un d'aquests moments de felicitat i de benestar, oi?
1: Exacte.
0: Cada cop, Clàudia, es parla més de salut mental, però com ho hem de fer per parlar-ne sense estigmatitzar ni tampoc banalitzar, no?, que és un altre risc que a vegades es corre quan parlem de salut mental.
1: Clar, exacte. Jo crec que, d'alguna manera, hem d'anar igualant una mica, no?, la dimensió emocional mental amb la dimensió física, que és com que, d'alguna manera, tenim molt clar la salut física, doncs factors de risc, tenim molt clar doncs, els hàbits saludables que hem d'anar fent, però la salut mental és igual d'important, no? Perquè si no funciona bé, doncs el cos també emmalalteix, no? Per tant, d'alguna manera poder donar-li aquest valor de dir, bueno, tampoc cal el que dèiem, no? Igual que per cuidar-te físicament no cal estar tot el dia al gimnàs o menjar sempre, no? Jo què sé, el mateix, ha de ser tot equilibrat, doncs a nivell mental també, doncs de vegades un dia estaràs trist, un altre dia t'hauràs exigit més perquè, mira, de vegades t'exigeixes més, no passa res, recalibres. Jo crec que és molt important la consciència, o sigui, ser conscient de què t'està passant, posar-li paraula perquè això et permet recomençar i situar-te una altra vegada des d'on has de partir, no? Però ser conscient.
0: I per acabar, Clàudia, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que avui ens escolten, no? Que potser aquest Blue Monday els pesa especialment, o jo, encara que no sigui el Blue Monday, aquest mes de gener, que a vegades és més complicat.
1: Sí. Jo diria pues poder ser una mica potser més compassiu amb mi mateix, no? I fer-nos fàcil una mica doncs, aquest mes, no? O sigui, aquestes setmanes poder dir, vinga, de quina manera se'm pot ser més agradable. I ja està, tampoc donar-li més importància, no? Simplement ser una mica més amables amb nosaltres mateixos.
0: Doncs amb aquest consell ens acomiadem de la Clàudia Rossi. Ella és docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil. Clàudia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que més sabem que esteu en època d'exàmens i que teniu molta feina a la facultat.
1: Sí, no, moltes gràcies, encantada, eh?
0: Adéu-siau, molt bon dia.
1: Que vagi bé, molt bon dia.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
2: Molt bé, Pili. Avui no estic aquí amb tu, però bé.
1: Últimament et veiem també molt mediàtica, eh?
2: Sí, últimament no només arriba la meva veu a les cases de les persones a Catalunya, sinó que també arriba la meva imatge.
1: La teva imatge, perquè et podem veure a la 2CAT.
2: Sí, em podeu veure al segon cafè de la 2CAT. Mm-hmm. No cada matí, però un o dos matins a la setmana.
1: I com sempre fent divulgació, no? I doncs fent-nos feliços a través de menjar millor. Al final és això.
2: Sí. L'objectiu és, doncs, això, educar la població, que tinguin recursos actualitzats i, com sempre, Piti, doncs, sense pressions, sense culpabilitat, no? I, al final, doncs, això, donar informació perquè les persones tinguin poder de decisió i siguin crítics.
1: Unes eines que són tan transversals que ens pots parlar, jo què sé, de la tonyina o ens pots parlar també de com fer una bona manipulació d'aliments. Perquè, de fet, ara estàs en una formació, no? Has fet una petita pausa per fer la secció. Aprofitem. Què hem de fer per fer-ho millor a la cuina?
2: Doncs sí, ara estic impartint un curs de manipulador d'aliments que precisament, Pili, és un curs per a treballadors o per a aturats, no? Que al final és per aconseguir el certificat que després s'exigeix en qualsevol lloc de treball on impliqui una manipulació d'aliments. Però com molt bé has dit, una de les coses que fa és aterrar tota aquesta informació a casa nostra, perquè jo soc partidària de que quan integrem una bona manipulació d'aliments a casa és més fàcil que després aquesta manipulació en surti ja de forma gairebé innata quan estem en un lloc de treball on requereix aquesta manipulació. I el que fem aquí és, doncs, això, ensenyar eines bàsiques, saber quins són els punts crítics on hi pot haver una contaminació, sigui biològica, no?, a través de microorganismes com la salmonella, per exemple, o sigui física, no?, com que ens ha caigut un cabell, per exemple, amb un plat de sopa, que potser no contamina el comensal, però sí que l'experiència fa que no sigui agradable.
1: Sí,
2: exacte.
1: No, si és un cabell que sigui cabell d'any. No, de persona no.
2: Exacte. I també, doncs, hi pot haver contaminacions químiques, no?, per un mal ús dels productes que fem servir per netejar. Uh-huh. Per tant, doncs, el que aprenem és doncs, això, quins són els riscos que hi pot haver, saber les conseqüències també, que a vegades en els llocs de treball on es requereix aquest certificat, doncs moltes vegades sembla que haguem de seguir una burocràcia, no?, i que tot s'hagi de fer perquè hi ha una normativa darrere, però al final, l'objectiu final és que la persona que menja o que es mengi aquell aliment, doncs no s'emmalalteixi, no?, i no tingui aquesta mala experiència. Per tant, doncs això, informar, bueno, en aquest cas formar, no?, formar aquestes persones, doncs perquè sigui quin sigui el seu lloc de treball, en aquest cas avui estem amb persones que volen optar a treballar en un menjador escolar, o sigui, com a monitores de menjador escolar, i que, per tant, doncs tenen d'una forma o altra un contacte amb els aliments i, doncs, hi ha coses que s'han de saber, no?, que han de ser bàsiques per evitar que els nens i nenes, doncs, tinguin una mala experiència amb l'alimentació.
1: Clar. Quines serien les més bàsiques?
2: No sé. Doncs, sobretot la higiene personal, no?, que al final ens sembla com algo molt bàsic, però, doncs, no sé, portar les ungles curtes, no?, sense pintar, portar els cabells recollits, no portar joies que ens poden caure als plats i també poden ser un perill físic, per exemple, no?, la higiene també de l'entorn, d'on se serveixen els aliments. En aquest cas, en aquest curs, també parlem de les al·lèrgies alimentàries, perquè també és important, no?, que no hi hagi contaminació creuada, en els plats de... O sigui, ja no només no oferir aliments potencialment o que tenen... que alguns nens i nenes hi tenen al·lèrgies, sinó evitar, doncs, les contaminacions creuades amb els plats d'altres nens i nenes, no? Llavors, això seria com lo més bàsic. Després, doncs, si parlem de cuina, doncs hi ha altres factors, no?, com per exemple, doncs, quins són els materials que ens entren, no?, en quin estat entren a la cuina, com es cuinen, si s'arriben les temperatures adequades, si es mantenen la cadena del fred, de calent... Hi ha moltes coses a tenir en compte, Piri, dins d'una cuina.
1: I això del fred i del calent, què? Ho dic, ja no dic amb un menjador professional, menjador de, o sigui, la nostra pròpia cuina. Perquè no sé si ho fem prou bé. Els aliments calents a la nevera s'han de posar, no s'han de posar? Perquè d'això n'hem parlat fa molt de temps i ara no recordo què és el que havíem de fer.
2: Doncs això porta molta polèmica en el que porto de matí a fent la formació, perquè una de les coses que m'han dit que han après ja en aquestes dues hores és que els ous no s'han de posar a la nevera a la porta de la nevera.
1: On van els ous?
2: Ho explico. Els ous van anar fins a la nevera.
1: A dins? I no poden anar
2: fora? Poden anar fora, sí. Poden anar fora, però al final també depèn de en quant temps gastarem aquests ous. Vull dir, pensem que la nevera el que fa és augmentar la vida útil de l'aliment, no? O sigui, conservar-lo. Per tant, poden anar a dins, però han d'anar a dins. Perquè nosaltres trobem els ous al supermercat, a fora, no els trobem refrigerats, perquè l'ou, o sigui, la capa externa que té l'ou, que protegeix l'ou d'entrada de microorganismes, és molt sensible a la temperatura, als canvis de temperatura. Llavors, què passa? Que no podem refrigerar-los al supermercat perquè a l'hora de treure'ls del refrigerador o de la nevera, no? Fins a portar-lo a casa nostra, això alteraria aquesta capeta, la trencaria, i llavors seria més probable, no?, que poguessin entrar microorganismes cap a dins de l'ou i que això pogués provocar una toxinfecció alimentària a la llarga, no? Llavors, què es fa? Es tenen a temperatura ambient perquè no hi hagi, que no es trenqui aquesta cadena de temperatura, i llavors quan nosaltres arribem a casa els podem posar a la nevera, però s'han de posar al mig de la nevera a dins. Per què? Perquè la porta és la que contínuament està en contacte amb la temperatura exterior, per tant té molts canvis de temperatura. Llavors aquí aquests ous es farien malbé. Ja sé que m'esteu escoltant i esteu dient, però si la meva nevera té les oueres a la porta.
1: Sí.
2: Doncs estan mal dissenyades.
1: És que estan totes, jo crec, no? Les oueres estan totes a la porta.
2: Sí. Sí, doncs no, hauríem d'agafar aquestes oueres i ficar-les al mig de la nevera per evitar aquests canvis de temperatura. I a l'hora de cuinar, doncs també hauríem de treure només els ous que hem de fer servir. No treure tota la ouera, fer servir els ous i després tornar-los a posar dins, perquè aquest canvi de temperatura doncs provoca que l'ou, sinó que aquesta part, aquesta cutícula, no?, aquesta capeta que té l'ou de protecció, es trenqui i, si hi ha microorganismes a fora, puguin entrar cap a dins.
1: D'acord, doncs mira, bons consells que ens acabes de donar, coses que no sabíem tampoc nosaltres, com els teus alumnes, i que avui ja sabem. Escolta, Naila, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per tota aquesta docència que fas, per tota aquesta explicació que fas, de tan transversal, de com ens hem d'alimentar bé i millor. Una abraçada
2: sí, perquè,
1: molt gran.
2: Digues,
1: sí.
2: Deixa'm dir sí, que no només ens hem d'alimentar de forma saludable, sinó també de forma segura.
1: De forma segura, i tant. Doncs, Naila, una abraçada enorme. Un petó gran. I que per Sant Jordi s'ha estat signant a la Mesa Impressiones.
2: Sí, ja ha sortit el llibre, ja el tenim, ja el podem comprar, ja està físic.
1: Vas estar a Barcelona. Que xulo.
2: Vaig estar a Barcelona signant llibres, una experiència totalment nova, totalment... A vegades, vaig a dir-ho perquè crec que els nostres oients ja són com una petita família. A vegades sento que vinc a dins d'una càmera oculta, però és que estic vivint, però molt contenta, la veritat.
1: Ai, que bé. A veure si m'arriba el meu aviat, ja te'l faré signar. Un petó enorme, Naila, una abraçada.
2: Una abraçada molt forta.
1: Qui el vulgui comprar ho pot fer, no? Que el busqui a la Mesa Impressiones.
2: Sí, a la Mesa Impressiones, a la pàgina web de Dashbook, i no sé si aquesta setmana ja estarà a Amazon i FNAC.
1: Fantàstic, enhorabona.
2: I a la Casa del Libro. Ja,
1: fantàstic. Abraçada enorme, enhorabona. Besitos, adeu.
2: Gràcies, adeu.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Tots els sucs i batuts són saludables?
7: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre. Per això utilitza fruites i verdures fresques i considera afegir ingredients com llet vegetal i verdures de fulla verda per augmentar el valor nutricional. A més, és millor consumir la fruita sencera, sempre que sigui possible, per aprofitar la fibra que ajuda a regular el sucre en la sang i millorar la digestió.
5: Salut activa.
8: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
9: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos aquest estiu. Però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. Perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un

0: activa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions. Un exemple de batut saludable doncs, podria ser una base de llet o beguda vegetal, tipus d'ametlla, per exemple, o de civada, o inclús un iogurt o un kèfir, això com a base. Després tries una fruita de temporada que t'agradi, i després, si el vols fer més energètic, doncs podries posar algun fruit sec o una mica de llavors, o inclús posar alvocat o una mica d'oli de coco. O inclús també es podria posar uns flocs de civada sense sucre. Llavors això dona més energia. Calbós més refrescant, doncs aquesta última part del greix saludable i dels hidrats no els posaríem i ens quedaríem només amb la fruita i la base de llet, o inclús es podria fer la fruita barrejada amb verdura, com podria ser pastanaga, com podria ser un grapat d'espinacs, afegint una mica de llimona, cosetes així.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La ràdio amb samarreta.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana, i tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles. Astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè, mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al pol nord o al pol sud de la Terra, i són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb la

0: l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llocs d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat presenta el cicle Clàssica a la Magna, una programació de 4 concerts amb intèrprets de prestigi internacional i nacional que ompliran l'Aula Magna de Música de Cambra i grans solistes. I per parlar-ne ens acompanya Roger Roca, director i pedagog, a més de professor del centre. Roger, benvingut.
1: Hola, bon dia, Carme.
0: Què tal? Com va aquest inici de curs?
1: Bé, doncs mira, un...
0: Enfeinats, em sembla.
1: Enfeinats, com sempre. Això sí que no estalviar, perquè l'inici de curs és molt potent. Tothom, diguéssim, acaba materialitzant els seus horaris que hem estat creant doncs, mesos abans i que l'escola comenci a funcionar. I bé, molt il·lusionats pel projecte que tenim, per les activitats que farem i com sempre, doncs pensant en l'alumnat i les seves famílies.
0: Hem de dir que habitualment aquest espai ens acompanya en la conducció i en la presentació la Clara del Ruste, que avui, evidentment, no la tenim amb nosaltres. Per un imprevist, una situació,
1: problema
0: una afectació
1: mèdic,
0: de salut, sí, però que esperem que es recuperi ràpidament.
1: Sí. Ella està bé, s'està tractant i en breu la tindrem entre nosaltres i tant.
0: Roger, acaba d'arrencar aquesta nova temporada, aquest nou curs a l'Escola de Música i Conservatori, però per saber una mica quines són les perspectives d'aquest nou curs, estaria bé de saber d'on venim. Per tant, podríem fer una valoració del que va ser i com va anar el curs passat.
1: Sí, el curs passat doncs, es va traçar amb normalitat. Doncs vam fer les activitats que teníem previstes, tot l'engranatge d'escola va funcionar perfectament i doncs ja una mica doncs enllaçant el curs passat amb aquest, doncs sí que us haig de comentar que vam tenir una trista notícia a mitjans d'agost perquè va morir l'Oriol Espuny, un professor del departament de piano, sobtadament, i doncs això ha fet que aquest inici de curs hagi sigut una mica trasbalsat, no? L'Oriol era una persona que feia 23 anys que treballava a l'Escola Conservatori, havia estat molt vinculat a la ciutat a nivell musical, i doncs el trobem molt a faltar, eh? La veritat és que va ser molt dur a l'inici de tot el curs, perquè entomar doncs, tota la nostra... el nostre claustre, amb els alumnes i les famílies i tot el llegat que ell havia deixat anteriorment, doncs va ser un moment molt, molt intens, molt trist, però val a dir que aquestes tristes notícies, catastròfiques notícies, porten també a la unió de les persones i doncs tota la feina que hem fet de dol per l'Oriol i que continuarem fent, evidentment, perquè tenim previst activitats i jo puc anunciar una mica doncs, un concert homenatge per l'Oriol. Ens ha unit i ens ha fet forts com a col·lectiu, i això amb un col·lectiu gran de 50 professors i de 700 alumnes i famílies, doncs això, doncs bueno, cal tenir en compte, aprofitar-ho i tirar endavant, que és el que ens toca.
0: No hi ha dubte que és un sotrac emocional per a vosaltres, però que teniu tot un curs per endavant que cal afrontar. Amb quines perspectives?
1: Doncs estem molt engrescats amb dues coses, amb dos reptes importants per aquest curs. Un és referent al currículum de grau professional. Sabeu que aquí a l'Escola Conservatori tenim tres línies, tres ofertes educatives. Una que és la grau professional, que comença amb una prova d'accés als 12 anys i que dura 6 cursos, que és la part més reglada del projecte educatiu. Després tenim l'Escola de Música, que és un itinerari complet també, que dura 8 anys. I després tenim l'aula oberta, no? Doncs en aquest curs el que ens plantegem com a repte pedagògic és una reestructuració del currículum de grau professional. És a dir, de les assignatures que hi ha dins el currículum, com es distribueixen. Per què? Doncs perquè la realitat canvia, els alumnes canvien, els contextos, evidentment, que són canviants, i, per tant, després de 15 anys de desenvolupar doncs, un currículum concret, que vam idear el 2011, ara toca fer revisió, toca reestructurar-lo, i això doncs, porta doncs, un treball en equip molt important per decidir com es fa, i després una direcció doncs, de l'equip directiu específica, no? I aquest és un repte que ens fa molta il·lusió perquè creiem que ens portarà beneficis a nivell educatiu i pedagògic a curt plaç, no? I després l'altra cosa és que, fruit de les llavors que vam plantar fa anys, al centre ara podem dir que tenim dos grups molt fornits i que ens fa molta il·lusió poder compartir amb tothom. No? Un és la banda juvenil, que tenim 50, gairebé 60 músics a la banda, això són molts, d'edats entre 12 i 16 anys.
0: Sí, sí.
1: I després tenim una orquestra de corda amb 35 músics. Per tant, el projecte va creixent, es va enriquint, les persones anem madurant, van madurant, i, com ja sabeu, doncs són fluxes i cicles, i ara doncs estem en aquest període, no? De tenir grups d'alumnat no gaire gran, diguéssim, entre 12 i 16, joves adolescents, però que tot això doncs es anirà continuarà desenvolupant fins a tenir doncs poder grups una mica més amb més d'edat i bueno, i el que tot això comporta.
0: Doncs això és ni més ni menys que fruit de tota la feina que feu.
1: Sí, clar, és allò
0: que... Per tant, m'imagino que esteu super satisfets i contents, no?
1: Sí, estem contents del que hem fet, del que estem fent i a l'expectativa del que passarà, perquè amb educació, no? Tots sabem que les coses van canviant, van transformant i s'ha d'anar a estar a sobre del projecte continuadament per poder guiar-lo i poder conduir-lo de la millor manera.
0: Doncs, Roger, avui volem parlar d'aquesta nova proposta que feu, Clàssica la Magna, un programa de 4 concerts que, així, a grans trets, com definiries? A qui voleu arribar amb aquest nou cicle?
1: Sí, això és un projecte que venim perseguint fa temps i ara s'ha pogut materialitzar. És un cicle de música que es diu Clàssica la Magna, com bé dius, Carme, i que són 4 concerts amb músics professionals vinculats amb l'Escola Conservatori. Vol dir que són amics, són persones que tenim col·laboracions i que volen oferir doncs, els seus programes a l'escola per enriquir principalment el projecte educatiu de centre. Per què? Perquè l'eina que utilitzem és la música i, per tant, amb els alumnes i estudiants els hi va molt bé doncs, veure músics professionals en escena, a prop, a l'Aula Magna, gratuït i allà doncs, amb aquest contacte directe. I després, per què no aprofitar per extendre tot això a la ciutadania santcugatenca i que puguin venir doncs, a gaudir d'aquests concerts que, com bé dius, són molt variats, són 4. Un és el primer que farem aquest divendres.
0: Et sembla que el repassem
1: sí.
0: Allò...
1: Va,
0: un per un sí, i els il·lustrem amb una miqueta de música, tant, ja que estem a la secció
1: sí,
0: de...
1: Sí, i tant.
0: De música. Després parlarem de les entrades, perquè diria que el primer, i ara ens ho confirmes, crec que diria que no queden entrades. Anem pel primer concert.

0: Bé, doncs amb aquestes notes musicals il·lustrem el primer dels concerts que té com intèrprets dos músics que tu mateix ens pots presentar.
1: Doncs per encetar el cicle contem amb la Sou Yung-Yun i el Marcin Sikorski. Són dos músics impressionants. Ella fa alguns anys que viu a Sant Cugat, i Sant Cugatenca, es considera Sant Cugatenca, i venen a preparar doncs, els seus programes a l'escola i ens ofereixen aquest últim programa que estan preparant, que compta amb una sonata de Brahms, amb una sonata de Prokofiev, una sonata de Debussy i el súbito per violí i piano de Lutosław Blaski. Són dos músics increïbles, a petit format són impressionants. Ja van venir fa un any i mig, també, que van oferir dos recitals, un darrere l'altre, de 90 minuts per a Alemanya, que va ser increïble. I això dona unes ales a l'alumnat i als estudiants que sentir aquests intèrprets en directe i tan a prop, doncs la intenció és que puguin enriquir-se d'això i que tinguin encara més ganes de tocar els seus instruments, perquè realment arriben amb una sensibilitat i amb una delicadesa increïble. La Sou Yung-Yun és una violinista molt reconeguda a nivell mundial, podem dir que és de les 10 millors violinistes del món, i està aquí a Sant Cugat. Tenim una relació fantàstica amb ella, la volem continuar cultivant i llavors doncs estem encantats que vinguin i ens ofereixin la seva música.
0: Hem de dir que aquest és un concert previst per al dia 10 d'octubre, és a dir, demà?
1: Demà a les 8 a l'Aula Magna. Us haig de dir que aquest concert, les entrades estan exaurides i que es van esgotar en 6 hores, o sigui, els van posar, diguéssim, no a la venda perquè són gratuïtes, però a disposició de tothom, i en 6 hores van desaparèixer del formulari de Google, i la veritat és que 100 persones doncs, estaran gaudint d'aquest concert a la Magna.
0: Doncs aquest concert que demà està previst que comenci a partir de les 8 del vespre. Anem amb la segona de les opcions d'aquest cicle, un segon concert, que l'il·lustrem d'aquesta manera. De moment no el podem escoltar. Sí. Bueno. Un segon concert que també arriba aquest mes d'octubre, serà la setmana que ve, no? Doncs em sembla que sí, mira, sona així.

0: Anem, Roger, per aquest segon concert que dèiem que tindrà lloc dimecres que ve, no?
1: Sí, dimecres que ve, a les 8 també, a l'Aula Magna. I està protagonitzat per la Mireia Tarragó i l'Olivia Zauch. És un duo de veu i piano i ens oferiran un programa entre Espanya i Argentina, amb obres de Matilde Salvador i diversos compositors espanyols i argentins. És un programa molt, molt íntim i que està una mica a cavall entre la música culta i la música folklòrica. I la Mireia Tarragó, santcugatenca també, que viu a pocs metres del conservatori, ens oferirà aquestes peces delicioses amb l'Olivia Zauch, que ella viu a Suïssa, i es troben per poder muntar aquests programes.
0: Doncs aquest serà el segon dels concerts d'aquest cicle. Repetim que serà dimecres que ve, a partir de les 8 també, a l'Aula Magna del conservatori. I hem d'anar pel tercer dels concerts, perquè també us hem d'explicar alguna coseta. Vinga.

0: Aquest tercer concert per als amants de la guitarra,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, és un recital de guitarra del Jaume Torrent, reconegut guitarrista català, que ofereix un concert d'obra pròpia, en el qual tindrà tres parts. Una dins de l'obra Puntus contra Puntus, d'obra seva, i que l'ha titulat d'aquesta manera. Després hi haurà una part més relacionada amb la música romàntica, sí? I després vol també presentar amb nosaltres doncs una obra, diguéssim, una suite que d'ell, i que bé, que amb el seu talent i el seu virtuosisme engrescarà a la sala amb la guitarra, i tant.
0: Hem escoltat, Roger, la seva guitarra, i ara escoltarem el mateix Jaume Torrent que ens parla. Vinga.
2: Soc Jaume Torrent, acadèmic de número de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Guitarrista, compositor, guitarrista des del punt de vista d'intèrpret. Tinc una trajectòria internacional doncs, important, continuada, i com a compositor també. Aleshores, són les dues vessants més destacades de la meva activitat musical i artística. La idea de compondre aquestes 24 fantasies romàntiques en totes les tonalitats majors i menors sorgeix d'una reflexió que des de ben jove em vaig fer respecte de la mancança que en la literatura guitarrística hi ha hagut d'obres de caràcter romàntic. És a dir, el romanticisme com a tal, el romanticisme que defineixen els grans compositors, com puguin ser Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, etc., no té una representació significativa dintre del que és el repertori.
0: Doncs en Jaume Torrent, a banda de presentar-se, doncs argumentava en aquesta composició, no?, aquesta feina, aquest treball que ell ha fet.
1: Sí, sí, com heu sentit, ell es presenta com a guitarrista i compositor, i per tant, ell ha investigat el que seria el repertori, evidentment, com a guitarrista de la guitarra, i l'ha transformat en el sentit de l'ha emulat, ha volgut situar aquests repertoris en les diferents èpoques, i això és genial. És una cosa
0: aquest concert de Jaume Torrent està previst per al dia 21 d'octubre?
1: No, al final no. Aquí, Carme, fem un salt, ens anem el 21 de gener. Val? Ara fem dos concerts, aquest que us deia de la Sou Llum, que és aquest divendres, el dia 10 i el dia 15 d'octubre, i després fem un salt al 2026, a principis, el 21 de gener.
0: Val.
1: Sí, i després el següent és el 6 de febrer que ara presentarem.
0: Doncs anem per al quart concert.

0: Bé, Roger, arribem al final d'aquest cicle amb aquest quart concert que ara ens avançaves que serà per al 6 de febrer.
1: Sí, aquest concert és el concert més cambrístic a nivell formal, segle XIX, amb un piano trio. Un piano trio vol dir una formació estàndard en el qual doncs, hi ha un piano, evidentment, i després un violí i un violoncel. I aquest grup és l'Hèlix Trio, format per la Paula Belunzunegui, el Jaume Angelès Fiter, que és santcugatenc, almenys va viure un temps a Sant Cugat, i el Iago Domínguez, violoncel. I ells ara estan vivint a Suïssa, estan treballant a Suïssa, però venen a oferir concerts a Catalunya i ens visiten a Sant Cugat, també.
0: Mira que bé.
1: Sí.
0: Doncs hem repassat aquests quatre concerts, aquest cicle clàssica a la Magna.
1: Clàssica a la Magna, sí.
0: Clàssica a la Magna. Comenceu forts i teniu tot un curs per endavant. No?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè són coses que van apareixent noves i després dir-vos que podeu adquirir, o adquirir no, perdoneu, perquè són gratuïdes, podeu aconseguir les vostres entrades. Tenim un aforament de 110 cadires a l'Aula Magna, no és molt, però si ho feu amb temps podreu disposar-ne. El link, el site que hem fet per l'ocasió, Clàssica a la Magna, i que sortirà publicat doncs, tant a les xarxes socials del centre com poder, doncs, a altres mitjans de comunicació santcugatencs. I si no, doncs, ens truqueu a l'Escola Conservatori, ens envieu un mail i us els fem arribar de seguida.
0: Doncs avui hem intentat fer un petit tastet del que podran trobar en aquests diferents concerts del cicle que avui ha servit per iniciar el curs en aquest espai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que teniu el programa.
1: I que continuarem col·laborant durant aquest curs.
0: Correctament. Doncs moltíssimes gràcies, Roger Roca.
1: De res.
0: Que vagi molt bé el curs. En continuarem parlant i m'imagino que ens tornaràs a visitar algun altre dia.
1: I tant. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Adéu.

0: tempestada de bolets ja ha donat el tret de sortida i ja hem pogut veure boletaires per la muntanya i cistells plens d'aquest producte típic de la tardor. Avui us en parlarem de cuina de tardor i també de bolets, però ho farem amb una persona que tots coneixeu, però per un altre producte, no exactament els bolets. Eric Barbero, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Benvingut al Faves Comptades. Ens fa il·lusió tenir-te amb nosaltres per parlar d'un producte que jo deia que no et coneixen gaire, no?, pel tema dels bolets.
1: Bueno, la veritat que no gaire, perquè sempre sí que és veritat que ens relacionen amb el tema de la mel, el polen, els productes derivats, però sí que és veritat que bueno, sempre dic el mateix, la meva segona passió, o la primera potser, és el tema dels bolets.
0: L'Eric Barbero és sinònim de mel vida, o sigui, normalment la gent et coneix per ser productor de mel, i avui vens al programa a parlar precisament de bolets i d'aquesta afició que tens, que d'on prové, quin és l'origen?
1: Bueno, diguem que jo sempre m'ha agradat molt anar al bosc. Bueno, com ja sabeu, soc fill de Sant Cugat i de la Floresta. I, bueno, sempre pues, anàvem al bosc, jo amb el meu avi, amb el meu pare, i sempre m'ha agradat, inclús sol. Jo als estius me'ls passava sol anant a buscar cosetes pel bosc. M'agrada molt tot el tema que sigui autoconsum i, sobretot, el tema d'agafar aquests regals, no?, que ens ofereix el bosc de Collserola, en aquest cas, com poden ser els espàrrecs a la primavera, com poden ser les cireretes de pastor, bueno, i els bolets, per suposat.
0: Clar. I tu recordes quina edat tenies quan vas començar a caçar bolets? Quin és el record que guardes d'aquella primera experiència?
1: Ostres, doncs jo crec que vaig aprendre abans a agafar un rovelló que a caminar. Perquè ja, jo recordo que ja potser anava a quatre potes i ja anava a buscar cosetes pel bosc. D'aquí també, pues, bueno, la meva passió per les abelles, no?, diguem. Perquè, bueno, pues, observar la natura. I, bueno, sí que és veritat que temps enrere, estic parlant de temps del meu avi, jo ara tinc 41 anys, sí que hi havia molta més abundància. A veure, sí que és veritat que els boscos també eren més joves. I, bueno, hi ha certs bolets que els agraden més als boscos joves, no? També, òbviament, aquests darrers anys hem patit un estrès hídric que també ha causat mella, no?, en tot el tema de la humitat relativa, de l'ambient, perquè sí que és veritat que el bolet és molt capritxós, no? Li agrada, pues, sortir en determinats llocs en determinades circumstàncies.
0: T'agrada collir-los, però també t'agrada cuinar-los?
1: M'encanta, sens dubte. Soc bon menjador i no m'atreveixo a dir que soc bon cuiner perquè soc una mica humil, però sí que és veritat que el bolet és un producte molt agraït. En aquest cas, aquí a la Serra de Collserola, s'agafen com a molt 3 o 4 tipus de bolets comestibles.
0: Vale?
1: O que jo és el que utilitzo. Pues mira, en primer lloc, ara, de cara, normalment a mitjans d'octubre, finals d'octubre, principis de novembre, comencem a trobar Craterellus lutenses, val? Que és el nom comú, és el camagroc, típic camagroc, no?, que té la puteta groga i el cap marronós. I també sí que és veritat que una miqueta més endavant, després de bastantes pluges, també trobem el Craterellus cornucopoides, que és la trompeta de la mort. O sigui, hi ha bastants tirant a molt, sobretot l'any passat i aquest. Vale? Sí que és veritat que quan no plou, quan ha de ploure, ara portàvem 4 anys gairebé que jo no veia ni una trompeta de la mort. Ara sí que l'any passat va ser un any molt bo i aquest any pinta bastant bé, també. Llavors, a l'hora de cuinar, el bo que té aquests dos bolets és que són uns bolets que són molt versàtils, no?, peguen amb moltes coses, combinen amb moltes coses i, sobretot, el seu procés, o sigui, com es pot guardar, com es pot emmagatzemar, no? Diguem que aquestes dues varietats permeten sotmetre's a una deshidratació i llavors tu els pots deixar en un potet de vidre i, bueno, pues, els pots rehidratar i, bueno, per exemple, per mi el plat top de Trompeta de la Mort i de Camagró, que és un bon arròs de muntanya, pues, amb gust a coixerola, no?
0: Ostres, no t'avancis, Eric, perquè hi ha qui també en sap de cuina, ens pot parlar segurament també dels bolets, i crec que el coneixes bé, és el Nacho Ballesta, director de la...
1: Ui, el Nacho sap molt més que jo de cuina.
0: El tenim via telefònica, el director de l'Agència de Comunicació Gastronòmica de Foodtellers. Nacho, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Carme. Hola, Eric, com estàs?
1: Hola, Nacho.
2: Què tal? Com esteu?
0: Bé, doncs aquí estem compartint aquesta estona en plena temporada de bolets. L'Eric ja ens estava mostrant els seus coneixements. Ja sabíem de la mel, però no en sabíem tant dels seus coneixements sobre els bolets. I ara ens estava explicant, doncs, què és el que podem trobar a Collserola i d'on li ve a ell aquesta passió que té per collir-los.
2: L'Eric és una... Bueno, a part de que som molt, molt bons amics i companys, però és una meravella anar amb ell pel bosc. Ara us estava escoltant i és que realment és així. O sigui, és una persona que vas amb ell i de sobte agafa una planta, una flor, un no sé què, i et diu, mira, això és citronella, mira, això és no sé què. Recordo un dia que estàvem per allà on té les abelles i deia, mira, això és citronella i això són ortigues, veus? La natura és... sàvia, et posa el que pica i el que cura al costat un de l'altre, saps?
0: Que bé.
2: Sí, és una persona, en sèrio, que és un pou de sabidoria amb lo jove que és, i bueno, de cuinar en sap, perquè compartim fotos del que fem, i per això he pensat que era la persona idònia per parlar-nos de la cuina de la tardor, no? Que és el que estem ara, ja, de parlar de bolets.
0: Mm-hmm. Serà una bona temporada aquesta. D'entrada, jo crec que els primers cistells que hem vist anaven ben farcits, eh? Jo us he de dir que ja he menjat rovellons, uns senyors rovellons, sí. I boníssims.
2: Pues sí. pinta molt bé, no, Eric?
1: Sí, aquesta temporada, sens dubte, és un goig. Sí que és veritat que ara... Bueno, primer de tot, gràcies, Nacho, per lo de joven.
2: Vale? Claro,
1: i, bueno, sí que és veritat que aquest any és un any excepcional a nivell, sobretot, Lactarius Delicius, val? Que, bueno, és el típic rovelló. Sí que és veritat que jo dono ànims perquè tothom intentem aprendre aquests noms, perquè aquests noms són científics i és la nomenclatura científica, i llavors tu dius un Lactarius Delicius i t'entenen aquí a Rússia i a Japó, val? I per què? Perquè sí que hem de tenir molt en compte el tema de les intoxicacions, vale? En època de tanta abundància és molt bo, perquè omplim el cistellet per ús familiar o per ús personal, però també hem de pensar que si surten molts rovellons, també molts cops surten molts dels altres. I normalment, als anys que hi ha tanta abundància, pot passar que hi hagi més intoxicacions, vale? Llavors, animo a que si, sempre s'ha d'anar amb algú que sàpiga de bolets, i sempre hi ha algú que sap més que tu, sempre, per molt que sàpigues, i sobretot tenir molta consciència amb això, no? No menjar per menjar, simplement, o sigui, mirar bé quin és quin, perquè l'exemple que ha posat el Nacho és aplicable a tot. Amb els bolets passa el mateix. Hi ha el bolet bo i el bolet dolent, i són molt similars, vale? Molt similars, i normalment creixen junts. Llavors, sobretot amb el ou de reig, i que és la amanita del César, vale? La cesària, que es diu, i la amanita faloides, vale? Aquí estem parlant de paraules majors. La faloides és mortal, vale?
0: Sí. Escolteu una cosa, no ens queda massa més temps, tenim 3 minutets escassos. Sí que m'agradaria, Nacho, que ens recordessis un parell o tres de receptes molt ràpidament que puguem fer amb bolets.
2: Amb bolets, mira, jo havia seleccionat 3. La primera, un bon arròs de muntanya amb ceps i botifarra, vale? Que és un clàssic que es combina i combina molt bé la intensitat del bolet amb el punt de greix, no?, i saborós de la botifarra, i lògicament amb la resta, amb l'arròs contundent, aromàtic, no?, li podem afegir una branqueta de romaní, per exemple, per acabar-ho d'adobar. Ara ens entrarà la gana a tots, eh?
0: Sí.
2: Un estofat de vedella amb rovellons i vi negre, no?, un guisat de, tradicional de cullera, no? Amb una bona carmelosa, fer cuina de xup-xup, que és el que ens agrada, i el que ens agrada tot, una bona recepta per un diumenge d'aquests que comença ara a ploure i de més. Uh-huh. I després algú senzill. Al final els bolets també són molt senzills de fer, no? I una bona truita, per exemple, amb uns rossinyols, amb ceba, si volem elaborar una miqueta més amb una cebeta confitada i de més. Però això és meravellós, senzill, deliciós, i, bueno, i una truita que al final poses en valor la textura i un gust molt suau, no? De lo que són els rossinyols, que és un bolet, pues, bueno, molt més agraït també, molt arrodonit, etc.
0: Uh-huh. Eric, la teva especialitat era l'arròs de muntanya?
1: Bueno, i tinc una altra. Aprofito. Vinga. Carme, un minutet, res, 20 segons. Mireu, i producte de proximitat. Aquí al bosc de Collserola, per moltes zones, surten macrolepiotes procederes, ¿vale? Que és el típic parasol, ¿vale? Sempre recordeu-vos que té que tenir més de 10 al sombrero, el sombrero ha de tenir més de 10 centímetres de diàmetre, i l'anell ha de ser mòbil. Amb això feu unes bases de pizza que està de rechupete, ¿vale?
0: Ostres! Molt bé, doncs escolta, ens ho anotem. Avui hem parlat de bolets i continuarem parlant, perquè la temporada justa, com qui diu, acaba de començar i ens donarà per algun dia més. Nacho, Eric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
2: Molt bé, gràcies, Carme.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
2: Una abraçada, adéu, bon dia, adéu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda a Menja't la vida. Què tal?
2: Bé.
1: Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
2: Doncs bé, amb projectes, bueno, com sempre, no? Fent mil coses. Tot i que he de dir, i així també ho llanço per fer reflexió, que estic començant com a triar, no? O sigui, fas mil coses, però això al final també passa factura, no? Llavors és com, bueno, anem a reordenar una mica tot això que estem fent.
1: Sacseig, eh?
2: Sacseig.
1: Escolta, d'una de les coses que sí que t'hem de felicitar i que a més hem anat seguint és que finalment ha acabat la prebenda del llibre, sí, que es va aconseguir més que aconseguir l'objectiu i ara ja estarà, suposo que si no aviat, estarà ja per imprimir el teu llibre.
2: Sí, ara mateix, bueno, gràcies. Gràcies a totes les persones que l'heu comprat, que a més m'han enviat un llistat d'on s'enviarà, no? I he al·lucinat, perquè, clar, no només es queda aquí a les Terres de Lleida, sinó doncs, que se'n va cap a Barcelona, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Madrid, Alicant, Cantàbria, a Galícia i fins i tot a Austràlia. O sigui, que estic al·lucinant.
1: Què dius? Sí, ai, sí, que sí, mira, sí. M'esborrono.
2: O sigui, estic molt contenta. Llavors, bueno, vam arribar a l'objectiu abans de que s'acabés aquesta campanya de preventa. El dia 30 de gener es va acabar la preventa i, per tant, ara ja estem en l'edició. L'edició, en acabar de maquetar tot el que faltava del llibre per ja fer la seva impressió i doncs, tenir-lo disponible cap a finals de març, principis d'abril.
1: Ja queda menys. La mesa s'impressiones de Naila Martínez. Per tant, ara ja no podem fer compra de preventa,
2: sí,
1: o sí?
2: Es pot continuar comprant i un cop es faci la impressió, doncs d'entrada ja l'editorial ens ha dit que es podrà comprar a través d'Amazon, de Fnac i de la seva pròpia pàgina web. I ara jo mateixa estic contactant amb, que està molt bé comprar online, però a mi m'agrada la proximitat, i per tant doncs, estem contactant amb llibreries que vulguin doncs, tenir algun exemplar també per vendre, doncs, que sigui de proximitat.
1: Has pensat si faràs la presentació a algun lloc concret?
2: No l'he pensat encara.
1: Però ho faràs.
2: M'ha fet pluja de... O sigui, m'han arribat ofertes per fer presentació i sí, faré presentació segur. He de dir que tot això em va una mica gran, Pili, no? O sigui, jo he fet xerrades, però al final és un llibre, no? És com... Sí, val, parlo d'alimentació, parlo d'emocions, parlo de nutrició, però clar, fer una presentació d'això, d'un llibre, me queda com una mica lluny. Però vaja, m'hi llançaré, clar que sí.
1: Ai, que guai. Per Sant Jordi també estaràs, suposo, firmant llibres? Ho has pensat?
2: Doncs m'ha arribat també la idea, però ja et dic que estic una mica... Estic molt verda amb això dels llibres. Doncs aquí
1: serà
2: també.
1: Perquè serà el primer any de la verdor. No preocupis que ja madurarà, perquè segur que tindrà molt recorregut doncs, aquest i els futurs
2: doncs
1: llibres.
2: Estic contenta perquè el fet de que es vengui, o sigui, de que surti l'exemplar físic, doncs això a principis d'abril, doncs fa que doncs a l'abril tenim Sant Jordi, no? Jo he estat molts anys, recordo perquè no ho sàpigui, no? Jo vaig estar treballant a la biblioteca d'Almenar del meu poble durant uns anys, per tant, he estat envoltada de llibres, he estat organitzant Sant Jordis i presentacions de llibre, no? I ara està a l'altra banda, doncs em fa especial il·lusió i, per tant, doncs a mi m'encantaria fer una presentació i signar els llibres per Sant Jordi, sí.
1: I després fer roda, no? Clar.
2: Sí, m'encantaria.
1: Ai, que xulo. Molt bé. És veritat, és que, a veure, Laila... Tens un recorregut brutal. Ets com una reina Mides, no? Que tot allò que toques ho fas daurar. És daurat, al final, eh? Ho fas créixer.
2: Bueno, hi poso il·lusió, no? Sí. I les coses que em motiven, la veritat és que m'hi deixo la pell, que dic.
1: Parla'ns una mica de la mesa s'impressiones, sí. Què hi trobarem i què és el que et va motivar a escriure'l?
2: Val, a la mesa s'impressiones hi trobarem és una guia, no és un llibre de començar-lo avui i acabar-lo la setmana que ve, és una guia que ens ha d'acompanyar en el creixement dels nostres fills i filles, val? És una guia doncs, que parle de com ens relacionem amb l'alimentació, més enllà dels aliments, i després cada capítol doncs, va repassant com es relacionen amb l'alimentació depenent de l'edat, no? I depenent del desenvolupament, ja no nutricional, sinó del propi desenvolupament del cervell, no? I de com es relaciona el nen o la nena amb l'entorn, amb l'alimentació, amb ell mateix, no? Com doncs va desenvolupant l'autonomia i això es veu reflectit també a l'alimentació i a les taules. Per tant, doncs el llibre comença parlant de l'inici de l'alimentació complementària als 6 mesos, no? I aquí sí que pel meu compromís també amb les famílies que inicien l'alimentació complementària, doncs, a part de parlar de com es relacionen, doncs, també dono pinzellades de què oferir, què no oferir, no?, d'aliments, perquè en un inici pensàvem de no parlar d'aliments perquè ja tenim moltes guies i molta informació, però vaja, una petita guia crec que hi havia de ser. Després ja passem de l'any als 3 anys, on aquí parlo bastant d'aquesta autonomia, no?, que comença a adquirir el nen o la nena, la neofòbia alimentària, no?, i com treballar-ho, que és normal, que no, quan acudia al servei de pediatria, o sigui, fer aquest acompanyament. Després passem, doncs, dels 3 anys als 6 anys, no?, que és una etapa bastant també de crisis i que si fem un bon acompanyament, doncs al final els nens i nenes tindran una bona relació amb l'alimentació. I després ja passem, doncs, a l'etapa dels 6 als 12 anys, on dono, doncs, això, aquest acompanyament ja quan les bases, no?, i els hàbits, doncs, ja se creen, no?, s'estableixen, i també, doncs, tots aquells missatges que comencen a arribar als nens i les nenes cap als 9, 10, 11 anys, no?, i que tenen més relació ja no tant amb el que mengen, sinó també amb el seu propi cos, no?, i una mica com fer aquest acompanyament. I per acabar, amb un altre capítol de revisió de les nostres pròpies motxilles. És a dir, fer tot aquest acompanyament és molt dur, perquè hem de trencar amb motxilles, no?, que nosaltres portem, missatges que portem arraigats, i que moltes vegades ho volem fer diferent, però no podem, perquè ens arriben aquells missatges intrusius, no? És que inclús a mi, jo sempre explico una anècdota, Pili, que és, jo recordo, clar, jo he estudiat nutrició i és que ja no només és que ho vulguem fer diferent, no? És que sé que hi ha una base científica i una evidència. Jo recordo la primera nit que el meu fill gran, amb un any i mig, no va voler sopar, no? I jo, la meva part racional, la teoria era, doncs, si no vol sopar és que no té gana i se'n va a dormir i ja està, però de repent acudí a mi, com se n'ha d'anar a dormir sense sopar, almenys un got de llet, no? I eren missatges intrusius que els havia d'estar pagant contínuament, no? Perquè són missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida, o bé perquè ens els han dit a nosaltres, bueno, això en parlem un altre dia, no? Però,
1: d'acord, sí.
2: Però que és important també, creia que era important aquest capítol per fer una revisió nostra. I després, doncs, tenim un apartat d'eines i recursos, jocs que podem fer, doncs, per que els nens i nenes mengin o tastin aliments, jocs que podem fer també nosaltres per revisar-nos si tenim angoixes, no?, entorn a l'alimentació. Hi ha un apartat que hi ha menús, però que són menús que no és per seguir-los al peu de la lletra, no són menús màgics, val?, sinó recursos que ens poden servir de guia. I després, per acabar, hi ha algunes receptes. No totes les que m'haguessin agradat, però hi ha un límit de pàgines i em van dir, Naila, t'has passat amb el manuscrit. I no podem posar tantes receptes. I, bueno, al final, el que vull és transmetre el manuscrit. Em preguntaves, no?, per què? Quina és la raó d'escriure aquest llibre? Doncs perquè, com deia ara, tenim molta informació, moltes guies del que hem de menjar, del que no hem de menjar. Jo crec que ho tenim com molt clar, no? Què hem de donar i què no hem de donar, o què hem d'oferir i què no hem d'oferir als nens i nenes, però després, a davant, tenim un nen o una nena amb un cervell que pensa d'una forma, que actua d'una forma, i que moltes vegades, doncs, no és tan fàcil, no? No, sí, ja sé que li he de donar verdures i que no li hauria d'oferir galetes. Ja, però això, en la vida real, com ho gestionem, no? Amb els aniversaris, els padrins, padrines, tiets, amics, el parc, no? O sigui, com ho gestionem, això? I, per tant, vaig dir, ja era la línia amb la que a través de les meves xarxes estava començant a divulgar, en aquesta flexibilitat, en aquest treball més emocional, també, no?, de l'alimentació. I vaig dir, doncs, per què no plasmar-ho en un llibre i poder-ho, doncs, poder donar aquesta guia a les famílies.
1: Doncs a la mesa s'impressiones, que encara el podem aconseguir. Ara ja sabrem segur 100% que el tindrem, sí, en físic. A my-nutricionist trobareu l'enllaç, encara el tens allà,
2: sí,
1: encara el tens a la teva, al teu link, perdó, al teu Instagram.
2: Sí.
1: Naila, gràcies per ser-hi, fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
3: Continguts en xarxa.
0: aquest estiu queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va d'embolicar regals. Fa temps vaig veure una pel·lícula que em va quedar gravada. No recordo el nom ni quan la vaig veure, però em va impactar. Era la història d'una família amb pocs recursos que per Nadal o qualsevol celebració es feien regals senzills, però plens de significat. Li donaven molta importància a embolicar amb molta cura els paquets i posaven tanta ànima que emocionava. Cada paquet era una petita obra d'art. I cada any intentaven superar-se amb idees noves per sorprendre. El més bonic per això era veure com abans d'obrir res ja hi havia màgia. L'embolcall ja feia somriure i els ulls començaven a brillar. Aquest primer instant, això ja era el regal en si mateix. No hi havia cap joguina cara ni cap regal d'aquells que brillen a l'aparador. S'intercanviaven detalls fets amb les mans i amb temps, com fulles seques cosides en fil daurat, galetes casolanes amb la recepta escrita amb un paper de pergamí, o pots de vidre pintats que dins hi havia herbes aromàtiques per fer infusions. I no sé per què, em va venir el record d'aquesta pel·lícula i em va fer pensar. És veritat que quan fas un regal és molt important el que hi ha dins, però com ho presentes també diu molt del que hi poses de tu. Estàs regalant el teu temps i això és or pur. Mira, a mi m'encanta embolicar regals. Triar el paper, el llaç, posar-hi un toc personal, encara que sigui un detall petitó. I he fet una llista d'idees que et pot anar bé. Idees per embolicar paquets i que pot crear el moment màgic d'emoció. Pren nota. Pots fer servir papers reciclats o pàgines de revistes, mapes antics, partitures o diaris vells. També cordills, llanes o retall de robes que ja no fas servir. També pots fer etiquetes fetes a mà, amb dibuixos, amb segells o collage. I també pots fer missatges. O pots escriure pistes amb un paper com si fos un joc de descoberta abans d'obrir. Un cop comencis, deixa que la teva creativitat es posi en acció. Pensa-hi, perquè de vegades el veritable regal no és el que hi ha dins, sinó tot el que hi poses abans d'obrir-lo. T'animes a fer un regal embolicat amb ànima?

0: estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants apots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat.

0: I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees. Perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees, o una capsa, o un pot. Però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics, i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
2: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en 4 categories, de tercer a sisè de primària, i poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
3: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guàrdia de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pi d'Enxandre. Sabia perfectament on estava el Pi d'Enxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pi d'Enxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creurien l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anava a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
2: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
4: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó. Fins i tot la professora estava cansada i no responia cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, És cert, va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents. Però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetikilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir el núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetikilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
2: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
5: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent neguitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola. Sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
2: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
6: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
2: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, el programa del Centre de Formació d'Adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES-U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip. Cherno.
1: Hola, companys i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un diada molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorar tot el passadís del centre. Va fotos los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y guía dos un curs de pastitos. Després tus junts va fer una volta al poble.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Pla Tareras. El alumne instrumental a 1-2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Plan Fareras i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguers, compres en hamburguers, botigues, llaunes, paquetes, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprenents.
6: Experiment de química, IES-U. Els companys de IES-U al mòdul de física i química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salva, Karen i Pablo a la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a l'Associació de Coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat.
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau! He sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitjà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Que país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso Colòmbia.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Magoc. Tenim molt companyes a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és on està situat al nord d'Àfrica, limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant. Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenim plats molt aromàtics, com el tagine i el couscous, amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, montesa fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vol comprar-me una balejada, amb què pago?
4: La moneda d'Hondures és l'imperians, en l'honor de l'heroi l'imperià que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'ha parlat de les cuevas de Taulabi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir en 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Parcet, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club. Per últim, us parlarem sobre el Perú. Un dels nostres companys és d'allà i és un país molt interessant. Al Perú trobem una de les 7 meravelles del món modern, el Machu Picchu, situada a 2.430 metres d'altitud.
3: El gos viringo, o gos sense pèl del Perú, és una raça mil·lenària que fa més de 3.000 anys, considerada patrimoni cultural peruà. Quin és el plat típic de Perú?
4: El ceviche peruà és un plat emblemàtic reconegut com el patrimoni cultural de la nació, preparat amb peix cru, marinat en suc de llimona, ají, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochicha.
5: Però el té. En cacola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc daurant. El principal ingredient és la planta herba lluïsa. Encara que és la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrial.
0: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. D'un pas a Absalom, l'encarregat de la sessió de música. Us deixo en bones mans.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta sobretot de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan és lluny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Take My Home, John Denver. La cançó Take My Home, Country Roads de John Denver, tracta sobretot de la nostàlgia per la llar i del desig de tornar a un lloc que sents com a casa. El narrador pensa en els paisatges de West Virginia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta en aquell lloc, en aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar, perquè és on se sent realment en pau i on pertany. Que no se guaira.

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és Temps Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com els altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: El lleó i el ratolí. El lleó és un animal molt fort. Té el cor valent i espanta tots els altres animals quan rugeix com un volcà. Té els ulls ferotges, la boca gran i els ullals punxents. Les seves potes són fermes i pot esgarrapar amb les urpes esmolades. Per tot això, es diu que el lleó és el rei de la selva. Les altres bèsties el respecten i el temen. Ell es pensa que és el més poderós i el més astut. Està molt orgullós de la seva crinera i es passeja tot tibat i presumit. Un dia, un lleó feia la migdiada a l'ombra d'una acàcia, per les branques de l'arbre, i caminava un ratolí juganer. També volia fer la migdiada i buscava un lloc per estirar-se. En veure el lleó, va pensar:
3: el llom del rei lleó estarà bé, segur que és flonjo i suau.
2: I va saltar-hi al damunt. Va arraulir-se a la vora de la cua perquè li servís de coixí. El lleó, llavors, va notar que li feien pessigolles a la cua i va obrir un ull. Quan es va adonar que tenia un ratolí ajegut sobre seu, va fer un bot i va enxampar el pobre ratolinet. Va rugir:
4: com goses pujar sobre meu, bestió esquifida?
2: El lleó tenia el ratolí atrapat amb les urpes i ja se'l volien passar d'una sola mossegada.
3: Si us plau, senyor de la selva, atureu-vos. Només sóc un ratolí petit. No us atipareu gaire amb mi. Perdoneu-me.
4: Per què t'hauria de perdonar, mosquit empipador?
2: Va preguntar el lleó.
3: Encara que sóc petit, potser un dia us salvaré la vida. Deixeu-me anar, si us plau.
2: Va respondre el ratolí.
4: Tu, puça peluda, em vols salvar a mi la vida? Que sóc el rei de la selva.
2: El lleó li va fer tanta gràcia que el ratolí tan petit es pensés que li podia salvar la vida a ell, el més valent dels animals, que es va fer un tip de riure. Finalment, va deixar anar el ratolinet.
4: Ves, menut, et perdono perquè m'has fet riure molt.
2: Al cap de 3 o 4 dies, mentre el lleó passejava remenant la cua, va caure en un parany dels caçadors. Va quedar atrapat en una xarxa feta de cordes molt gruixudes. Per més que es grapés, no aconseguia estripar-les. Cansat, ja es pensava que mai més no sortiria d'aquella trampa. Va rugir tan fort com va poder. El ratolí, que no era gaire lluny, va sentir els rugits del lleó i va córrer a veure què passava.
3: Senyor, esteu atrapat?
2: Va preguntar.
3: No patiu, que jo us salvaré.
4: I com t'ho faràs, ratolí, per salvar-me?
2: Va dir el lleó. El ratolí es va posar a arrossegar les cordes de la xarxa amb les seves dentetes i de seguida va haver fet un forat prou gran perquè el lleó es pogués escapar.
4: Ara sí que veig que tenies raó, ratolí. Encara que ets petit, m'has salvat la vida.
2: Digué el rei de la selva. A partir d'aquell dia, el ratolí i el lleó es van fer molt amics. Sempre anaven junts i cada dia, havent dinat, el ratolí feia la migdiada sota l'acàcia, amb la cua del lleó per coixí.
0: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport d'Escola Joan Maragall i 11.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Petitos i els sis ratolins blancs.
3: Un petit os va sortir a passejar al vespre i va arribar a un bosc.
4: Quin indret més fosc i feréstec,
3: es va dir. I justament quan havia decidit voltar al bosc, en lloc de creuar-lo, va sentir un soroll. Semblaven els guits d'animalots espantats i venien de dins del bosc feréstec. L'os se'n va anar directe cap allà per esbrinar què era aquell soroll. I al vell mig del bosc, il·luminats pel darrer raig de sol que s'amagava, es va trobar sis ratolins blancs.
4: Auxili! Ens hem perdut i s'està fent de nit.
5: Ara segur que ens menjaran les olives, les guineus o les serps. O...
3: I just en aquell moment van sentir odolar una òliba al cim dels arbres per damunt dels seus caps.
4: De pressa!
3: Murmura l'os.
4: Cargoleu-vos bé i amagueu les vostres cues.
3: Llavors, els ratolins es van cargolar i van amagar amb cura les seves cues rosades. Al cap d'un moment, silenciosa com un fantasma, l'òliba va volar fins al terra i es va trobar l'os allà pel plantat, amb sis boles blanques i tubetes al costat.
6: Hola, os,
3: va dir l'òliba.
6: No hauràs vist passar algun ratolí per aquí? Estic segura d'haver sentit uns ratolins ara mateix i s'apropa l'hora de sopar.
4: Ratolins? No, no, òliba,
3: va dir l'os, sacsejant el cap. L'òliba va mirar les sis boles blanques del terra i va dir...
6: Què és això?
4: Això? Bé, això són boles de neu,
3: va respondre l'os.
6: Boles de neu?
4: Sí, sí, boles de neu. Les estic guardant per l'hivern. Cal estar ben preparat, no et sembla?
6: Ah, sí,
3: va respondre l'òliba.
6: Bona idea, bona idea.
3: I se'n van anar volant, tot cercant el seu sopar.
4: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
3: va dir l'os quan l'òliba va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i van córrer al seu costat. Però al cap de poc, van sentir com bordava una guineu molt a prop.
4: Auxili, auxili.
3: Van xisclar ratolins espantats.
5: Una guineu!
4: Ràpid, cargoleu-vos una altra vegada, de pressa.
3: Murmura l'os.
4: I no oblideu amagar bé la cua.
3: Així ho van fer. I quan la guineu va aparèixer enmig de les ombres, es va trobar l'os allà, al plantat, amb sis boles blanques i tubetes al costat.
7: Hola, os,
3: va dir la guineu.
7: No hauràs vist pas uns ratolins per aquí? No deuen ser gaire lluny, puc ensumar-los.
3: La guineu ja s'hi apava els bigotis.
4: Ratolins? No, no, aquí només hi ha ous,
3: va respondre l'os.
7: Ous, això? Però si tenen pèls.
4: Són ous peluts de faisà. Els estic recollint pel faisà pelut, que els ha perdut el molt babau.
7: Ah,
3: va dir la guineu, mirant-se aquells ous peluts tan curiosos.
7: Doncs jo hi pujaria de peus que he ensumat uns ratolins.
3: I se'n va anar sense fer fressa, tot cercant el seu sopar.
4: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
3: va dir l'os quan la guineu va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i es van afanyar, però al cap de poc van sentir el xiu-xiuet d'una serp molt a prop.
4: Una serp,
3: van xisclar els ratolins espantats.
4: Ràpid! Cargoleu-vos una altra vegada, de pressa,
3: murmura l'os.
4: I no oblideu amagar aquestes cues.
3: Els ratolins es van tornar a cargolar i un instant més tard la serp va aparèixer arrossegant-se entre els matolls.
8: Hola, os,
3: va xiu-xiuejar la serp.
8: Estic buscant ratolins. Que hi ha ratolins per aquí?
3: La serp mirava fixament les sis boles blanques i peludes.
4: Ratolins? No, no, només hi ha pomes,
3: va respondre l'os.
8: Pomes?
4: Sí, sí, pomes de la lluna. Estic recollint fruita que ha fet caure el vent. Són pomes que han caigut dels pomers blancs que hi ha a la lluna. Ja ho saps, aquests dies ha fet molt de vent per allà dalt.
8: Pomes de la lluna?
3: Xiu-xiueja la serp mirant més de prop encara les boles blanques i peludes.
8: I on s'és vist que hi hagi pomes amb cuetes roses com aquesta?
3: Un dels ratolins havia oblidat amagar la seva cua.
4: Oh, no!
3: Va exclamar l'os, agafant ràpidament la poma.
4: Això no és cap cua. És un cuc fastigós que s'està menjant la meva poma.
8: Un cuc? Ex!
3: Va dir la serp fastiguejada. I va marxar arrossegant-se, tot cercant el seu sopar. Però un xic més tard, la serp va pensar...
8: Pomes de la lluna? quina bestiesa.
3: I la guineu va pensar...
7: Ous peluts.
3: I l'òliba va pensar...
6: Boles de neu al pic de l'estiu.
3: I llavors, totes tres van pensar...
1: Ratolins!
3: Però ja era massa tard. Doncs l'os i els sis ratolins blancs ja eren molt i molt lluny.
0: Producció de Cugat Mèdia amb el suport d'Escola Joan Maragall i ONCE.

0: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Bon dia i benvinguts a l'edició número 46 de la Maroteca de la Ràdio. Avui us saludem des del poliesportiu Pep Guiera de Cerdanyola del Vallès, on després de 2 anys d'absència a causa de la pandèmia es celebra Mercajam, la fira mercat de ràdio aficionats. Degana de la radioafició a Espanya, organitzada pel Ràdio Club del Vallès, que enguany celebra la seva 26a edició. Salutacions cordials d'Esteve Llobi. Com sempre, tenim amb nosaltres el nostre company d'aventures, Jordi Caselles, tot i que avui físicament no el tenim amb nosaltres a Mercajam, però vaja, nosaltres ja estem acostumats perquè sempre enregistrem el programa a distància. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Molt bé, Esteve, de festa major grossa avui, Estem de cara al públic, tornem a ser fora dels nostres particulars estudis i això per nosaltres és tot un luxe. Tenir una oportunitat com aquesta d'apropar-nos als oients és fantàstic. I com sempre també diem, les zones argianes de la Maroteca avui estan rodejades de moltes altres zones, argianes. Perquè a la fira ens trobem amb uns ventalls d'aparells que són competència, entre cometes, a la ràdio. Però molt diferent, tu ens ho explicaràs, això?
3: Clar, perquè de fet la ràdio que coneixem nosaltres, la ràdio convencional, és una ràdio que és unidireccional només, que només viatja en un sentit, que és des de l'emissora cap als oients. En canvi, els radioaficionats el que fan és una comunicació bidireccional. Això sí, no és com un telèfon. Tu no pots estar parlant a la vegada. Hi ha uns torns de paraula. Primer parla un emissor, el receptor escolta i després a l'inversa, no? I això és el que ens diferencia una miqueta entre uns i altres, però això sí, el denominador comú és la ona argiana. Bé, abans de res, ens presentem els que ens esteu escoltant ara en directe aquí a Mercaham. Aquest és un programa de ràdio que es diu La Maroteca de la Ràdio, que s'emet els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM des del juliol del passat 2021. Aquest és un programa sense ànim de lucre que es realitza en una emissora pública i principalment amb els recursos propis dels seus directors i presentadors, que som nosaltres dos. Jo mateix vaig començar a fer ràdio el 1994, a Mata de Pere Ràdio, seguint paral·lelament a Ràdio Rubí, Ràdio Sant Cugat i Ràdio Barcelona. El 1997 vaig conèixer el Jordi precisament en una fira, Rubí Fira, un event anual que organitza l'Ajuntament de Rubí, i des d'aquell moment el Jordi m'ha acompanyat en diverses aventures radiofòniques i hem forjat una bona amistat.
4: El nostre programa té principalment dos objectius. El primer és parlar de ràdio, el mitjà de comunicació que més estimem i en el qual ens hi hem passat moltes hores com a oients i també com a radiofonistes. Parlem de la ràdio que hem fet i de la ràdio que hem escoltat. I ho hem parlat amb professionals de la ràdio i utilitzant sempre com a base documents sonors de la ràdio. Aquest fet té especial rellevància en documents sonors de la ràdio analògica, és a dir, les gravacions anteriors a l'any 2000, aproximadament. Durant els dos anys que fa que vàrem començar a preparar la Maroteca de la Ràdio, hem constatat que la majoria d'emissores del nostre país no enregistraven de forma habitual les seves emissions de l'època analògica. Per tant, a no ser que algun treballador de la ràdio o algun oient particular enregistrés alguns minuts, podem dir que la major part d'emissions de ràdio espanyola des del 1924 fins al 2000 s'han emès i no s'han arxivat enlloc. És a dir, que pràcticament tota la ràdio s'ha fet en directe, només per a ser escoltada una vegada.
3: T'ho imagina't, fer un programa de ràdio que saps que és efímer, és a dir, o l'escolta algú en aquell moment o ja no s'escolta, es perd per sempre.
4: O no s'escolta més. Clar, és el que aquí intentem una mica reivindicar, no? Des de la Maroteca de la Ràdio, el fet de que tot es guardi. Que algú pot pensar, per què cal guardar-ho tot? Home, doncs cal guardar-ho tot precisament per després poder-ho recordar, tenir-ho, parlar-ho, analitzar-ho, per molts motius. Les coses efímers, vaja, és que els amants de la ràdio algú pot dir, bueno, és que això ja està, és la paraula dita, la dius i ja no torna. No, sí que pot tornar, torna en forma de gravació.
3: Bé, durant aquests mesos d'emissió de la Maroteca de la Ràdio hem contactat amb molts professionals de la ràdio que ens han facilitat molts documents, però sabem que en moltes cases hi ha cintes de caset, que per cert, aquí en tenim una de cinta de caset, una cinta que conté sempre gravacions inèdites, molt probablement pel que us dèiem, perquè hi ha moltes emissions que no s'han guardat. Aquestes cintes encara es guarden, es veuen a molts domicilis particulars, però ben aviat acabaran les escombraries, perquè hi ha molta gent que no sap ni què són aquestes cintes, no té ni reproductor per posar-les i directament les llançarà a les escombraries segur. De fet, la nostra missió és rescatar aquestes gravacions i digitalitzar-les abans que sigui massa tard. En aquest sentit, us podem explicar que aquest programa va demanar permís a l'empresa que explota els punts verds de l'Ajuntament de Barcelona per a digitalitzar gravacions abans que es destrueixin. Jo vaig veure en aquesta visita amb els meus propis ulls com es llencen cada dia desenes de cintes de caset i de vídeo. Però en compliment de la llei de protecció de dades, ens van denegar la cessió temporal d'aquests documents. Bé, no cal dir que l'únic que nosaltres volem és rescatar documents sonors de ràdio. En cap cas el que volem és documents personals privats. Només volem gravacions de ràdio.
4: En definitiva, que volem demanar la vostra col·laboració a tots els que ara esteu escoltant en directe des del Mercaham. Si teniu gravacions radiofòniques a casa o sabeu d'algú que en tingui, llars, amics, si us plau, contacteu amb nosaltres. Aquí, al nostre costat, en aquest roll-up, hi teniu una sèrie de còdics QR. Els primers us permetran escoltar i seguir el nostre programa a les diferents plataformes on estem presents, la web de Cugat.cat, iBooks, iTunes i Amazon Music. Els dos que hi ha al final corresponen al nostre WhatsApp i al nostre correu electrònic, que de fet ara també us diem de viva veu. El WhatsApp és el 689-107483, us el repeteixo, 689-107483. I el mail és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, és tot seguit amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol d'aquestes vies. Bé, si hi ha oients que us agradi explicar els vostres records com a oients de ràdio, teniu els nostres micròfons a la vostra disposició. De fet, en aquests moments, a la nostra taula tenim un micròfon a tal efecte, perquè qui vulgui parlar de ràdio pot venir durant aquesta hora de programa.
3: Bé, Jordi, avui estem de festa perquè fer un programa de cara al públic després d'aquests 2 anys de pandèmia és un absolut luxe, sobretot si tenim en compte que aquest programa va néixer en ple confinament i que gairebé tots els programes els gravem des de casa. Ja que estem davant d'uns bojos de la ràdio, com ho són els expositors i visitants de Mercaham, què et sembla parlar de la fira a moda de titulars informatius?
4: Doncs vinga, som-hi.
5: Catalunya Informació.
3: Pels que esteu a la fira de Mercaham, són la 1:05, i pels que esteu escoltant el programa el dilluns a Ràdio Sant Cugat, doncs passen alguns minuts de les 12 del migdia. Dissabte 11 i diumenge 12 de juny es celebra la 26a edició de Mercaham, la fira mercat de radioaficionats que organitza el Ràdio Club del Vallès, entitat fundada el 1982. Els protagonistes són els radioaficionats, els operadors que amb els seus equips es comuniquen mitjançant les ones hercianes i que, gràcies a l'event, poden saludar els seus interlocutors de forma personal.
4: Mercaham celebra el pavelló poliesportiu Pep Guiera, situat als números 6 i 8 de l'Avinguda Guiera de Cerdanyola del Vallès, un espai on ja s'havien celebrat les darreres edicions del mercat, que compta amb més de 3.000 metres quadrats i amb una gran zona de pàrquing per als visitants de la fira.
3: Fa uns minuts, a 2:15 del matí, s'ha realitzat la inauguració oficial de Mercaham per part de les autoritats de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. A les 12 del migdia s'han registrat una nova edició de l'Altra Ràdio, programa de Ràdio 4, presentat i dirigit per Sintoniqui, que fa 4 dècades que està en antena a l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya. A Mercaham també està prevista la visita, bé, de fet ja l'hem vist, millor dit, de Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4. I ja que parlàvem de Sintoniqui, tenim precisament el plaer de saludar-lo personalment en aquests moments des de Mercaham. Sinto, què tal? Bon dia, com estàs?
6: Content de tornar al nostre programa. Salutacions.
3: Doncs nosaltres contents d'escoltar-te de nou i, a més, aquesta vegada en directe, en persona, que això és molt important.
6: Això mateix, ens hem
4: bon dia, Sinto,
6: saludar. Bon dia, també. Com estàs també? Salutacions i a tota la vostra audiència. Felicitar-vos també per la instal·lació que tenim aquí. L'audiència de la biblioteca de la ràdio, la instal·lació que heu comprat aquí a Mercaham, extraordinària.
3: Bé, doncs, la veritat és que la passió per la ràdio ens porta a fer aquest tipus de coses i ens encanta. I sobretot, doncs, que participin professionals del mitjà i també de la radioafició en aquest cas, perquè després parlarem també amb Miquel Àngel Sáez, el que ha organitzat tot aquest sarau i que per molts anys ho pugui fer.
6: 26 anys, 26 anys de Mercaham, Miquel Àngel Sáez al capdavant, tota la feina magnífica que fa el Ràdio Club del Vallès, que també ha participat avui en el nostre programa especial, com tu ara esmentaves també, amb la nostra directora, amb persones de l'Ajuntament de Cerdanyola. També l'altre ràdio està molt content, com vosaltres, d'haver pogut omplir una estona de ràdio en aquest pavelló del Can Guiera.
3: I nosaltres encantats que sigui així i comptar amb la teva presència i amb la teva experiència. Què recordes de la història de Mercaham al llarg de totes aquestes dècades?
6: I el que recordo també va ser una de les primeres edicions, perquè Mercaham també va tenir com unes edicions anteriors que es deien Mercaràdio, i allò de Mercaràdio, d'alguna manera, també als seus orígens, no estava inicialment lligat a Cerdanyola, que també es va fer alguna edició a Cerdanyola de Mercaràdio, sinó a Castelldefels. I tinc prou present que amb un annexa d'un d'aquells grans restaurants que hi ha a les platges de Castelldefels, amb un espai molt diàfan, és allà on van col·locar, com en aquí, evidentment sense tanta participació, les primeres taules, les primeres entitats, sobretot destacar la il·lusió, no?, les ganes d'aquesta trobada presencial del món de la radioafició, de la radioescolta, dels col·leccionistes, que no s'hagi perdut durant els anys, perquè parlem de l'edició 26, però hi va haver-hi alguna època que no es va poder celebrar. Estem parlant d'una iniciativa que ve de la dècada dels 90, estem al 2022, que encara tingui vida és molt satisfactori, i sobretot també jo destacaria, crec que també vosaltres coincidireu amb mi, felicitar l'Ajuntament de Cerdanyola pel seu compromís amb aquestes activitats, que són cultura, que és tecnologia, que és relació social. Donar suport des d'un ajuntament gran com el de Cerdanyola en aquesta iniciativa, en un pavelló esportiu com aquest excel·lent, o amb Can Xarau, amb altres edicions, jo crec que també honora aquesta ciutat de Cerdanyola, que també és ciutat del coneixement, de manera que, doncs, és diner públic, que jo crec que té molt bona inversió, perquè Mercaham no té afany lucratiu.
3: Perquè recordem que, evidentment, omplir un pavelló com aquest té un cost i, per tant, això ho assumeix l'Ajuntament, per tant, evidentment, que sigui per molts anys. Doncs molt bé, Cinto, moltes gràcies per la teva participació.
6: A vosaltres per haver-me permès tornar a l'hemeroteca de la ràdio i saludar l'audiència del vostre programa. Escolta'm, jo encara recordo els indicatius, diguem-ne, de l'emissora RKR de Berga, els que em veu posar el dia que vaig intervenir, feu una feina, us ho vaig dir, extraordinària. M'he escoltat uns quants amb altres companys d'ofici. No té preu aquesta divulgació sonora i també de memòria dels que ens hi dediquem que esteu fent des d'aquest programa. Llarga vida a la Hemeroteca de la Ràdio.
3: Moltes gràcies.
6: Bona ràdio.
4: Gràcies, Cinto.
6: Adéu.
3: Que vagi bé, una abraçada. Adéu. Doncs, escolta'm, potser que seguim amb els titulars del butlletí que estàvem fent improvisadament. Què et sembla?
4: Doncs vinga, seguim, que ara anem a jo. Al llarg d'aquest dissabte, Mercaham acollirà diversos actes com a conferències i ponències de la mà de diversos radioaficionats i subhastes a la baixa d'equips de ràdio. Demà diumenge, a les 8 del matí, tindrà lloc la tradicional botifarrada, que donarà l'empenta necessària a tots els socis i visitants del mercat per afrontar una nova tanda de conferències i el lliurament de premis.
3: I acabem amb la previsió meteorològica, que, com podeu imaginar, doncs preveiem una calor molt intensa durant aquest cap de setmana i també al llarg de la propera setmana encara pujaran més les temperatures. Doncs aquest era el nostre particular butlletí que hem fet amb sintonies i jingles de Catalunya Informació del 1995, és on tinc aquestes gravacions datades. Recordem, com ja hem parlat aquí al nostre programa, que és una emissora que va encetar les seves emissions al 1992 i precisament a aquell 1992 anem per escoltar una mostra dels primers jingles de Catalunya Informació.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Però jo he trobat a faltar en aquest butlletí, Jordi, els esports. Què creus?
2: Doncs sí, ens els hem deixat, eh? Per part important, som-hi.
3: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
2: Muy buenas noches. Saludos cordiales.
1: Hombre, ¿qué tal, José María? Però disculpa que et digui buenas tot el que vulguis, però noches no.
2: Vamos a ver, si no estoy en el tour, en el giro o en la vuelta, son las 12 de la noche y estoy en la radio. Pues yo digo buenas noches y saludos cordiales y punto.
1: Bé, jo disculpa que et digui, però no hi estic del tot d'acord, perquè són, en aquests moments, mentre enregistrem aquest programa, la 1:13. Per tant, però bé, tu manes, tu t'ho puc permetre. Escolta'm, ens fas una mica de resum del que tractaràs avui al Super García?
2: Pero vamos a ver, niñatos, soplapitos y abrazafarolas. ¿Me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer en mi programa? Me parece que esto de la radio y de los podcasts se ha democratizado demasiado.
1: Epa, el tu botanito, digue-m'ho clar. Em sembla que ningú t'ha convidat al nostre programa. Ets tu que t'has colat a la Maroteca i no al revés.
2: Bueno, ¿sabes qué te digo, Zaprata? Que buenas noches a casi todos. Es decir, buenas noches a todos menos a ti.
1: Caram, sempre un humor, diguem, una mica passat de voltes i de mal humor, eh? Bàsicament no humor, sinó mal humor.
2: Sí, és una mica el que tenia en García, eh? Això ja anava... Anava tot junt.
1: Però bé, recordem també que tenia grans moments radiofònics, com per exemple aquest, en el qual apareixia directament en antena mentre s'estava anunciant una mort d'una persona. I de cop i volta entra el José María i diu això. O sigui que, déu-n'hi-do, José María... Bé, deixem ja el capítol...
2: Gol, perdón.
1: Sí, sí, clar, perdón, perquè déu-n'hi-do la patinada que va fer. Bé, anem a parlar ara de notícies de veritat que es van emetre, en aquest cas, el 1994. Aquest és un document que ens proveeix el nostre excompany de ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, que també va ser periodista de Catalunya Ràdio i les emissores de la Generalitat durant bastants anys. Anem a escoltar un butlletí de notícies en el qual hi apareix ell, aquell 1994.
4: El president del Partit Popular, José María Aznar, ha deixat ben clar avui que el seu partit no pensa retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat per la Junta de Galícia contra la cessió del 15% de l'IRPF a les comunitats autònomes. Aznar ha contestat així a Vitoria l'advertència que va fer dimecres el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que va dir que no hi hauria possibilitats d'acord entre Convergència i Unió i el PP si abans el govern gallec no retira el recurs d'inconstitucionalitat contra la cessió a les comunitats autònomes del 15% de l'IRPF. Aznar ha dit que la seva negativa a cedir a les pretensions dels nacionalistes marca una clara diferència entre el seu partit i el govern de Felipe González. José María Aznar ha assistit avui a Vitoria a l'acte de proclamació del candidat del PP a l'endecari del govern basc, Jaime Mayor Oreja.
5: El líder de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, Yasser Arafat, ha tingut avui el seu segon bany de multituds des que divendres va tornar als territoris palestins, després de 27 anys d'exili. Arafat ha visitat els camps de refugiats de Jabalia, un dels més grans de la franja de Gaza. Precisament en aquest camp va esclatar fa 7 anys la revolta palestina, coneguda com Intifada. Davant de milers de palestins que l'han aclamat fins al deliri, Yasser Arafat ha fet una crida per a la constitució de l'autoritat palestina, que serà el primer autogovern del poble palestí. Arafat ha reiterat en les seves paraules la unitat de tots els palestins. Ha anomenat una a una totes les faccions de l'oposició, començant per l'organització integrista Hamas, seguit per Jihad Islàmica i acabant amb el seu rival dins l'OAP, el Front Popular d'Alliberament de Palestina.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Bé, doncs seguim aquí en viu, de cara al públic, finalment, després de tant de temps, a Mercajam 2022, la fira de radioaficionats que celebra a Cerdanyola del Vallès aquest cap de setmana. I com sempre ho fem, doncs, en companyia del Jordi, i també ens sembla que tenim algú més per aquí, tenim algun convidat que traurà el nas per a dir-nos coses. Anem a escoltar per això d'entrada una sintonia per a situar-nos, per a veure si sabeu quina de les presentadores va tenir aquest programa ja fa una colla d'anys.
2: Passen 5 minuts de les 2 de la matinada. Bona nit, ignorants. Benvinguts a aquesta nova apassionant en la que tots plegats, hora i tots, com jo, crec que acabarem sent una mica més ignorants. O potser ignorats, perquè no sé qui ens està escoltant a aquestes hores de la nit. Felip, bona nit.
1: Bé, no et dic Felip per començar, Sílvia. Tampoc és la nit, però com estàs? Feia temps, que no feies un programa nocturn, però tu no presentes el magazín de Boca Orella, a Ràdio 4?
2: Oi, sí, tant. Aquest programa també el faig.
1: Ah, d'acord, però no ho sabia. Bé, ara anem a una curiositat personal. Ja fa temps que he anat recopilant tot d'escrits que jo feia en el meu diari personal d'adolescent, i em va fer molta gràcia perquè hi va aparèixer una referència precisament a la Sílvia Tarragona, en aquest cas en la seva època de Ragtime, el programa que presentava RAC 105, doncs entre la mitjanit, crec que començava a les 11 i acabava a la 1, la franja que ocupava la Sílvia Tarragona, i a mi em va sorprendre. Em va sorprendre molt i em va encantar recuperar aquest escrit perquè podem veure el punt de vista de l'oient d'aquell noi adolescent que posava la ràdio a la nit per escoltar la Sílvia.
6: Diari personal. 15 de novembre del 1993. Dilluns, el dia més dur de la setmana i la nit més difícil. I tenim l'hivern a la cantonada. Qui pot escalfar l'ambient? Ella. Mentrestant, aniré escoltant bona música per a fer l'espera més curta i intentaré estudiar una pila de pàgines pels exàmens. També puc escoltar la magnífica veu de la Sílvia Tarragona. La Sílvia és una locutora de RAC 105 FM, Ràdio Associació de Catalunya, que presenta les dues primeres hores, d'11 a 1 de la matinada, del programa RAC Time, que s'emet d'11 de la nit a 6 de la matinada. Per amanir una gran i acurada selecció de peces de jazz i blues d'estil personal i inconfusible, entremig de peça i peça, qualsevol gent pot veure's immers en la màgia de la seva veu. I és espectacular l'atracció que causa la seva veu, dolça, càlida, suggerent, insinuadora, sensual i, per què no, sexual. Trobo que és una veu perfecta, molt expressiva, i el seu tacte em deixa estabornit. Hi ha veus i veus, però com la de la Sílvia, n'hi ha poques.
7: Passen 3 minuts de les 11 de la nit. Hola, bona nit. Què tal? Com estàs? Avui sí que ja se'ns ha acabat la bona vida una mica tots plegats, perquè és la primera nit de la setmana, la del dilluns, dia 18 de gener de l'any 1993.
0: L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
1: Quina veu, que tenen aquestes veus que et sorprenen tant i que et deixen enganxats a la ràdio, Jordi.
2: Doncs tot, és el seu timbre, la seva manera de parlar, de vocalitzar. Jo també n'era un enamorat de la veu de la Sílvia. A mi és que m'agrada molt personalment aquest estil més pausat de ràdio, i clar, he posat en boca, diguem, d'una veu femenina, doncs encara li dona aquest aire més, com tu deies bé, no, el teu diari, no? Més sensual, acompanya molt a la nit. Jo crec que tot és un conjunt, no? La veu, la nit, el tipus de música. Bé, les veus que enamoren, com sempre s'ha dit.
1: Ja que estem parlant de veus que enamoren, anem a un altre estil totalment diferent i, a més, amb una franja a la qual sonava el programa del que parlarem tot seguit, que era bastant diferent. Era un concurs que es feia a les 12 del migdia i que es deia...
2: Ei, company, basta cançó. Ara sí que comença la ràdio. Aquest és un concurs que fem cada migdia a Catalunya Ràdio, a Diagonal 614. Si vols participar, ja ho saps. Escriu una carta, company.
1: Però a veure, company, Miqui, em sembla que ja no s'escriuen cartes, ara. Jo crec que està més de moda els WhatsApps i aquest tipus de coses. O potser als Estats Units encara hi ha romàntics.
2: Bé, jo sí que sóc un romàntic, company.
1: Bé, nosaltres jo crec que també ho som una miqueta, perquè això de recuperar antics documents de ràdio, tornar-los a escoltar i parlar-ne és bastant de romàntic. Ja que parlem del Mickey Moto i d'aquest fantàstic concurs dels quals molts hem après, el Pas de Gansa, anem a escoltar un fragment d'una de les seves emissions dels anys 90 amb una de les seves seccions mítiques que es deia La Dimensió Desconeguda.
8: Ara entrem en una altra dimensió. Una regió infinita on la vida és una tom-tom-tòmbola de llum i de colors i on la lluna és un globus que se'n va escapar. I aquesta nit, Anicet McNamara veurà una noia de les que no es poden descriure sense fer servir les mans i en quedarà profundament enamorat. I ella se li acostarà i entaularan una conversa molt més que agradable. I en acomiadar-se, la noia li farà un petó de tornavís i li donarà el telèfon per quedar un altre dia. Quan la noia marxarà, McNamara sentirà una mena d'ofec. La vista se li emboirarà i sentirà com la sang ja no li puja al cervell. I quan es durà les mans al pit i trobarà un forat brutal, les mans li quedaran ensangonades i llavors, moments abans de caure mort sobre la taula de marbre del bar, entendrà tot el que ha passat. I és que és molt fàcil que una noia et robi el cor a la dimensió desconeguda. Parlant de cors, saps què vol dir l'expressió popular "m'ho diu el cor"? Possibilitat A, que tens un caprici. Possibilitat B, que els sentiments t'obliguen a actuar. Possibilitat C, que tens un pressentiment. Possibilitat D, que tens un infart. Pastegant-se. M'ho diu el cor.
9: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Com sempre fem al nostre programa, anem a fer una mica de publicitat, diguem-ne, virtual. Publicitat històrica. Anem a recordar algunes de les falques que s'emetien, doncs, en aquest cas, a finals dels anys 80.
10: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre's, pot ser que et puguem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca'ns al 317-7777. Alcohòlics anònims. 317-7777.
1: Recordaràs de qui és aquesta veu, no, Jordi?
2: I tant. Tino Romero, Constantino Romero. Una veu que no l'oblidarem mai. Una veu que la meva també s'estava a punt d'oblidar, a punt de desaparèixer. Una veu que no oblidarem mai, no només per les, diguem, aparicions, diguem, famoses, com Atletas Bajan de l'Escenario, sinó per una gran quantitat d'anuncis, sobretot també de doblatges. La veu del Clint Eastwood, per exemple, li quedava superbé. Inigualable, Tino Romero.
1: Anem a escoltar una altra falca del Tino, en aquest cas del 1989, una falca d'una empresa que, com a tal, ja no existeix.
11: Quan vostè escalfa la seva llar amb calefacció de gas, està utilitzant una de les formes més avançades d'estalvi. Una calefacció còmoda i ràpida. Una calefacció que proporciona el màxim confort. Una calefacció neta i no contaminant. Una calefacció imprescindible en el futur. Ara l'instal·lem amb rapidesa i eficàcia i amb la màxima garantia la seva calefacció de gas perquè vostè gaudeixi d'una millor qualitat de vida. Utilitzi calefacció de gas, el sistema més econòmic d'escalfar la seva llar. Informis gratuïtament trucant al 930-3132. Catalana de Gas. Avancem en servei.
1: Com dèiem, Catalana de Gas, una empresa que com a tal ja no existeix, el gas segueix existint i, a més, és molt més car que abans.
2: Doncs sí, això d'econòmic ja no tant. És interessant en aquesta publicitat veure l'evolució, no, de la tecnologia. En aquest cas no estan anunciant cap cosa concreta, o sigui, cap marca concreta de cap producte, sinó simplement que evolucionis en la teva instal·lació de gas i passis a tenir-la, doncs, perdó, o sigui, que evolucionis a la teva calefacció i passi a ser de gas. bé, està bé. És com si avui en dia ens diguessin doncs, que en el seu moment deixéssim de fer servir bombetes incandescents i passéssim a fer servir les de LEDs. O que et canviïs de mòbil. O sigui, no t'anuncio un producte, una marca, sinó un que tu evolucionis. Bé, això és molt interessant, veure l'evolució de tot, i en aquest cas de la tecnologia, durant la publicitat.
1: Bé, anem a seguir encara amb una mica més de Tino Romero, en aquest cas, escoltant una salutació, aquelles coses que abans es feien, ara potser ja no està tan de moda això. Una salutació que feia en Tino a Ivan Medina, el nostre excompany de ràdio Sant Cugat, que també va estar a Cerdanyola Ràdio fent un programa que es deia Freestyle, que de fet va néixer inicialment a Ràdio Sant Cugat. I en una ocasió va aconseguir parlar amb ell i li va fer aquesta amable salutació.
12: Pues de parte de un servidor, Constantino. Un saludo para todos los amigos de Freestyle de Cerdanyola Ràdio.
1: Bé, un record pel Tino allà on sigui. I ara anem a seguir amb altres documents històrics, però ja no fa tants anys. Anem ara a la competència cap per avall. No sé si ens podries explicar, Jordi, fer una prèvia més o menys de què es tractava això.
2: Doncs RAC1 sempre ha celebrat la ràdio cap per avall. Quan es compleix sempre l'aniversari de la ràdio, RAC1 decideix intercanviar presentadors i programes. I per això ho anomena com la ràdio cap per avall. I el resultat és fascinant, perquè es tracta de que presentadors que no estan acostumats a fer el seu propi programa habitual, doncs en facin un altre que no té res a veure, dins la graella, òbviament, de RAC1, però pots trobar-te com a persones, diguem, un pèl serioses, doncs fent programes còmics, o viceversa. I aquesta és la màgia de la ràdio, i sobretot de la ràdio cap per avall. I què dir dels Oscars? Home, doncs, la competència, els Oscars, excel·lents guions, excel·lentes imitacions, que saps que a mi això m'agrada molt, o sigui que endavant.
1: Doncs anem a escoltar un fragment d'aquesta competència cap per avall que es va emetre el 2020 en una de les seleccions de documents sonors que va fer RAC1 pels seus 20 anys.
13: RAC1 fa 20 anys. La competència cap per avall.
14: Telefonista, póngame con el conde de Godós. Romango a la espera. Sí, señor conde. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema que le tenía de comentar. ¿Sabes que hoy es el día de la radio al revés? Efectivamente, se supone que se lo cambian el RAC1, sí. Sí, bien, pues en la competencia han puesto a presentar a una mujer independentista. No, Óscar Andreu, no, otra. Sí, no diría más, la Rahola, ¿quién? De acuerdo, espero el burofax con su destino. Venga, a sus pies, póngame también lo de su señora.
15: O sigui, que tu el que vols és que m'acomiadin de RAC1, eh?
14: Així ens
15: és. És la manera que actueu vosaltres,
14: bueno,
15: eh?
14: Sento, jo, sento,
15: llistes
14: Pilar.
15: Negres i apa.
14: Pues bueno, ho sento, escolta, t'acomiadaran de RAC1 i hauràs de viure només amb el sou de les teves 540 altres feines que tens.
16: Si us acabeu de llevar, heu de saber que... No sóc cap dels Oscars.
17: Bueno, es nota.
16: Ni el Ross, que presenta el Gran Dictat, ni l'altre menys conegut, que, com se diu l'altre, és igual, tant és. Senyores i senyors, sóc Josep Cuní.
18: Bravo!
16: Avui a RAC1 es posa cap per avall per celebrar el dia de la ràdio.
17: Que bé que ho fa, Josep Cuní. Molt millor que aquells nois que es deien els Mosques.
19: Els Mosques.
16: Angelines, esperis un moment, sisplau, Angelines. RAC1 avui es posa cap per avall per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
17: Ho sap tot.
16: Tot i que, sent justos, hauríem de dir que l'efemèrides no es ben bé avui, és dissabte que ve, és el dia 13. Però la direcció d'aquesta casa va assumir que fa molta menys il·lusió substituir el Bundó que el Basteix. I això que tots dos noms comencen per bé. Per cert, segona lletra de l'abecedari, una lletra que probablement prové dels jeroglífics egipcis. O, si més no, això és el que diuen els entesos. La lletra B, cal dir, era present en l'alfabet protosemític. Era la primera lletra de la paraula bayit, que vol dir casa. És a dir, heu vist mai una casa en forma de lletra B?
17: Jo no.
16: No, jo tampoc. Perquè B també és la lletra que identifica la nota musical si en la notació anglosaxona. Per tant, si comences una frase dient bé, sí, en realitat està sent redundant. Pilar Rahola, estimada, què en penses de tot això?
17: No.
16: És la primera vegada que li faig una pregunta a la Pilar i no contesta.
17: La Rahola ha sortit un momentet, Josep. Jo crec que tenia
16: pipa. Avui, senyores i senyors, Dia Mundial de la Ràdio.
14: Fem un judici una mica més ràpid. Per exemple, passa amb la massa.
18: Vam allà. Què passa?
14: Què? Salatge, dicho.
18: Deixi'm la massa, que te l'havia tocat a mà fins ara.
14: Fota-li.
18: Ara, ara. Mira, prou.
19: Estàs posant un prestatge o què?
14: Sí, senyor, m'agrada més prou que silencio. Prou hauríem de dir al jutge.
19: Sí, senyor, prou. Quan tinguem un país com cal, els jutges diran prou i no...
20: Suficiente, senyora.
14: Bueno, escoltem, escolta, fotem un judici una mica ràpid. Per exemple, Urdangaril, levántese. ¿Usted quién es? No, yo soy el cuñado del rey.
19: ¿El que entra? ¿Qué cuñado?
14: ¿El cuñado? El que tengo aquí colgado.
19: Ah, mal que sí.
14: Eso no me...
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Esteu escoltant la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i avui estem en persona, en viu, aquí a Mercaham 2022, a la Fira Mercat de Ràdio Aficionats, que celebra a Cerdanyola del Vallès. I, Jordi, podríem escoltar una mica més d'humor sense moure'ns de RAC1, perquè, de fet, el programa que acabem d'escoltar, encara que sigui en aquesta versió una mica diferent, va ser el programa que va substituir el Minoria Absoluta. A què et remet aquest nom?
2: Doncs el Minoria Absoluta em remet a inicis, on va començar tot. Diguem-ho, em remet una mica així, com a l'inici també del Polònia en el seu moment, no? Allà comencem a sentir a polítics, talls de veu de polítics, els famosos i fabulosos muntatges musicals amb muntatges musicals de veu. Jordi Pujol, és que posava música de fons, o sigui, és un muntatge musical,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: A més, amb veu i amb talls i
1: de punts. De la mà d'en Víctor Roger, un mestre.
2: De la mà d'en Víctor Roger, mestre en els muntatges i a l'edició de vídeo. Per tant, em remet a tot això, a on va començar tot.
1: Doncs anem a escoltar un fragment del Minoria Absoluta, emès el 27 de setembre del 2006.
21: RAC 1.
22: Què fan ara?
21: Tot és possible.
22: Amb Jordi Pujol.
23: Ha estat una gran idea.
22: Gràcies, gràcies. Digues.
23: Qui no torna al setembre amb uns quilers de més?
22: Ah, veiem. Això és una problema. El president Mitterrand.
24: Bueno, ja has contestat, no, això?
22: Què hi ha?
24: Dale, dale, dale.
22: Hombre! Què fas aquí?
24: Vull esmorzar.
22: Què dius ara?
24: Bueno, cau la pregunta.
22: Vinga.
24: Què és la nostra cultura?
22: Per exemple, posaré un exemple, no?
24: Cool.
25: Vaig néixer en una casa de pagès.
24: Què us sembla?
22: Està molt bé, home. Està molt bé.
24: Ja estic tip, no, d'això? Bon dia.
0: Sabies que al llarg de la teva vida tindràs més de 2.500 actes sexuals?
24: Jo, des de 1980. Què us sembla? Digues.
2: Ja estoy aquí.
24: Hombre, què voleu saber?
2: Per què ens diuen polacs?
24: Miri, jo crec que... Catalunya. Es deia Vila Palmàquer.
2: Ah!
1: Realment impressionant. Només el Víctor Oller podia ser la persona capaç de fer aquests muntatges amb desenes i centenars de talls i muntar una història només amb aquests petits fragments d'àudio.
2: Sí, és que sempre ho hem dit, això requereix una feinada. O sigui, no només és muntar-ho, és tenir la biblioteca suficient, saber el que tens i on ho tens, per aleshores tenir-ho correctament etiquetat, per tu pensar un guió i anar a buscar les paraules en aquests talls. Clar, jo crec que és així.
1: És un nivell superior. Bé, ja que seguim ambientats en aquest humor, anem ara al nostre humor propi, el que nosaltres mateixos generem amb les nostres pífies que de tant en tant posem aquí al programa. Ara anem a escoltar què passa quan estàs enregistrant un programa. Tenim molt clar quin programa és, però tu tens al cap un altre programa.
2: Doncs molt content, Esteve, i avui en especial, perquè estic físicament al teu costat, tenim la sort de compartir estudi. Això és una novetat a la Maroteca de la Ràdio, no és la primera vegada.
1: No, és que no és la Maroteca, això.
2: Ah, no, sí, exacte, per això no és cap novetat.
1: Estàvem fent un Percepcions Personals, que és un espai d'un programa que no existeix encara. Ja us hem posat algun fragment d'un programa que contindrà aquest espai anomenat Percepcions Personals. Però vaja, la qüestió és que de vegades el cap se'n va cap a una altra banda.
2: És el que té tenir diverses coses a la cuina que ja no saps què estàs preparant ja.
1: Molt bé, doncs anem a més coses de cuina. En aquest cas, un programa que ja es va emetre de la Maroteca de la Ràdio i que vam enregistrar fa algunes setmanes. I ens vam trobar, doncs, aquelles coses que passen, que t'enganxes, que comences a enganxar, i com que saps que estàs enregistrant el programa i que el pots tornar a repetir quan sigui, doncs, al final, et deixes anar.
2: I posats a donar informació sempre veraç, volem aclarir que Embotits Mort és una empresa vigent i que va néixer a Cerdanyola del Vallès, als anys 30,
3: que eren de la mà d'uns... d'uns xarcuteros. Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio, em busca sempre del... Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio, cercant sempre el... la dada, volem dir que Morte S.A. és una botiga... No és una botiga. Que Morte. Embotidos Morte. Per cert, que no se'ns enfadi la gent de Morte. És una empresa de carnissers que va néixer... No, no, carnissers no és xarcuters, eh? No és lo mismo, eh? No és el mateix la carnisseria que... Hòstia, no em surt el nom. Per cert, que aquí a la Maroteca de la... No, espera, torno. Per cert, que aquí a la Maroteca de la Ràdio ens agrada donar dades fidedignes. Morte S.A. és una empresa de xarcuters artesans que va néixer l'any 30 a Cerdanyola del Vallès. Per favor, que no se'ns enfadin. Sabíem que a mi em sonava, jo sé dir que això em sona... No, espera, no. Deixem-ho. No, fins a Cerdanyola del Vallès és vàlid, eh? Que no se'ns enfadin. És una marca, com es defineixen ells, d'alta xarcuteria, i que per molts anys sigui.
1: Mira, precisament estem ara a Cerdanyola del Vallès, o sigui que ja tot quadra, no?
3: Sí, sí. Per tant, sobretot, que no se'ns enfadin, ja, això... amb aquest concepte.
1: Ens ha quedat clar, ens ha quedat clar. Va, vinga, anem a l'última pastilla de pífies. En aquest cas, allò que passa, que vols dir l'email o el telèfon del programa... I no saps per què, t'encalles.
4: Bé, doncs, amigues i amics oients, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Esperem que hagueu disfrutat igual que nosaltres escoltant aquestes gravacions del passat. I marxem recordant les nostres vies de contacte, Jordi.
3: Doncs... sí, sí. És que ai, ai, ai. Més així.
4: Accidentat.
3: Un moment, que ara arribo. Sí, perdó, que com anava dient... Què m'has preguntat? No.
4: L'email.
3: Sí, doncs us recordo l'email amaroteca@radiosantcugat.com amaroteca@radiosantcugat.com
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Seguim des de Mercaham 2022. Anem a escoltar ara alguns documents històrics de la nostra ràdio. Anem a, de la nostra, vull dir, de la ràdio de Catalunya, en aquest cas. Anem a Ràdio Gràcia. Anem a escoltar, doncs, un jingle de principis dels 90 que vaig poder recuperar gràcies a la companya Marta del Cerro, que em va facilitar una cinta que deia Maqueta Ràdio Gràcia. Em va dir, no sé ni què és això. Vaig veure de seguida que era una maqueta per un programa que ella i un amic seu volien fer a Ràdio Gràcia, un programa que al final no va existir, però gràcies a aquesta gravació tenim un jingle de Ràdio Gràcia 107.6.
6: Amb tota la gràcia del món...
7: 107.6 de la FM.
6: Ràdio Gràcia, la teva sintonia.
1: És allò que diem que gràcies a l'amabilitat de molta gent i de les coincidències van apareixent documents que en la majoria de casos són inèdits, que estaven allà guardats, enregistrats a algun lloc i que si no fos per això, doncs ara no els podríem disfrutar. Anem a escoltar ara també, gràcies en aquest cas a l'Albert Murillo de Catalunya Ràdio, un indicatiu de Ràdio Andorra del 1979 i després un inici de programa.
21: Emisora del Principado de Andorra, son las 23 horas 0 minutos. Y comienza el programa Encuentros. Estos van a ser nuestros encuentros musicales e informativos hasta las 12 de la noche. Hoy el primer invitado al programa o en el programa es el conjunto Santa Bárbara, con un tema cariñoso, Cariño Mío.
5: La Maroteca de la Ràdio.
1: I ara tenim el plaer de convidar al nostre programa, de sentir de viva veu i en persona, davant nostra, a Miquel Àngel Sáez, un dels responsables d'haver fet que aquesta fira Mercat, Mercaham 2022, tingui lloc i estigui funcionant la mar de bé en aquests moments, després de dos anys de no poder ser així. Què tal, Miquel Àngel? Bon dia, com estem?
26: Aquí estic ja ultracansat, però molt, molt, molt content.
1: Bé, això és el que té estar al peu del canó des de la primera, des de primera hora, eh? Mm-hmm. Molt bé, doncs ens agradaria que ens fessis una mica de resum de la història d'aquesta Fira Mercat, que ja fa una colla d'anys que es celebra a Cerdanyola.
26: Bé, a l'any 1982 van començar a parlar de que a Dayton, als Estats Units, es feien unes fires de radioaficionats i nosaltres ens va picar una mica la curiositat per poder muntar una aquí a Espanya. La primera filla que es va muntar, que es va muntar a Cerdanyola, la va muntar la URI de Barcelona juntament amb la Ràdio Cultura del Vallès d'aquí de Cerdanyola. Vaig demanar a l'Ajuntament que ens ajudés, ens va dir que sí, que cap endavant, i vam muntar el 84 i ja en 85 la primera fira de ràdio aficionats d'Espanya, que es deia Merca Ràdio, que es va fer a Cerdanyola. Això era la primera etapa. Després es va deixar de fer durant un temps, per temes econòmics, com sempre, i després vaig trobar una fórmula a través de l'Ajuntament per poder continuar. I van continuar, o sigui, l'any 1993 van tornar a fer novament la fira amb el nom de Merkaham, que és l'actual nom que té. O sigui, portem des del 1993 fent aquesta fira, tot i que hi ha hagut els 2 anys de pandèmia i un altre que no s'ha fet, però el resta del temps no ha parat de fer-se mai.
1: Déu-n'hi-do, sí, que l'any que ve ja farà 30 anys.
26: L'any que ve farà 30 anys, exactament 30 anys.
1: I enguany farà 40 anys de l'associació. O sigui
26: sí,
1: que...
26: fa 40 anys que van fundar el Ràdio Cultura del Vallès, aquí uns amics, Ràdio Aficionats, i van crear el Ràdio Cultura del Vallès, precisament nom de Ràdio Cultura del Vallès, no Cerdanyola, per intentar aglutinar Ràdio Aficionats del Vallès.
1: Molt bé, i ara anem a parlar una mica del concepte de ràdio aficionat, perquè és una cosa que potser els nostres oients, alguns d'ells, o bastants, no saben de què va, perquè és una cosa que, diguem, és bastant especialitzada. En què consisteix això de la radioafició?
26: Bueno, bàsicament, Radioaficionat és un home inquiet, comunicatiu, molt comunicatiu, i és una persona que li agrada la tecnologia, la nova tecnologia, i està permanentment doncs, bueno, veient els seus equips de ràdio, canviant les seves antenes, per arribar cada vegada millor i més lluny. O sigui, és una persona inquieta i comunicativa, això davant de tot.
1: Abans estàvem dient al principi del nostre programa amb el nostre company Jordi Caselles que això de la radioafició, clar, és una cosa que ens sobta una mica als que estem acostumats a fer una comunicació unidireccional des de la ràdio. És cert que, evidentment, a través del telèfon, a través d'internet, avui dia, o abans el fax, per exemple, els oients et donaven feedback. Però la radioafició vindria a ser com el telèfon, però que hi ha un torn de paraula per cadascú. I això és una cosa interessant, crec, avui dia, que tothom es trepitja. En aquest cas, aquí no hi ha aquesta possibilitat, no?
26: No, la radioafició, tu parles, expliques el que vols i després escoltes el que l'altre contesta, per la qual cosa hi ha un diàleg, un autèntic diàleg, sense interrupcions, que és molt important, perquè avui ja, tots estem acostumats a veure la televisió que un està parlant i l'altre, bueno, i no el deixen parlar. Nosaltres parlem del que volem i després escoltem tota l'estona que volem a l'altre i puntí ens entenem.
1: Doncs, Jordi, ens comentaves a fora de micròfon abans que el teu pare, diguem, et va introduir una mica en aquest món, a tu.
3: Sí, la veritat és que de ben petit ho vaig viure a casa. El meu pare tenia una emissora de la marca President, me'n recordo, amb una antena, i aleshores em van començar a ensenyar el llenguatge que es feia servir en aquella època. Recordo el QRX, el QSL, el Breiko. El meu pare es deia Station Tango Whisky. Què més recordo? Bueno, tot el vocabulari que es fa servir, no?, per mencionar, doncs, el germà se'n diu el fotocòpia, o un camió en diuen el barra pesant, o un cotxe és el barra mòbil. I de fet, el que em va quedar també és la possibilitat de poder parlar en llocs molt llunyans, com per exemple el Canadà, perquè és que des de l'estació on el meu pare va aconseguir parlar li van enviar una bandera del Canadà, com vam dir, no, perquè sàpigues que és cert, hem parlat amb tu, no? I això em sembla que ell ens ho explicarà el convidat, no? Que és a través de rebotar les zones a l'atmosfera, no?, per poder arribar tan lluny.
26: Sí, és així, vull dir que la ràdio és rebotar aquella ona que fa servir, en aquest cas és una ona d'11 metres que rebota sobre la ionosfera i va fent rebot sobre el mar i arriba, doncs, molt llunyana. Vull dir, fer comunicacions en època de l'estiu amb la banda d'11 metres, que són 27 megahertz, doncs, bueno, doncs és normal. Aquesta època pots parlar amb molts països del món amb una antena relativament senzilla i amb un equip relativament senzill. Després ja la cosa es complica més quan ja vas amb equips de més potència, quan vas a antenes més grans, perquè, mira, molt important, sempre és molt important, el 55% d'una instal·lació de ràdio sempre és antena, sempre és antena. Un bon equip i una mala antena no fas gaires coses. Una bona antena i un mal equip arribes molt lluny. Les coses com siguin.
1: Sense anar més lluny, jo tinc un aparell portàtil molt, molt senzillet, però vaig posar una antena, jo diria que era d'11 metres, diria, a la teulada de casa, i se sentia... Bueno, vaig arribar a parlar amb Andorra, per exemple.
26: Sí, sí, sí. Bueno, això és el que hi ha. Nosaltres el que fem és col·locar cada vegada antenes més potentes, de més guany, en dBs, per poder arribar més lluny, ni més ni menys. Tot i que, evidentment, no és el mateix sortir amb un equip de 27 en 10 watts o 15 watts que sortir, doncs, escolta, amb els actuals equips que tenim nosaltres, que no hi ha ningú que baixi de 100 watts. Vull dir que, sí, sí, clar.
1: Clar, i també ara la intervenció d'internet fa que les coses siguin molt diferents, no?
26: Sí, perquè utilitzem... És que el radioaficionat, com deia abans, és un inquiet, és una persona que li agrada pues, tocar tot, i en aquest cas estem tocant, bueno, la VIP, que és allò que deien de sortir per ràdio, entrar per internet, tornar a sortir per internet i parlar per ràdio, per la qual cosa, com ho deia, és amb un walkie-talkie tu des d'aquí, des de Cerdanyola, pots parlar tranquil·lament en qualsevol lloc del món via IP, però sempre mantenint l'essència de la ràdio, que és directa. El directe és molt important perquè en cas d'emergència, mentre que les xarxes oficials cauen, la nostra no cau mai, mai.
1: Miquel Àngel, amb les noves generacions que estan una mica desconnectades d'aquesta història, igual que ens passa a la ràdio convencional, què podem fer perquè s'hi enganxin una mica i facin que això segueixi vivint?
26: Jo estic intentant per tots els mitjans, en instituts i en col·legis, explicar-los una miqueta als nanos que tenen molt fàcil la comunicació, perquè clar, agafen el telèfon i parlen en qualsevol país del món, però estic intentant que vegin la diferència i la tecnologia que li pot donar a la radiodifusió. És difícil, perquè clar, tenen a la seva base tot un munt de comunicacions sense cap problema. Ara, jo ara dic en aquests moments, imagineu-vos que hi ha una caiguda d'internet. Què pot ser que caigui internet? Què faran aquests nanos? No podran comunicar. No tindran mitjans de comunicació. Si tinguessin ràdio, sí, tindrien mitjans de comunicació.
1: Efectivament. Per tant, llarga vida a la radioafició i a la ràdio. I Miquel Àngel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una estona i per convidar-nos en aquest event, que és la primera vegada que venim i, per tant, esperem poder-ho fer en altres ocasions.
26: Bueno, estic molt content de la fira perquè ja heu vist que hi havia una quantitat immensa de gent. Avui ha sigut un dia... S'ha notat que la gent tenia ganes de tornar de fira i estem molt contents. Han vingut l'autoritat, han vingut també mitjans de comunicació, vosaltres heu vingut, moltes gràcies per vindre, Ràdio 4, ha vingut també televisió, la xarxa, etcètera, etcètera. Molt contents, la veritat.
1: Molt bé, doncs, Miquel Àngel, moltes gràcies i fins a la propera.
26: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Miquel Àngel.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Lló. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs estem acabant el programa d'avui, pràcticament. Estem esgotant els últims minuts. Jordi, anem a marxar amb un programa del qual ja hem parlat aquí en el nostre programa i que ens faltava localitzar un tall i ja l'hem trobat. Un programa que es deia Intronit.
3: Doncs sí, jo l'escoltava. És que l'Intronit venia després del Basté, quan acabava el No ho diguis a ningú a Catalunya Ràdio. Eren els divendres a la nit...

0: moltíssimes vegades al Mikimoto. I després també, un anàlisi ja més personal, basat en l'actualitat, em recordo una mica el Germán, de Flashback, una mica.
1: Una mica sí, una mica sí, una mica sí. Va, era un estil molt revolucionat ja en aquella època, i sí, les tantes de la nit.
0: Molt bé, doncs marxem amb aquest document en el qual comença a parlar Jordi Basté en el relleu del seu No ho diguis a ningú, i després apareixia ja a partir de la una de la matinada en Pere Espinosa amb Intronit. Doncs marxem amb aquest document. Abans, per això, Jordi, les vies de contacte al nostre programa.
1: Vies de contacte important, el WhatsApp 689-10-74-83. Repeteixo, 689-10-74-83. I el mail, hemeroteca@radiosantcugat.com. Tot seguit, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, tot el que tingueu, us poseu en contacte amb nosaltres i encantats de poder-ho escoltar i posar per antena.
0: Molt bé, doncs, fins la propera edició, que estarem al Tibidabo també en viu.
1: Ens veiem al Tibidabo.
0: Adéu-siau.
2: I atenció, perquè com tots els divendres, un grup de pertorbats molt perillosos estan a punt d'aconseguir seure en aquesta estudi de Catalunya Ràdio. Si no ho prohibeix la direcció, amenaça d'estar en aquesta antena fins a altres hores de la matinada. Jo de vosaltres us escoltaria. Fins demà, bona nit.
3: Hola, bona nit, què tal, com esteu, Catalunya? Benvinguts, comença l'Intronit, família. Què tal, què tal? Exactament, passen 5 minutets, no, 4 minutets de la 1:30 de la matinada. Tornem a seguir, després d'uns quants dies, Intronit torna. Escolteu, d'aquí una res, 93-201-7474.
4: Comença l'espectacle.
5: És de la història.
6: La Hemeroteca de la ràdio. Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.

0: tu pel de mà. Lluito per cantar amb llibertat.
1: No perdo la ràbia!
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la Coordinadora d'Entitats Esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el

0: El problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el CUBàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el CUBàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda i amb més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 1.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així, es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
9: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Vieró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda i amb més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club ja que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanyà amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
12: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el Cubàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el Cubàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda i amb més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat. empat amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així, es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa amb bici sense edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanyà amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
14: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats del Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra, a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia. Des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit d'anar tots aquí amb els bombers a vora les dues del migdia, és el que preocupava més i que ens centraran més esforços, que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen és que els forces de seguretat com els d'esquadra tinguin un marge de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans de Casa Tallades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Sabeu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les àrees cremades, i que, doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra, i que aquest municipi és només la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'aigua a altres localitats de l'Aro.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut, doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. A seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i degut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcar Bajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
17: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIRs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són dos CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
16: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
18: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
19: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
20: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
19: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
21: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
22: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
23: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
22: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la Ronda Francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els 3 principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes 3 etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que

0: curs vinent jugarà com a cedit a les files del CatGas Energia de Santa Coloma i Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Viajar, disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent a Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com en temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, és l'organisme encarregat de distribuir els espais de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cugat, fent tot el procediment d'assignació de les hores per sota els criteris que marca l'àrea d'esports. Aquest repartiment es basa en el reglament d'ús d'instal·lacions esportives i té com un dels seus principals eixos la consolidació dels projectes esportius. Per la temporada 26-27, el repartiment ja s'ha realitzat aplicant plenament els criteris

0: criteris previstos. A més, al maig, tots els clubs ja coneixien quins són els espais per la seva pràctica esportiva i el recull de dades ja comença el setembre següent per treballar amb antelació. El sistema parteix del còmput total d'hores disponibles de cada instal·lació. Un cop descomptades les hores consolidades de la temporada anterior, les hores restants es distribueixen segons una puntuació obtinguda pels clubs. Un dels canvis destacats és l'increment del pes de l'antiguitat de les entitats, com dèiem. Si fins ara aquest criteri podia aportar un màxim de 5 punts, enguany passa a tenir-ne un valor de fins a 20 per als clubs amb 20 anys o més d'existència. Els criteris municipals prioritzen aspectes com l'antiguitat del club, percentatge d'esportistes residents a Sant Cugat d'entre 12 i 22 anys, la presència femenina, els equips de base, l'esport adaptat i la densitat d'ús de les instal·lacions. També s'incorporen requisits vinculats a protocols de protecció de menors, igualtat i foment del català. Aquest sistema afecta especialment les entitats que comparteixen pistes interiors i exteriors com la UESC, el CUBàsquet, l'Handbol Sant Cugat, l'Olímpic Floresta, el Futbol Sala Sant Cugat, el Vòlei, el Titans o l'Escola de Patinatge Artístic. Per donar resposta a la manca d'espais, l'Ajuntament també manté convenis amb diversos centres educatius del municipi. A través d'aquests acords, el consistori assumeix el cost del lloguer de les instal·lacions en franges concretes perquè puguin ser utilitzades pels clubs. Actualment, la UESC entrena la Farga, la UESC, el Sant Cugat Futbol Club i el bàsquet utilitzen espais del Viaró, i la UESC i el CUBàsquet també disposen d'hores a l'Escola Europa. Les hores fora d'aquests convenis han de ser assumides directament per les entitats. A més, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'àrea logística de l'Ajuntament farà durant el mes de setembre un seguiment específic de l'ocupació de les instal·lacions per verificar que els clubs utilitzen les franges assignades. La mesura arriba després que s'hagin detectat espais reservats que finalment no s'han ocupat. Diversos clubs esportius de Sant Cugat del Vallès han expressat el seu malestar amb el sistema de repartiment d'espais esportius municipals i acusen l'Ajuntament de basar-se en criteris polítics i poc consensuats. La polèmica arriba després que el consistori hagi presentat els nous criteris de valoració per assignar hores d'entrenament i competició per la temporada vinent. Per la seva banda, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Escamilla, defensa que el principal problema és la manca d'instal·lacions disponibles davant l'augment de la demanda i amb més demanda que hores d'instal·lacions existents. Escamilla explica que el consistori ha optat aquest any per consolidar les hores de cada club que ja tenia assignades i repartir la resta seguint uns criteris objectius. Des de la coordinadora d'entitats esportives, el seu president, Joan Carles Sada, considera que el problema rau en la manca de consens amb les entitats esportives i també reclama una planificació esportiva més àmplia i consensuada. Deixem l'àrea d'esports i parlem de participació. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat, amb 718 vots, volíem dir. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics perquè siguin més fàcils de localitzar, amb 690 suports. La tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. Les dues primeres iniciatives es podran executar íntegrament, mentre que el projecte dels circuits esportius només es podrà desenvolupar de manera parcial, ja que el pressupost destinat a inversions és de 125 5.000 euros. Pel que fa als 15.000 euros reservats a despesa ordinària, no ha estat necessari sotmetre les propostes a votació perquè totes encaixen dins el pressupost disponible. Així es duran a terme una campanya perquè bars i restaurants facilitin l'ús dels seus lavabos, una altra per promocionar el programa Amb Bici Sense Edat i sessions de tai chi als parcs. El regidor de participació, Francesc Duc, ha valorat positivament la resposta obtinguda i ha assegurat que la participació demostra que hi havia la necessitat d'arribar més a aquest col·lectiu, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el procés incorpori la diversitat de sensibilitat de la gent gran. I a Valldoreix, l'Escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el seu sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. A més, el nou sistema també donarà suport a la calefacció a l'hivern. El projecte també inclou la regulació individualitzada del terra radiant per evitar sobreescalfaments i reduir el consum energètic, així com la separació del circuit de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Aquesta última actuació permetrà implantar un sistema de producció instantània d'aigua calenta que elimina l'acumulació d'aigua i redueix el risc de proliferació de legionel·la. I molta atenció a la mobilitat i a les carreteres els pròxims dies, perquè el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'ahir dijous i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com amb una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. A part de la presentació que ha tingut lloc aquest dijous i la contrarrellotge de dissabte, que obligaran a tallar diversos carrers del centre de Barcelona, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
3: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
4: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
1: Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies
7: dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llocs d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Carles Brugaroles, del grup municipal de Junts i tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització i regidor de Benestar Animal. Bon dia, Carles, benvingut.
1: Què tal, bon dia.
0: Primer de tot, tot just acaba d'iniciar el tercer curs del mandat. Poc abans de les vacances ja vau fer el balanç de mig mandat i tal com va dir l'alcalde, de totes les propostes que hi havia a l'acord que teniu amb Junts, la meitat ja estaven o fetes o en marxa. Per tant, tenint en compte que us queden 2 anys d'aquestes propostes, quines són les que us queden i les que prioritzareu i com les prioritzareu?
1: No sé si seré capaç de fer la relació concreta.
0: Els punts principals.
1: No, jo crec que la qüestió és que aquell acord en fi, té tota la vigència, és un acord que l'anem revisant i sobre el qual venim treballant, no? I per tant la intenció és complir-lo tot ell, vaja. Si hi ha alguna cosa que no arribem a completar-la, serà perquè el cicle de vegades és llarg, no? Però que anem treballant amb orientació a l'acompliment del 100% dels programes i dels pactes, com no pot ser d'una altra manera.
0: Evidentment, ja us coneixíeu, però ara teniu aquest pacte des de fa 2 anys. Com estan les relacions i com les treballeu de cara al futur?
1: Jo crec que en aquest mandat es va fer un acord que ha sigut molt favorable per la ciutat i que està funcionant, personalment opino, que molt bé. I aquests acords no són fàcils. Vull dir, ja quan un govern en solitari, ja passen coses dintre els governs, naturalment, no? Les opinions no són sempre el 100% coincidents, no? Quan són partits diferents, doncs és possible que això vagi una miqueta més enllà. Però jo crec que hem anat ajustant qüestions, serrallets, no? I que la veritat és que cada vegada funcionem millor i cada vegada és més confortable, diguem-ne. Però la qüestió, sobretot, és que això sigui, que funcioni bé per a la ciutat, no? I jo crec que això està sent així i, per tant, crec que podem llançar un missatge d'una certa satisfacció, sempre en àmbits de millora, doncs a cara a la ciutadania, i de que al final tenim partits que som responsables, que som madurs i capaços de treballar plegats quan no coincidim amb tot. És evident que amb Esquerra Republicana i Junts tampoc no és que siguem tan diferents, no? I per tant hi ha molts àmbits de confluència natural, no? I el que havíem de fer era posar-los en valor, explotar-los i tirar endavant en benefici de la societat. Això és el que mirem de fer i crec que ho estem fent bé.
0: El 2025 ha estat marcat, entre d'altres, per un tema que a més et toca de primera mà, perquè és la teva cartera, de la sortida de la tutela financera de la Generalitat. Parlem d'economia un moment. En aquest aspecte, sempre heu parlat vosaltres de no apujar la pressió fiscal, però darrerament, o sigui, és com que xoca una mica perquè els ciutadans santcugatencs estan rebent una carta que s'està pujant un impost, no?, de residus. Com s'entén el no apujar la pressió fiscal amb que es pugin els impostos?
1: Bueno, és que puja un per imperatiu legal, no?, que és la taxa de residus, és a dir, hi ha una llei estatal que ens obliga, no?, a repercutir el 100% del cost de la recollida i el transport de residus i que nosaltres estem en un moment de licitació nova i que, per tant, doncs, hem hagut de crear la taxa com ens imposava la llei, o sigui, a màxim en 2025, no? Doncs amb una previsió de cost total de 7 milions i mig en 2025, que posarà a 409 i mig en 2026, no? I bé, això, clar, ho havíem d'advertir. Compte que aquesta taxa, que a més és nova, que es començarà a enviar una carta a partir del setembre-octubre des de l'organisme de gestió tributària a tots els contribuents, no? Que s'ha de fer una gestió per part dels contribuents, no? Que no se'ns passi, perquè després hi haurà aquests recàrrecs. En fi, no sé, la carta que hi ha, el que mira és explicar per què hi ha aquesta nova taxa, que és municipal però ve imposada per llei i que a més pujarà de manera molt important entre el 2025 i el 26, perquè pujarà un altre 25% d'un any a un altre.
0: Déu-n'hi-do, això és un augment bastant elevat.
1: Però bueno, no tenim més remei que fer-ho, no? I això és portem l'aprovació inicial precisament al ple aquest divendres, no? Però el que també diem és que malgrat això, la pressió fiscal, que és la relació entre els impostos que paguem entre totes i tots i el creixement econòmic, en fi, les nòmines, les rendes, etc., de mitjana, no varia. És a dir, nosaltres hem dit congelarem la pressió fiscal. Congelar la pressió fiscal no vol dir congelar nominalment, perquè si congeles nominalment i hi ha inflació, l'Ajuntament perd poder adquisitiu. Si ho fas al revés, qui perd poder adquisitiu és la ciutadania, no? Nosaltres diem, doncs, ni els uns ni els altres, no? Per tant, anirem modificant de mitjana la fiscalitat municipal al mateix ritme que creix l'economia o que hi ha inflació, no? I d'aquesta manera no hi ha transferències reals de riquesa entre ciutadania i ajuntament o entre administració i administrats, no? Això és el que vol dir congelar la pressió fiscal. Que això ja entenc que no és fàcil d'entendre ni d'explicar, però al final la idea era aquesta, no? És, escolta, no posaran els impostos en termes reals, no? I aquesta és la realitat, i malgrat l'impacte d'aquesta taxa de residus que ens ve imposada, nosaltres ho compensarem congelant o posant menys en termes d'actualització altres figures fiscals.
0: Ho deies tu ara mateix, no és fàcil d'explicar ni de fer entendre, perquè al final la gent el que veu és un... m'han apujat, no? Un impost, o ha aparegut un impost més, que ara l'any que ve encara el pujaran més, tal. Com ho fareu entendre vosaltres, bueno, des del govern? Com feu entendre això a la ciutadania?
1: Jo crec que si a un li congelen la nòmina, no, en un escenari d'inflació, oi que tothom sabem que en realitat estem perdent diners, no? O tothom donem per fet, si paguem un lloguer, per exemple, que l'any que ve pagarem el que estem pagant més la inflació. Això és perquè no hi hagi... perquè els preus s'han d'actualitzar. Doncs amb els impostos passa igual, no? I aquesta és la idea. I això, quan s'actualitza, vol dir que no hi ha ni pèrdua ni guany, eh? I això és el que estem fent.
0: Perfecte. Un altre dels punts més comentat entre els ciutadans aquest any ha estat relacionat amb la neteja, sí, i l'estat dels residus i de la via pública, que per fi ara està en marxa el nou contacte, i sembla, el contracte, i sembla que això revertirà. Éreu conscients abans d'arribar al govern, o de fet de tornar, que la situació era aquesta i que els dos primers anys de mandat us trobaríeu amb una societat que al final està, la gent ha estat enfadada, els veïns se senten enfadats i decepcionats. Us ho esperàveu?
1: Sí, sí. Ja ho sabíem, ho vivíem, ho denunciàvem. I al final, quan coneixes una mica la dinàmica pública, no, el que saps és que això és com una roda, no, que quan l'atures costa molt de tornar a posar en marxa. I la veritat, ho haig de dir, no? En el mandat passat, la part socialista del govern no va ser capaç de tirar endavant en moltes coses, no? I una d'elles era, per exemple, l'actualització de molts dels contractes més importants, no? La recollida de voluminosos, parcs i jardins, en l'àmbit dels serveis urbans, no? La neteja de l'espai públic, la recollida de transport de residus... Clar, aquests són contractes importantíssims que trigues molt de temps en fer-los i que, a més, un cop estan fets i adjudicats, com que són tan grans i requereixen tanta inversió per part del concessionari, trigues bastants mesos en què estiguin funcionant en plenitud. I aquesta és la realitat. Per tant, ja sabíem que això passaria, però també, bueno, hem de dir que mirem d'explicar-ho, però sabem que, bueno, que això és un procés, però que quan està en plenitud d'execució ho notarem molt, totes i tots, no? I això és l'important. I a partir d'aquí el que hem de fer és no tornar a fallar, diguem-ne, en el sentit de que aquestes coses no s'aturin, no? I de que les noves contractacions estiguin fetes abans de que finalitzin les anteriors i, per tant, la cadència, no, en la prestació del servei no es vegi interrompuda o afeblida per qüestions que tenen a veure amb la gestió.
0: Apuntaves als socialistes. A què creus que es va deure a aquesta situació de frenar i de no tirar endavant aquests contractes que són tan importants?
1: Mira, jo estava a l'oposició el mandat passat i en alguns àmbits ho vaig dir, per tant, crec que té bastant a veure, no? Els polítics en general no tenim per què ser experts o especialistes, no, en matèria de gestió, no? Però el que és essencial és que quan tries l'equip directiu ho facis amb criteris de professionalitat i triïs bons professionals directius de l'administració pública. Si fas, com va passar, que poses al capdavant d'àrees tan importants persones de confiança política que potser no tenen el recorregut professional previ necessari, passen aquestes coses. Això ho van dir durant el mandat passat. Un ha de ser respectuós sempre amb les decisions dels governs, perquè són els que són, no? Però ja preveien que això podria tenir conseqüències, i efectivament les ha tingut, i molt greus, molt greus. I això és el que hi ha. Per tant, jo crec que la principal errada de gestió va ser amb el perfil seleccionat per liderar les àrees professionals més crítiques, no? Les que tenen un cert àmbit de tecnificació. En aquest cas estaríem parlant de serveis urbans i sobretot d'economia.
0: Si agafem el vostre programa per les eleccions d'ara fa 2 anys, un dels vostres punts era potenciar el comerç local, el comerç de proximitat. Sí que és veritat, de fet ja vam fer un reportatge aquí a Cugat Mèdia d'això, vam analitzar des de la plaça Lluís Millet fins a plaça Octavià el comerç que teníem, i te n'adones, això qualsevol Sant Cugatenc ho pot veure, que des del monestir fins a l'estació tens una quantitat de cadenes de forns, de forns, de botigues d'ungles. Sí. Això és el que enteneu per potenciar el comerç local? En quin sentit? En què està ple i per tant hi ha moviment? O no era el que vosaltres esperàveu com a potenciar el comerç local?
1: El potenciar el comerç local és crític per la qualitat urbana, perquè dinamitza carrers, etc. No? És molt... És a dir, ja m'ofereix una cara amable a qualsevol que pugui tenir un incident a la via pública. Per exemple, llum, animació, en fi, no sé. O sigui, la qualitat urbana té molt a veure amb la dinàmica, amb la dinamització comercial dels carrers. I això ho tenim molt clar des de sempre. No? I per això els governs municipals hem pres moltes decisions a l'hora d'intentar postular una fórmula equilibrada que funcioni entre el comerç que està dintre del nucli urbà i el comerç que està fora del nucli urbà, distingint molt bé el que és quotidià de no quotidià. No? Uh-huh. Sant Cugat té alguns carrers del centre, bàsicament l'eix Monestir-Estació, però amb potencial d'eixamplament o d'allargament cap a l'Avinguda Cerdanyola, i amb necessitat, ja no dic potencial, sinó d'eixamplament entre les places de, podríem dir, Barcelona i Can Quitèria, per una banda, i la plaça de Sant Pere i de Pep Ventura, per l'altra banda. Uh-huh. Llavors, aquí del que es tracta és de que hi hagi punts destí en aquestes places que queden fora de l'eix, perquè són punts destí els carrers que connecten guanyant vitalitat comercial. I això és el que fa molts anys que es mira de fer. Uh-huh. Això té molt a veure, per exemple, amb la rehabilitació del Mercat Vell. Potser els veterans recordaran com estava de desertitzat el carrer Major, també el carrer Sabadell i altres. No? Llavors, la revitalització del Mercat Vell ha tingut un efecte molt important, no només a la plaça Sant Pere, sinó també al carrer Major, al carrer Sabadell i altres de l'entorn, no? Endavallada, etc. No? Té molt a veure també amb la rehabilitació que es va fer en el seu dia a la plaça Barcelona. La plaça Barcelona ha millorat, diguem-ne, com a espai de visita habitual per part d'una part important de la ciutadania, i això ha millorat la vitalitat comercial dels carrers Sant Antoni, del carrer Xerric, etc. No? I això, diguem-ne, distribueix millor la demanda de metres quadrats de lloguer de l'espai comercial, atempera la pressió sobre l'eix comercial principal i eixampla i millora les condicions, diguem-ne, d'usabilitat comercial, no?, d'experiència comercial en el conjunt del nucli. No? Per tant, això ha de continuar així. Sí que és veritat que hi ha activitats que és molt difícil de limitar. En el seu dia es va fer una distinció entre el que seria zones fredes i calentes, potser ho recordaràs. Uh-huh. Les zones fredes són les activitats bancàries, sanitàries, etc. No? Que són activitats de serveis a peu de carrer, però que, per exemple, el dissabte a la tarda no estan oberts i que, per tant, refreden les zones comercials. I això es va poder gestionar a través del planejament. Però va donar molts problemes, també, perquè el planejament també és molt lent, tant de posar com de treure, no? Quan va arribar la crisi i tenies locals comercials tancats que tenien demanda, per exemple, per instal·lar un centre sanitari, i havies de dir que no perquè era una activitat de comerç fred, doncs la veritat és que feia mal. I resoldre això va trigar un any i mig, perquè canviar el planejament és molt lent, no? Uh-huh. I, clar, el tema ungles, tema forns, no? Tema aquestes activitats comercials tan recurrents, la veritat és que no tenim instrumental apenas, a no ser que aturis el conjunt de l'atorgament de llicències, no? Llavors el que hem de fer és informar amb la mesura del possible, i confiar, diguem-ne, que els operadors, quan s'implanten, fan estudis de mercat, no? Però no sé fins a quin punt tenim instruments per intentar propiciar un mix comercial, diguem-ne, el més interessant possible a l'espai públic. No el tinc clar. Els mercats sí, però l'espai públic...
0: És complicat. Sí. Parlem d'habitatge. Estem en plena crisi habitacional, és un fet. Sabem que aquí a Sant Cugat hi ha en marxa diverses promocions d'habitatge protegit. Creieu que això és suficient per frenar la problemàtica? I des de Junts, quines polítiques creieu que es podrien fer des del municipi per intentar revertir aquesta situació que ara mateix és força crítica?
1: Però el primer que necessitem és un diagnòstic acurat. I jo crec que no el tenim a nivell de país. Quan el preu d'un bé puja és perquè hi ha més demanda que oferta, en un context territorial i en un temps determinat. Aquí a Catalunya, a Barcelona, tenim un problema greu que es reprodueix al conjunt de la península ibèrica, que és que tenim zones superdenses i moltíssimes zones desertitzades, pràcticament, amb risc de desertització. I aquest és un problema d'infraestructures, de distribució de la demanda, no? Aquí a Catalunya es veu molt clarament, el nucli metropolità, l'entorn metropolità, tenim 13 dels 15 quilòmetres quadrats més densos d'Europa i amb un context residencial amb el qual som rècord pel que fa a gent que viu en pisos i no en cases d'Europa. Clar, això indica coses. Indica que a poca distància, a la comarca de l'Anoia, per dir alguna cosa, la Segarra o l'Alt Penedès o d'altres, hi ha municipis que costen igual un 20%, no?, el metro quadrat del que costa aquí o a Barcelona, i estan a 30 o 40 quilòmetres lineals, però arribar és tan car o tan lent o tan difícil que no formen part, diguem-ne, del que mentalment entenem com a mercat residencial del perímetre metropolità, no? I això és un problema molt greu, i això té causants directes. L'àrea metropolitana, també, com a institució política, diguem-ne, ha pres decisions, ha tingut una estratègia política que ha fet molt de mal, en aquest sentit, molt de mal, no? I el que ens trobem ara és que en el conjunt de l'àrea metropolitana s'està expulsant molta gent, de la que més pateix econòmicament, cap a la tercera i quarta corona, i s'està creant un problema social greu en municipis que estan a 50 quilòmetres de Barcelona, diguem-ne, no? I això és fatal, és fatal. Els joves no es poden emancipar, la viduïtat és un altre element gravíssim de risc habitacional, els divorcis, les separacions, els sotracs econòmics de qualsevol tipus, això és molt greu. A tot arreu, no? Doncs a Sant Cugat encara més. Encara més. Encara més per què? Perquè Sant Cugat és un municipi percebut com a millor. I que ja té molta demanda per venir-hi a viure, no? I això és el que hem viscut, no? Doncs amb tot plegat, cap on vull anar? Doncs que jo crec que a nivell general, no? Estem arribant a la conclusió, primera, aquí a Sant Cugat, de que hem d'intentar promoure tot l'habitatge protegit que siguin capaços, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat. Sant Cugat no vol créixer. I créixer massa no té gaire sentit, perquè no resolem el problema de Sant Cugat. A Sant Cugat el nostre problema és que la gent de Sant Cugat s'ha de poder quedar a Sant Cugat. Nosaltres no hem de resoldre el problema del país. El problema del país s'ha de resoldre amb infraestructures i eixamplant aquest perímetre habitacional metropolità. I fent raonable, adoptant mesures com ara, per exemple, és collita pròpia, això no és de partit, però una tarifa inversa, això ho escrivia ara en un article, en la T-mobilitat, no? Que per als desplaçaments quotidians, com més lluny vas, més barat és el títol de transport, no? Perquè d'alguna manera has de, diguem, de deixar clar la intenció política d'eixamplar aquest perímetre, no? I en canvi, què estem fent? No nosaltres, aquí a Sant Cugat, però al context nostre, densificant encara més alçades, més, estem encara empitjorant i creant més costos de congestió i empitjorant les condicions de vida de la gent. Doncs aquí a Sant Cugat jo crec que tenim un model singular, que és dir, entenem bé el problema, sabem què és el que hem de fer, que és intentar retenir la nostra gent, per tant, promoure quan més habitatge protegit, millor, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat, d'aquí la proposta de Can Camps, i d'aquí també la proposta molt clara i molt, jo crec que molt assenyada, que té tot el sentit del món, que és dir, escolti, sobretot volem promoure habitatge protegit per la gent de Sant Cugat, i per això el dels 10 anys d'empadronament, no? I això, aquestes són les posicions del govern, que jo crec que són les encertades.
0: D'això dels 10 anys d'empadronament et volia preguntar, perquè, bé, en els últims mesos ha pres força aquest discurs en Junts, i hi ha qui diu, no?, que esteu intentant no perdre aquells votants que potser dubten de si votar Aliança, perquè tenen aquest discurs més fort cap pel que fa a la immigració i tot això. Com ho veieu vosaltres?
1: Ridícul. Aquest tipus de plantejament és absurd. O sigui, jo crec que... És que, en el fons, tots els grups municipals compartim el mateix objectiu, que és que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar.
0: Però no ho veieu excloent, com veuen altres partits, el fet de dir els 10 anys d'empadronament, no ho veieu excloent per altres habitants?
1: No. No ho sé, francament. no sé.
0: Posem pel cas una persona, sí, una persona que hagi nascut aquí, no? Que l'alcalde sempre fa l'exemple que s'han aginat d'Erasmus, que s'han aginat 3 anys a viure fora, després sí. Torni, no? L'empadronament intermitent, però que ja ens sumideu, i una persona que no sigui d'aquí, que no hagi nascut aquí, però que porti 10 anys aquí o que en porti 9, estaríem parlant d'una persona que també té aquest accés?
1: Aviam, jo crec que és de sentit comú plantejar, no? Que algú que porta, doncs, no sé, 2 anys de residint a Sant Cugat, clar que té drets, i naturalment, i benvingut, i no hi ha cap problema, vingui d'on vingui, tingui la raça que tingui el color de la pell que tingui, no hi ha cap problema. Però té tot el sentit, diguem-ne, que les polítiques de promoció pública d'habitatge es plantegin com a objectiu, sobretot, que la gent d'aquí no hagi de marxar. L'exemple que hem de posar, potser, és una persona de 80 anys que ha esdevingut vídua i que aquesta sí que ha de marxar, no? Quan té tota la vida arrelada aquí al municipi, totes les amistats, la família, tal, i potser aquesta sí que ha de marxar. Clar, la persona de 2 anys m'és igual d'on vingui, com si ve de Suècia i és l'empresari... És igual. No és una qüestió de... És una qüestió de sentit comú. Jo crec que tothom estaríem d'acord, però aquesta qüestió s'utilitza en el context polític amb el qual estem, en un punt molt elevat de demagogia, la veritat, ho haig de dir. Mm-hmm. Però jo, vaja, no tinc cap dubte de que si parléssim fora d'aquest context 3 anys enrere en qualsevol dels grups que ara estan dient tot això, no veurien cap problema amb aquesta proposta.
0: I més enllà d'aquesta proposta que ja dieu des de fa temps i que també s'ha posat en el Parlament, quines polítiques us plantegeu a nivell municipal? Perquè evidentment aquesta proposta no és suficient, no tothom té accés a habitatge protegit perquè no n'hi ha suficient, i tu ara mateix entres a Idealista o Fotocasa i és que veus autèntiques barbaritats a 1.100 euros per 50 metres quadrats. Llavors, amb això què es pot fer des del municipi?
1: Des del municipi. A veure, nosaltres el que hem de fer és donar compliment una mica a les previsions que tenim del pla d'habitatge assequible del mandat passat, que ara hem de materialitzar amb un pla local d'habitatge, amb tots els ets i uts, que ja hi estem treballant, el regidor d'habitatge, el company Francesc Duc, amb el company Enzal Pedrós, i el conjunt del govern participarem d'això, per tenir un pla local d'habitatge amb tots els ets i uts, no? Projeccions a llarg termini, fins on ha d'arribar a Sant Cugat, fins on volem que arribi, i que ens permeti veure la composició sociodemogràfica conjunta d'ara i en cada moment del futur, per veure quina és la demanda estimada potencial d'habitatge protegit. I per tant aconseguir acumular aquest estoc d'habitatge de titularitat pública municipal i veure quins usos, quins destins concrets li hem de donar, no? Hem d'arribar a aquell 10% o el que sigui, el percentatge és igual, si ha de ser un 10, un 15 o un 7, però allò que es determini amb un pla ben fet hem d'arribar a tenir-lo, no? I això passa per plantejaments com el de Can Camps, millor que el de Caramaller. El de Caramaller està molt bé, però és privat i, per tant, implica que és un percentatge alt, però un percentatge del total del que es promogui podrà ser habitatge protegit. A Can Camps no, és sol públic i és el 100% del que es promogui podrà ser habitatge protegit. Per tant, tenim més potencial de promoció d'habitatge protegit a Can Camps en relació amb l'interès de no generar un creixement excessiu a la ciutat. I aquesta és una molt bona política. Això té el seu recorregut. Caramaller tenim el repte de la via del ferrocarril i de les franges de protecció de la R8. A Can Camps això no hi és. I a més és titularitat pública. Sembla que el govern de la Generalitat veu bé el projecte, perquè ja sabeu que el primer propietari d'allà és l'Incasol, que és Generalitat. I per tant això, francament, pinta molt bé. Jo felicito les regidories implicades, sobretot la regidoria d'urbanisme, l'Àngel Pedrós, per aquesta iniciativa, perquè va clavada, diguem-ne, cap on hem d'anar. Sol públic, habitatge protegit, abundant, correlacionat, diguem-ne, amb la demanda present i futura d'una ciutat que li hem de posar un sostre del poblacional, no? 120.000, doncs 120.000. Si són 120.000 estables en el futur, podem inferir en cada moment quina és la demanda d'habitatge protegit estimada en funció de diversos escenaris d'evolució de l'economia, no? I per tant podem crear l'estoc públic necessari per fer-ne front, doncs, cap aquí, cap on hem d'anar. En paral·lel, desenvolupant les promocions previstes, i desenvolupant les altres línies, no? Que són les col·laboracions amb el sector privat, amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, el que convingui, per anar generant això, instruments que permetin que la gent no hagi de marxar.
0: Pel que fa a Can Camps, que és el Golf de Can Sant Joan, evidentment els terrenys són de l'Incasòl, hi ha una part que també Rubí hi té a dir, comentaves que la Generalitat ho veu amb bons ulls. Veieu viable ara mateix aquest projecte, tenint en compte això, que el sòl és a l'Incasòl, que Rubí també hi té a dir, i la Generalitat també. Realment el veieu viable?
1: Bueno, jo crec que és el que té, diguem-ne així, del gros. Aparentment sembla que és el que té les millors condicions, perquè no hi ha DIF, per exemple, aquí implicat, no s'ha de cobrir una via.
0: Uh-huh.
1: Can Ameller és un projecte molt bo i molt ambiciós també, però té aquest altre repte que és important i que depèn d'institucions estatals. Aquí estem en un context polític institucional més proper i que sembla que tots els estrats estan alineats. Pinta bé. Rubí, jo confio que perdó, que serem capaços de col·laborar amb aquesta iniciativa. I crec que sí, espero que sí serà, jo crec que sí.
0: I de Can Ameller, que comentaves aquestes dificultats, doncs, amb Adif i suposo que també en Ferrocarrils, no?, amb tot el d'allò, en quin punt està?
1: Continua madurant, però, bueno, però té incerteses importants, no? Hi ha diversos sectors, Can Ameller és molt gran, no? Per mencionar un element, diguem-ne, d'incertesa important, que tothom entenem que és important, no?, és l'AVE, no? El TGV passarà per Sant Cugat o no? Hem de fer un intercanviador ferroviari important entre les estacions de l'Hospital General i Renfe de Rubí, pel qual passi l'AVE? Bueno, és un tema que està aquí plantejat. Si això és així, això ofereix moltes oportunitats de molts tipus i també ha d'incidir naturalment en la composició, o sigui, en quins usos li hem de donar en aquell entorn, no? Perquè quan es promouen desenvolupaments d'aquest tipus urbanístics no estem parlant només d'habitatge, naturalment. Uh-huh. Els usos han d'estar, això que li diuen, mixtificats, no? I per tant hi ha d'haver també llocs de feina coherents amb el context econòmic i empresarial de Sant Cugat i de Rubí, no? Per tant, aquí, bueno, podem plantejar moltes coses molt interessants, no? I amb això estem.
0: Uh-huh. Pel que fa a cultura, una de, també, parlant de sempre les vostres propostes, era donar més suport a les entitats, sí, de cultura i als artistes. Justament ara, per Festa Major, esclatava o es donava a conèixer la plataforma de Cultura al Carrer, que, entre altres coses, reivindicant, doncs, que el límit dels permisos sigui fins a les 11 de la nit, les traves burocràtiques. Sabem que la Cristina Paraire ja estava, està començant a tenir contacte amb aquestes entitats per veure com, quins són els problemes i com es pot arribar a un acord. Quan vosaltres pensàveu en potenciar la cultura, us imaginàveu que dins de les entitats de cultura hi havia aquest xup-xup que ha fet néixer aquesta plataforma?
1: Sí, aviam, no... Vull dir, tots els plantejaments són legítims, són normals, són coneguts. I a nosaltres, sobretot, el que volíem era, en primer lloc, normalitzar un aspecte crític, no?, que és la relació econòmica entre ajuntament i entitats, no? Normalitzar-la vol dir recuperar els saldos que, per les circumstàncies econòmiques del mandat passat, doncs es van perdre entre els exercicis 22, 23 i amb alguna incidència fins i tot el 24, i això haig de dir que estic molt content, però molt content, de saber que entre el 25, el 26 i el 27 haurem no només normalitzat la situació, sinó també recuperat tot allò que no es va poder aportar al teixit associatiu, que considerem importantíssim durant aquests anys del 22, 23, 24, no? I a més ho farem amb un escenari adaptat a una llei més exigent, però que haurem aconseguit simplificar, estic convençut, aquesta relació administrativa burocràtica, o fer-la més fàcil, no?, entre ajuntament i entitats. I a més, avançant els calendaris d'una manera molt clara, que jo crec que és allò raonable, no? Les subvencions del 26, per dir una cosa, si és possible, les hauríem de preveure perquè estiguin adjudicades i atorgades durant el primer trimestre del 26, no el mes de desembre, com venia passant, no? En fi, normalitzar les coses, no? D'altra banda, tenim aquesta qüestió que no és homogènia tampoc amb el teixit associatiu i de les entitats, no? Efectivament, hi ha entitats que voldrien fer un ús molt més intensiu, molt més tard, no?, amb moltes de les places del nucli i tot això, i per fer qualsevol tipus d'activitat. Perquè la nostra posició és coneguda, és clara, i jo crec que és la de qualsevol govern, que és això d'estar, una mica regulat, no? Hem d'intentar repartir l'impacte entre la ciutadania que hi conviu. Hem de generar un escenari de convivència raonable entre la ciutadania que hi viu i les activitats que es desenvolupen a l'espai públic. Jo crec que aquí és on segur que tenim un espai de trobada, que hi ha algunes entitats que voldrien una miqueta més, que hi ha altres que ja els estarà bé, i que, en fi, això ja se sap que el 100% d'acord i de consens doncs probablement no s'aconseguirà, no? Però estic convençut que trobarem una, en fi, posicions prou consensuades i basades en el seny i el sentit comú.
0: I quan parleu de potenciar aquestes entitats, què és el que us imagineu? Quina empenta o què és el que necessiten les entitats per vosaltres?
1: Bueno, les entitats el que necessiten és marc per treballar, no? Llibertat d'actuació i poder fer el que han de fer, no? Però l'administració pública, nosaltres com a govern som molt, molt, molt conscients de la importància absolutament cabdal que té el teixit associatiu en general per la vitalitat que té Sant Cugat com a municipi, no? En fi, si per alguna raó, que espero que no passarà mai, toco fusta, no? Desapareguessin totes les entitats, bé, aquesta ciutat nostra faria una passa enrere descomunal en tots els àmbits, amb la cultura, amb l'esport, amb l'eix estrictament social, en tots els àmbits, no? Per tant, són entitats crítiques per a la qualitat de vida del nostre municipi, i això ho tenim claríssim, no? I, per tant, hem de ser capaços de tenir un escenari de cooperació entre l'administració pública i societat civil organitzada màxim, òptim, eh? I això moltes vegades es produeix i tenim exemples de col·laboració boníssims i clamorosos amb aquest municipi, i amb d'altres doncs tenim àmbits de millora amb els quals hem d'anar avançant, no? Generant espais de confiança i de cooperació que al final aportin això, més oportunitats, qualitat de vida, vitalitat, dinamisme cultural, esportiu, salut, de tot al nostre municipi.
0: Carles, per acabar, amb equipaments esportius, una altra de les grans potes que ara mateix tenim moltíssims equips a les ciutats, diversos clubs, i estan apretats, bueno, no sé si és la paraula correcta, eh? Però amb molts problemes de logística, d'organització per repartir els equipaments. Quina és l'aposta que feu per repartir això?
1: L'aposta és que estem avançant amb el plantejament d'un pla d'inversions d'equipaments en el llarg termini, que ha d'encabir moltes coses. La ciutat té moltes inversions importants pendents. L'àmbit cultural, biblioteques, diverses, l'espai d'exposicions, etc. En l'àmbit esportiu, com molt bé deies, equipaments del propi ajuntament, l'espai de la brigada, la policia municipal, la Casa Mònaco, no? Els drets socials, s'ha de reallotjar. Hi ha moltes inversions molt importants, molts equipaments importants pendents, no? I tot això doncs ho estem acabant de planificar inserit en un escenari econòmic viable, i que per tant això el que il·lustrarà és doncs una idea prou ben treballada en quin moment del calendari tot plegat anirà entrant, no? I en l'àmbit esportiu també, naturalment, ja sabeu que bueno, el que tenim ara al forn, diguem-ne, ja avançat, no? És el complex aquàtic de Mirasol, és el pavelló multiusos, no? Que antigament en deien de la rítmica, no? Allà a la Guinardera, però que hi ha altres instal·lacions molt importants que han d'anar veient la llum, col·locant-les adequadament en un calendari amb el qual ja hi hagi la previsió de quan allò tindrà pressupost per anar tirant endavant, no? Estem parlant d'un doncs, un pavelló gran, estem parlant de diversos equipaments que estan pendents.
0: Deies ara el complex aquàtic de Mirasol. Sembla que està aturat, no? O torna a haver-hi traves?
1: No. El complex aquàtic és un projecte que té dues fases. La primera acabarà durant els propers mesos i la segona, que és diguem, el que té a veure més amb el gimnàs i altres equipaments tangencials, té un... Bueno, li quedarà un any i pico més, però no està en marxa.
0: Molt bé, doncs estarem atents. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns i recordem que la informació continua constantment amb el butlletí horari i a la xarxa www.cugat.cat.
1: Gràcies.

0: se evoluciona, porque sí que evoluciona, pero todavía tenemos mucho infradiagnóstico de patologías del sueño. Típico es ronquido. La gente dice, ah, es que yo ronco. Roncar, ronca muchas personas, pero si ronco, ¿es normal roncar? Pues probablemente no, pero la gente lo infravalora.
1: Clar. I per què costa tant detectar-los, aquests trastorns?
0: Desde la sociedad en general, yo creo que porque siempre hemos tenido la idea de que cuando dormimos estamos apagando el tiempo, y eso no es así. El cerebro ni siquiera está quieto, está muy activo durante la noche. Entonces eso hace que se infradiagnostiquen las patologías. El mismo paciente cuando va al médico, de lo único que no le comenta es que duerme mal. Entonces, tengo hipertensión arterial mal controlada, tengo ronco, pero no se lo comento a mi doctor. Es como si no le diera importancia a lo que ocurre durante la noche, cuando lo que ocurre durante la noche está impactando en su salud y en su día a día. Entonces, esa es una de las razones, que muchas veces es a lo que menos importancia le damos. Me levanto con dolores de cabeza por la mañana, voy al doctor de cabecera porque tengo cefalea, pero no le doy igual al doctor de cabecera que yo ronco, y que mi esposa me ha dicho que a veces me quedo sin respiración, que probablemente sea la causa de tus cefaleas matutinas, que habrá que estudiar. Entonces, claro, muchas veces desde el desconocimiento, claro, como es algo que ocurre de noche, no le damos importancia. O estoy muy cansado y tengo mucho tiempo durmiendo pocas horas. Eso tampoco se lo comento a mi doctor. Voy para que me haga analítica para ver si tengo anemia, ¿no? Pero muchas veces es porque no estoy durmiendo lo suficiente. Y eso no ayuda a que las patologías del sueño sean diagnosticadas lo más rápido posible.
1: ¿Y cómo es diagnostica un trastorn? O sigui, ja hem fet el cas més evident, quan un ronca, no? Que dius, val, doncs, sí, si és això i persisteix, me'n vaig al metge, no? O em diuen que me'n vagi al metge perquè això m'està provocant altres patologies. Però com es diagnostica? Quins altres elements ens poden provocar l'alarma, no? Per fer-nos anar al metge.
0: Sí, mira, cuando ronco, vamos a continuar con el ejemplo más típico y más fácil, ¿no? Cuando ronco, voy al médico y le digo ronco, mi doctor de cabecera o mi cardiólogo o mi médico internista va a decir, ah, pues te voy a mandar a la unidad del sueño. Y llega a la unidad del sueño, hacemos la primera entrevista, vemos si, aparte de los problemas generales que tiene el paciente, tiene alguna otra patología del sueño que se relacione con el ronquido, y le hacemos una prueba de sueño. Las pruebas de sueño son muy válidas.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
4: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa, i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
3: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals.

0: I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Han dit que estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
1: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres 3 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectat sabrem com les plantes poden sobreviure a l'estiu. Li preguntarem a Jaume Sabater, responsable de Garden Dicoma. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar, com dèiem ahir, la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina i la conciliació com a factor determinant a l'hora de triar feina. A partir de les 5 coneixerem Valltec, una nova entitat creada entre el Centre Metrològic i la xarxa Union a Sabadell. Viatjarem al centre de Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren l'estiu els seus professionals. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'empresa municipal de Terrassa Ecoequip disposa d'un nou camió amb equip mix de succió i impulsió per a la neteja del clavegueram. El nou vehicle ha costat gairebé 398.000 euros i permetrà treballar de manera més eficient, ràpida i segura, incrementant la capacitat de resposta davant d'incidències i emergències. L'adquisició d'aquest vehicle forma part del pla d'inversions d'aquest any de l'empresa municipal. El camió que feia fins ara aquesta tasca quedarà en reserva per a possibles feines de reforç o en cas d'avaria del nou. El nou vehicle suposa una modernització del servei amb una tecnologia més avançada i més capacitat de treball. Té més potència de succió i més capacitat d'impulsió de l'aigua. També incorpora una cisterna basculant que facilita la tasca de buidatge. A més, té un carret superior de 25 metres amb accionament hidràulic i dos carrets d'aigua neta, així com un comandament a distància per a la seguretat dels treballadors. Des de l'Ajuntament s'ha comentat que la ciutat necessitava adquirir aquest vehicle perquè tots els embornals facin la seva funció, sobretot en un moment d'intenses pluges pel canvi climàtic.
0: Gràcies, Sergi. Ara anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La realitat socioeconòmica dels barris de Sabadell presenta greus diferències segons les dades de l'Índex Socioeconòmic Territorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza les dades d'ocupació, els nivells d'estudi, les rendes percebudes i la població estrangera. El document, que es basa en dades de l'any 2023, posa de manifest que hi ha zones de la ciutat que tenen xifres molt altes per damunt dels 128 punts, mentre que n'hi ha d'altres que estan per sota dels 41 punts. És a dir, una diferència entre elles de 87 punts. D'aquesta manera, la ciutat és el segon municipi que no és capital de província amb una desigualtat més gran entre els seus barris. Aquest estudi permet posar de manifest que les zones més desfavorides són Campotgener, Campoamor, Espronceda, Torre Romeu, el Poble Nou, Can Oriac, el Torrent del Capellà, Can Déu, la Plana del Pintú, la Roureda o la Creu de Barberà, uns indrets que tenen una realitat que, per Eduard Jiménez, economista, s'ha de combatre a través de polítiques concretes que no estigmatitzen, però que ajudin a combatre aquesta realitat.
3: Cal tenir una política que faci una certa discriminació positiva envers aquests barris per tal de garantir que poden accedir a les oportunitats i als serveis en les mateixes condicions que el conjunt de la ciutat, no?
2: Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha plantejat diverses solucions per fer-hi front, com apostar per fer polítiques universals que arribin a tota la ciutadania i que també tinguin incidència en les classes mitjanes, o fer actuacions concretes en aquestes zones que facin que les persones que hi viuen vulguin seguir-ho fent i mantenint el vincle amb el barri.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització de les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Agüera és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol. Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
4: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària per reduir l'exposició al sol dels infants. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Una delegació de l'Ajuntament del Prat ha defensat al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport. Ho han fet en un cicle de conferències Next Stop Barcelona del Prat, connectant la ciutadania protegint el nostre planeta, organitzada pel grup dels Verds a Europa i impulsada per un dels seus europarlamentaris i representant dels comuns, Jaume Asens. Durant dos dies, representants polítics, entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat han debatut sobre com s'ha de treballar per aconseguir que Brussel·les paralitzi el projecte d'ampliació. Un viatge que també ha servit, en paraules de l'alcaldessa Alba Bou Jordà, per aconseguir nous contactes, tocar portes i sensibilitzar representants internacionals sobre el que s'està preparant a l'aeroport. A més de l'alcaldessa, per part de l'Ajuntament del Prat, hi han acudit el tinent d'alcaldia de l'àrea d'urbanisme i habitatge, Rafa Duarte, qui ha moderat una de les taules, així com el cap de Medi Ambient, Pau Esteban. També ho ha fet el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental, Joaquim Bartolomé.
0: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal es va omplir de gom a gom ahir dijous 2 de juliol amb motiu de l'acte institucional del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, una commemoració que se celebra al calendari cada 28 de juny. La cita va incloure els parlaments institucionals i la lectura del manifest seguits de la representació de No es pot saber, de la companyia No es pot dir. L'acte va començar amb les paraules de la regidora de Feminismes, Àngela Bailén, i de l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, abans de la lectura del manifest institucional, que enguany va anar a càrrec del tècnic de Ràdio Castellà, Carlos Lecegui. El manifest va posar l'accent en els avenços assolits en matèria de drets LGTBI+, especialment amb l'entrada en vigor de la nova llei catalana que reforça la protecció davant la discriminació i la LGTBI-fòbia, però també va recordar que les agressions, els insults i la discriminació continuen sent una realitat. Després de l'acte institucional, el públic va poder gaudir de No es pot saber, una comèdia de teatre musical de la companyia No es pot dir.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha anunciat aquest dijous que la Casa de Cultura passarà a portar el nom d'Arcadi Oliveres. Ho ha fet durant l'acte d'inauguració del 41è curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, on ha qualificat la decisió de molt bona notícia per a Sant Cugat i fins i tot pel país. Segons ha explicat Vallès, la iniciativa neix d'una proposta que la Unipau va traslladar fa uns mesos al govern municipal. L'alcalde ha avançat que aquest mateix matí ja s'han començat a preparar els detalls de l'acte de canvi de nom, que està previst pel 27 de novembre. L'anunci posa nom i data a una iniciativa que feia anys que estava sobre la taula. L'abril de 2023, tots els grups municipals van aprovar una moció institucional impulsada per la Unipau per dedicar un espai de la ciutat a la memòria d'Arcadi Oliveres. El text, aprovat per unanimitat, no concretava quin havia de ser aquest espai, una decisió que ara s'ha resolt amb l'elecció de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, un equipament públic, cultural i social dels més importants que tenim a la ciutat, portarà el nom d'Arcadi Oliveres en memòria del seu llegat i de tota la seva feina, ha afirmat Vallès. L'alcalde ha remarcat especialment el compromís de l'economista amb la Universitat Internacional de la Pau i ha recordat que l'anunci arriba quan es compleixen gairebé 5 anys de la seva mort. La presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, ha celebrat l'anunci i ha assegurat que l'Arcadi també estaria molt content de veure el seu nom a la Casa de Cultura. En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'un equipament de referència per a la ciutat i ha defensat que el nom contribuirà a mantenir viu el record i el llegat d'Oliveres entre la ciutadania.
9: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Les plantes, les grans damnificades de l'estiu. Les altes temperatures afecten, esclar, però encara més la falta de coneixement. Des de Ràdio Castellà, avui explorem solucions amb un bon aficionat a les plantes i un expert. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, és un dels meus temes preferits, les plantes. I si sou torturadors professionals o si les adoreu més que algun familiar proper, us interessa escoltar l'expert d'avui, que és el Jaume Sabater, del Garden Dicoma d'aquí, de Castellà. Jaume, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Arriba l'estiu, les temperatures són molt altes i les plantes se'ns queden pansides, una mica ensupides. I volem saber què és el que hem de fer perquè això no passi. Abans que res, el rec.
2: Bueno, clar, és el que anava a dir. Has dit que es queden pansides, hem de començar a preparar-les per l'estiu abans perquè ara puguin aguantar millor.
1: Mm. Com es preparen, doncs, sobretot abans?
2: No, hem de tenir clar... Sempre dic que hi ha un problema, que és que fins que no tenim molta cola no ens en recordem del rec o de regar. Vale? Després hem de començar a treballar una mica abans, perquè les plantes ja tenen molta calor. El mes d'abril, maig, el sol, la inclinació del sol és la mateixa del mes d'agost. I el mes d'agost tothom té molt clar que ens posem morenos a la platja i que fa molta calor i que s'han de regar les plantes. Però el mes d'abril, maig, no tenim clar que és el mateix sol. La inclinació, o sigui, la radiació que rebem, o que reben en aquest cas les plantes, és la mateixa. Què vull dir amb això? Com que no hi ha els 35, no tenim la sensació de que falta aigua. Però, en canvi, les plantes pobres estan prenent el sol a la platja tot l'abril i tot el maig, que digui jo. Amb la qual cosa, necessiten ja començar a fer recs. I això és el que et farà que arribin millor al maig-juny, i sobretot aquests anys ja, que abans era juliol-agost, el juny propi amb les calorades. ¿Vale? A partir d'aquí, regar. No hi ha més. La gent em diu que les mataré de massa aigua. No. A partir d'aquestes onades de calor, i cada vegada més extenses i nits més càlides, és difícil matar... O sigui que es pot, ofegar una planta, però és difícil. Sobretot, per exemple, tot el que és amb test, nosaltres sempre donem una recomanació, que és el rec a diari. I em diuen, no, però això no és massa, dic, és que no ho faràs. O sigui, quan reguem nosaltres, quan no hi ha un sistema de rec, diguem-ne, el rec a diari amb una terrassa que hi toca el sol, és necessari. I després, quan ens saltem un dia, no passa gran cosa, ¿vale? Però el problema és que quan ja venim fent un rec cada dia, sí, dia, no, ara me'n salto un, després estàvem regant dos cops a la setmana o tres, i aquí és on quan em dius, hòstia, anava a regar ahir, no vaig regar, i goita, se m'ha mort. Dius, no, se m'ha mort, no, ja venia massa apurada la planta, ¿vale? Elles tenen molta capacitat de resistència i de resiliència a la... Però necessiten, ara ja dic, amb test, per exemple, l'excés d'aigua el perd. Amb la qual cosa, qui diu, no, és que ja es pot fer diari, doncs tampoc no hi hauria un problema d'excés. ¿Vale? Sí que hi ha després adaptacions, en quant a espècies, o sigui, jo estic dient, em posi segons quina planta més tendra, més això, amb una terrassa, que sabem que és una orientació sud, que tenim poder ara 8, 10, 12 hores de sol, i agafem a vegades una begònia o una cosa més dura, ¿vale?, que ens aguanti millor. Però el principal, que hi ha molta gent que diu, això no aguanta el sol. Ojo, sí, sí que aguanta, però el teu rec no l'aguanta. ¿Vale? Un rec com Déu mana, hi ha molta planta que sembla tendre, però que també té una resistència forta, si té l'aigua que necessita.
1: Seguint una mica amb el que comentaves, suposo que recomanes observar-la dia a dia, perquè a vegades no hi prestem atenció i ens la trobem morta. I això ha seguit un procés.
2: Això és l'altra cosa que sempre també recomano jo, és el mateix. No? Mira, tenim un WhatsApp a la botiga per fer les consultes, sí, perquè sí fem de mitjà. Després és el mateix. Si tu te les mires de cap de setmana en cap de setmana, faràs de forense. No de mitjà. Que és el que em passa a mi. No? Quan em venen al Garden, dic, jo et faig de forense. T'explico per què s'ha mort, per què ha passat, saps allò? Dic, però la gràcia és fer de mitjà. Vale? I fer de mitjà és abans, quan encara són vius, no? Les plantes també. Després és el mateix fet. Què vull dir amb això? Si tu no te les mires, òbviament, quan hi vas, veus el resultat. De vegades encara és positiu o moltes vegades ja arribem massa tard, no? És el que tu deies, la gent diu, jo no hi entenc, és que no hi s'ha d'entendre. El primer de tot, amb això, és sentit comú. O sigui, jo sentic, i a part, pues, sortir pues, a fer una ullada al balcó, a estar pendent, que fa molta calor, no? I igual que tenim, que sé, oh, si dius, hòstia, fa molta calor, pobre, que no, saps allò que no surto aquesta hora, surto allà, però és el mateix, és dir, surto el cos, el de color, com està, està tot bé. Ah, mira, però està tot bé, perfecte. Vale? No he regat i l'endemà dic, merda, no està bé. Ahir de dia havia de regar, doncs aprendre'n. Aquí hi ha un aprenentatge que el podem fer tots, no cal fer enginyer, diguem-ne. Vale?
1: Quan reguem, Jaume? Al matí, a la nit, si ens la trobem molt
2: petita... Sempre que es pugui... Ah, aquí està. Sempre que es pugui, al matí. Al matí, perquè ve tota la tongada d'hores de sol amb l'aigua disponible i perquè reguem quan el terra és el més fred i la planta està el més freda possible. Vale? Perquè l'altre problema que sí que podem donar amb l'aigua és els fongs. I els fongs venen per temperatura i humitat. L'humitat li hem de donar perquè si no la planta se'ns mor. Però la temperatura, si ho fem al vespre, és molt més alta, encara que no hi toca. Diu, no, ja no hi toca el sol. No hi toca el sol, però li acaba de tocar fa una hora el sol i aquella terra, aquella planta, pot estar encara molt més alta temperatura que si ho fem al matí. Hi ha molta gent que diu, hosti, al matí anem amb el temps just, pim-pam, bueno, doncs al vespre. Si no pots al matí, al vespre, si tenen un problema de fongs, a mi, el que sigui, ja el tractarem. Vale? I després el que tu deies, quan arribo i la veig desmaiada, i li està patant un sol de nassos, tu agafes i regues. Diu, no, és que amb el sol no es pot. Ojo, a veure, el bar està tancat, però el nen s'està morint de gana, dona-li de menjar. Saps? Obrim el bar i donem de menjar. Doncs exactament el mateix. No és l'hora de regar. Ah, aquí està, no és l'hora de regar. Però és que si t'esperes a una hora de regar, te la trobaràs morta ja. Vale? En canvi, en aquell moment, la cremada que pugui tindre del sol serà una cremada, però no serà mortal, per dir-ho d'alguna manera. Vale? En canvi, quan estan desmaiades, si t'esperes gaire, les pots tenir ja molt més difícil de recuperar o no recuperable, depèn de la planta, clar.
1: Ara que ens agrada sortir a la terrassa, que abans esmentaves, quines plantes hi faran goig? Floriran, estaran maques, i quines hem d'apartar del sol?
2: No, a veure, aquí tens cas, això, depèn de les hores de sol que tinguis. Ara, per exemple, hi ha moltes hores del dia. El sol a quarts de sis, les sis, ja és clar, i se'ns pon a quarts de deu de la nit. Vale? Què vol dir? Que hi ha moltes orientacions que ara tenen sol, i això és un avantatge. La gent diu, és que tinc molt sol. Això sempre és un avantatge, el sol, perquè com més sol, més opcions a flor. Vale? Flor de temporada. Tot el que és flor de temporada ara és el que et florirà i donarà molta més flor que un altre, un arbust de flor, que normalment són molt més estacionals i no tenen tanta capacitat de durar tants mesos florint. Vale? A vegades et fan una florida quinzenal, o et poden fer un mes, o van traient floreta, però no és la tan maco com la flor de temporada. Dins de la flor de temporada, el que parlàvem, si saps que et despistaràs algun dia, doncs les begònies, i diuen, no, és que això és el de la iaia. I dic, sí, clar, és el de la iaia, perquè és el que tota la vida hem vist, perquè és tot el que tota la vida ha funcionat. Vale? El que ja no ha funcionat, la iaia, que sí que sí, cuidava més de les plantes, ja ho descartava, per dir alguna cosa. No? Després, ho tenim molt vist, però perquè funciona. Vale? Perquè la begònia et permet despistar-te, o inclús la begònia, hòstia, no em despisto, però coi, marxo de cap de setmana. Doncs la begònia, si la tens ben regada i marxes de cap de setmana, quan tornes, la pots recuperar amb aigua. Vale? No se't dona mort. Però, bueno, és el que són clavells de moro, que també aguanten molt. Coses, per exemple, més de flor també, però més dures, com uns geranis, que el geranis sí que pots estar regant poder cada dos dies en moltes ubicacions i t'aguanten perfectament. Al revés, que després sí que si dones gaire més rec, de vegades et donen problemes, però també uns geranis van molt bé. Gasànies, que és una margarita que et fa una margarita groga, taronja, que també són molt dures, també permeten recs espaiats. Ah, hi ha molta planta, l'hibiscus, que és un dels reis de l'estiu, també, el cardenal, que en diuen, que et va traient flors tot l'estiu. Vale? Tot això t'aguanta molt bé. Sí que hi ha, doncs, no, si ja tinc una ubicació molt ombrívola, també s'han de regar, però després tot això perdria flor. I després tens altres tipus, com les guineanes, com l'isum, etc., que et poden, l'olària, que el mateix, et pot anar fent floració, diguem-ne, amb zones que dius, bueno, només tinc una ullada de sol o no tinc sol directament. Perquè ara sí que és veritat que encara que no hi hagi gent, és que no entra el sol, dic, ja, però si estàs amb una porxada arran de sol, les hores de llum ja donen per segons quines espècies fer floració sense problema.
1: Si marxem uns dies fora i ens fa mandra deixar-li les claus a la veïna o fer venir en el germà o el cosí o qui sigui, hi ha sistemes de rec per si no hi som?
2: Sí. Aquí hi ha diferents opcions. Hi ha els gels, aquestes aigües gelificades. Aquestes aigües gelificades van bé, jo, sobretot, amb interiors, amb porxos que realment són molt ombrívols i frescos, i planta en interior. Vale? Passa que a interior ja hi ha un altre tema, que és que si abaixem persianes, si deixem molt més tancat, la planta interior ben regada abans de marxar aguanta 15 dies, 3 setmanes, sense problema.
3: Déu-n'hi-do.
2: Perquè, no, clar, és que no té consum. A dintre deixem tancat, deixem 20 i pocs graus, no toca el sol, no s'evapora, vale? Tanta aigua, i a més no hi ha llum, amb la qual la planta no treballa. Moltes vegades baixem persianes, etc., la planta deixa de treballar, amb la qual hi ha menys consum. Vale? I de vegades la millor opció és fer un rec i deixar-les en una cuina que hi hagi una mica de claror, etc., i regaletes, i deixar-les que facin 15 dies tranquil·lament, que no se'ls hauran mort. Vale? Exterior, això ja és inevitable. I aquests gels, la gent de vegades diu, no, el gel que ho posaré els geranis del balcó. Ojo, aquests gels tenen la capacitat d'un got d'aigua.
3: Ja.
2: Si amb un got d'aigua suplíssim 15 dies de rec, algú estem fent malament amb el rec, i no ho estem fent malament. Què vull dir? Que no tenen la capacitat per allargar tant com sembla, com allà posa 15 dies o 20 dies, en planta que està al sol, no tenen capacitat. Sí que hi ha, que això moltes vegades, inclús amb jardinets, petits, etc. Un gota a gota. Si tenim opció una aixeta, si tenim una aixeta o una toma d'aigua que ens doni en aquella zona on volem tenir la planta, un petit gota a gota, un petit programador senzill de aixeta, d'aquests cutres, diguem-ne, però que van de conya, que no se n'obliden, que no marxen a cap de setmana, que no tenen vacances, diguem-ne, i un goter a la planta. Que no hi ha opció. Moltes vegades, per exemple, si són pocs dies, en retirar-les també a un punt ombrívol. O sigui, treure-les de primera línia de balcó, posar-les a la, el que seria un cara nord, un cara oest, vale? Que tindrien ombra gran part del dia, perdrien la floració, però després et permet poder regar més esporàdic o posar-li inclús uns cubells amb 3 dits d'aigua i que tinguin una durada, aquells recs, saps allò, per anar aguantant. Vale? Hi ha sistemes també el típic de la galleda amb la veta de la Meri, no? de fregar,
3: sí.
2: Que et va donant aigua, diguem-ne. Però clar, aquests sistemes a ple sol en 2 dies s'han begut els 10 o 12 litres perquè estan consumint molt. Vale? Després el que hem de fer, sobretot per això funcioni, és això, en retirar-ho, posar-ho, i a vegades inclús dic, escolta, no passa res si estan 4 dies, que marxo 4 dies, posa-ho a dintre. És que a dintre, bueno, li discos per a tota la flor, i podrà fer alguna fulla lletja, però el trauràs i en una setmana el tindràs recuperat. Vale? Si el tenim a fora i passa del punt de secada, allò ja no ho recuperem. Mm. És diferent. Per això, sobretot, molta gent... Creu, li costi un balcó, 7 o 8 jardineres, 2 testos, un hibiscus, no sé què. El gota a gota va amb uns calés, però si ho has de reposar, ja ho estàs pagant. I, en canvi, de l'altra manera, el tindràs que fa goig tot l'any.
3: Què requereix
2: l'avantatge d'això?
3: Què requereix la instal·lació del gota a gota, més enllà de la presa d'aigua?
2: La toma d'aigua, la presa d'aigua, és el principal, que és el principal problema. Moltes vegades dius que això no tinc nou menjador i no hi ha cap toma, no hi ha... A vegades dius, tinc la cuina, mira, puc fer un forat i treure. Pum, ja està, vale? Però si no, no tens opcions a això. Però després és simplement un programador d'aixeta amb un reductor, això sí que posem un reductor de pressió perquè no ens salti les tuberies, perquè tot aquest accessori petit de goteig va a pressió amb la mà. No, és molt fàcil, és com un mecano, és molt fàcil de muntar. Més això, si la gent ve, a vegades li dic, feu un petit croquis i un parell de fotos. I amb això us guiem, muntem, o sigui, us expliquem tota la instal·lació i us ho podeu muntar perfectament tothom a casa. Vale? I la resta, el tuberies, tot això és molt econòmic. Vale? És el programador poder la peça més cara, seguit del reductor de pressió, però bueno, que ara també s'han baixat molt de preu els últims anys.
3: Quin pressupost, més o menys? Escolta'm,
2: depèn, però estaríem parlant de 60-70 euros a 100 euros, depèn de la instal·lació que s'hagi de fer.
3: Mira,
2: però clar, és el que et dic, 7 o 8 jardineres, si poses 2 o 3 geranis, ja t'estàs deixant 40 euros
3: clar.
2: En planta.
3: Sí, sí.
2: Si és per llançar-la quan marxis de vacances, me l'ha guanyat. I, ostres, guarda, a més, un gerani, per exemple, que pot aguantar 2 o 3 anys, vale? Dius, home, però anem a fer perquè aguanti, que estigui ofenós, i seran més grossos, seran més macos, i també t'anima. Jo sempre dic que per aprendre necessites també que la planta sigui graïda. Que això, després, quan tu veus que la planta funciona, tens allò... m'ha agradat, va, seguim.
3: Ai, ara injecció d'autoestima.
2: Aquí està. I això et fa també doncs, d'agafar-hi més ganes amb aquest tema de jardineria, moltes vegades.
3: Clar que sí. Ara ens n'has fet venir de ganes, eh? Jaume, moltíssimes gràcies per aquest màster que acabem de fer en plantes. Aquest estiu, ja ho sabeu, el rec, o posar-les a dins, a l'ombra, o si no, donar les claus a la veïna, però però les plantes ben vives. Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
3: I molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem, bona tarda, i prenem bona nota, de tots aquests consells. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i afrontem l'última tertúlia tres bandes de la setmana. I la farem en companyia del Quirze Casablanques, que és llicenciat en Humanitats i ara jubilat. Quirze, molt bona tarda des de Sabadell.
1: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, molt bé. Saludem també el Jordi Gili, que és president honorífic de l'entitat cultural Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé, també?
2: Tot bé. Si no entrem en detalls, molt bé.
0: Ok, molt bé.
1: Va, va, entrem en detalls, va.
0: Sí, ara entrarem en detalls. Ja veurem que us agradarà el detall. I el Josep Amorós és publicista i escriptor i el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda. Els detalls són literàriament sempre la base d'una bona, narrativa.
0: Són fantàstics, els detalls. És la mare del xai, no? És el que distingeix,
3: correcte,
0: és el que dona...
3: El que passa és que no entenc molt bé el Quirze, em sembla que era el Quirze, no? Que ha dit que, no, que si no entrem en detalls...
0: Ah, no, el Jordi, crec.
3: O el Jordi, perquè és que si... Sí,
1: però esclar, jo també ho subscric,
3: No, no, totalment, perquè és que hi ha vegades que no, hi ha persones que els hi preguntes, hola, com estàs? I t'entren en detalls. I dius, ostres, amb un prou bé en tenia prou.
0: Ja, no sé per què he preguntat.
3: Jo recordo quan la pandèmia, quan em preguntaven com estàs, em vaig... No sé per què, se'm va acudir una cosa i sempre contestava gairebé.
0: Ah, sí?
3: Com estàs, gairebé?
0: Està bé. Sí, és una fórmula que pot funcionar.
3: De fet, s'ho va inventar un personatge d'una novel·la. Però bé, sí,
0: molt
3: sí.
0: Bé. Escolteu una cosa, vosaltres sou molt fans i usuaris d'aquestes plataformes de comerç electrònic? És a dir, compreu per internet?
3: Són dues preguntes diferents, eh?
0: Bueno, a veure... Tu compres? Fas compres per correu i per comerç electrònic?
3: No, alguna cosa sí, no gaire. Més aviat compro continguts. No productes que hagi de rebre físicament a casa. Alguns sí, però molt poc, molt poc, molt poc. Intento ser coherent i comprar...
0: És tan difícil ser coherent avui dia.
3: El comerç de proximitat.
0: Sí, això queda molt bé, però jo no sé si a l'hora de la veritat ho practiquem. Jordi i Quirze, vosaltres compreu a través de online?
2: Jo reconec que alguna cosa sí.
0: Alguna?
2: Sí.
0: Val. Però la majoria de les
2: coses
0: teves...
2: Coses del dia a dia i això, mai. Però a vegades hi ha coses que... I ara no ho trobarem, això, pam, doncs... Sí.
0: Ja, sempre hi ha un lloc on ho trobes tot, no?
1: Exacte. Sí, jo és que com que visc en una ciutat petita, com és ara Sabadell, que dius, hosti, mira, doncs comerç electrònic. Sí, llavors segur que ho trobes.
3: Coi, Sara, que no teniu comerç
0: vols
3: a Sabadell,
0: dir,
3: no
0: vols dir,
3: fotis.
0: Vols dir, Quirze?
1: Sí, sí.
0: O és ironia pura? És ironia pura o què?
1: És ironia pura, és ironia
0: pura. Ah, home,
1: pura.
0: Per favor. Sí, sí, a Sabadell, al Prat, és igual a qualsevol de les ciutats que formen part d'aquest programa. Jo crec que un dels sectors vius és el comerç, que costa, que estan intentant lluitar per sobreviure, també. Però encara tenim sort i podem dir que vivim en ciutats on el comerç de proximitat té un pes, té un pes important.
3: Sí, ara aquesta...
1: Jo el que volia dir és que l'ironia de vegades és que ens pot servir d'excusa per fer el que hauríem de fer.
0: Ja, també.
2: Té un pes important, però unes dificultats molt grans per subsistir.
0: Sí, ho sabem. Sí, sí.
3: Sí, perquè aquesta taxa tampoc no els ajudarà gaire. Més que res, perquè no els hi anirà a parar de cap manera.
0: Ahir, aquest episodi d'ara el vam començar ahir. No el vam poder tancar i, per tant, dic, deixarem els deures perquè els facin els tertulians de divendres. I és que estem parlant, i ens referirem ara, a aquesta taxa de 3 euros que... ha implantat a partir d'aquest 1 de juliol, portem pocs dies, però des d'aquest mes de juliol, és la nova taxa de la Unió Europea per intentar frenar tot aquest allau de paquets que arriben des de, bàsicament i principalment, de la Xina. I que en el seu moment, clar, com són preus reduïts, perquè són cosetes molt insignificants, el preu no arriba als 150 euros, no es paguen arancels i totes aquestes històries. I s'han quadriplicat en 3 anys tots aquests paquets. Això és com una mena d'invasió. Per terra, mar i aire. Jo no sé si penseu que aquesta taxa servirà, serà dissuasòria de cara als compradors?
1: Jo opino una cosa, i no sé si amb això m'equivoco, perquè... Però una cosa que et costi 150 euros i amb aquests 150 euros la puguis anomenar que és una cosa barata, si te'n costa 153, continuarà sent barata, eh? Vaja, dic jo, eh?
0: No, però sí, estem parlant de productes...
3: Més aviat de productes de 10, 12, 15, sí, 50 euros. Sí,
0: de les coses que tu aniries a comprar a un bazar, no?
3: Sí, exacte.
1: Sí.
0: De tot
1: sí, perdona, és que jo potser no m'hi he explicat prou bé. O sigui, inclús una cosa que comprada en aquest comerç electrònic ens costaria 10 euros. Però és que normalment comprada al comerç, haver de sortir al carrer i anar a comprar, ens costaria 50. És igual de barat amb 10 euros que amb 13.
3: Sí, esclar.
1: Aleshores, doncs, bueno, continua sent llaminer comprar-ho a través del comerç electrònic.
0: Sí. Per tant, no dissuadeix.
1: Exacte, no dissuadeix. Això aquí anava.
0: I tu què en penses, Jordi?
2: Jo pel que fa al tema del comerç electrònic, jo a vegades he comprat i compro algunes coses, em direu que sóc una miqueta friqui. A mi, per exemple, m'agrada portar... corbata de llaç, corbatí o pajarita, digueu-li el nom que tècnicament s'hagi de dir, no ho sé ben bé. Jo no en trobo aquí.
3: Coi, ves al Passeig de Gràcia,
0: no? A Barcelona? No
3: trobo. Esclar, al Passeig de Gràcia sí, segur no? Que en trobaràs. Però, esclar, t'ho cobraran.
2: No, jo no en trobo. En trobo alguna amb el llaç fet, però és que no m'agrada fer-me'l.
0: Ah, val.
2: El llaç
1: aquest, però ara sí que diré que ets friqui, ara sí que ho diré.
2: No, ja ho reconec, soc una mica raret, però a
0: no,
2: mi...
0: No, escolta...
2: Jo fa molts anys que no porto corbata. Mm-hmm. Si he de posar-me corbata, jo em poso un corbatí, o com se li vulgui dir, no? Però m'agrada fer-me'l jo. I aleshores, l'única manera de poder-ne aconseguir, i no és fàcil... és per internet, és a través d'Amazon, o a vegades amb algun viatge a Brussel·les o a Roma o un lloc d'aquests, n'he comprat alguna, però si no, vull dir,
0: que és difícil,
2: coses
0: vaja.
2: Que aquí el comerç local òbviament no en venen perquè tampoc no deuen tenir gaires peticions, m'imagino.
3: Ara m'has deixat parat, eh? Amb això
0: el Jordi és d'Antes, és dels de d'Antes.
2: Jo soc d'Antes, sí.
3: I escolta, i això als basars no n'hi ha, no, esclar. Els basars, com deia la Carme, és a dir, els xinos, per entendre'ns, que és un barbarisme,
0: sí,
3: però així ens entenem tots.
2: Bueno, és que ni m'hi he atrevit a demanar-ho, però no ho crec.
0: Tenen pràcticament de tot. Però ara que parlaves d'exactament aquest producte, plantegem-nos què compra la gent en aquestes plataformes. És a dir, són compres necessàries o s'ha arribat a convertir pràcticament en una addicció, podríem dir, que és una paraula... bastant forta per definir doncs, aquesta relació amb el comerç, perquè és que és molt addictiu. O sigui,
3: jo penso que és bastant coses per casa, en general, articles per casa. Si tu mires, si tu entres...
0: Que acabes amuntegant en
3: sí,
0: un racó...
3: Sí, segurament sí, són pongos. Però si tu entressis ara al web de... Si entressis al web de Temu, diguem-ho en clar, Temu és el líder amb aquesta disciplina. Està a AliExpress i no sé quants més, però vaja, Temu. Tu entres al web de Temu, que gairebé tot és gratis, vull dir que a partir d'ara tot costarà 3 euros. Ostres, els productes més venuts són, en aquest moment, doncs, ventilador de sobretaula de no sé què. Ventilador, no, aire condicionat de coll de no sé quantos més.
2: Sí,
3: joc de tovalloles de no sé què, pim-pam. Sí, són molt oportunistes. És a dir, jo crec que és fomentar una demanda molt d'impuls, no? Allò que en diuen... Saps quan vas al súper, els articles que hi ha a la caixa, al costat de la caixa, que mentre fas cua els vas
0: sí.
3: agafant?
0: Mira, doncs, això em ve de gust, no?
3: Exacte, doncs és això, al final és això. Penso jo, bastant. I després es compra, jo crec que es compra molt farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, sí?
3: Sí, tots els succedanis
0: de... I què
3: costa, a
0: veure si farmàcies n'hi ha també per a un tren?
3: Sí, però tots els succedanis dels Ozempics, tot això es compra per comerç electrònic. És bastant...
0: Què vols que et digui?
3: És bastant obscur aquesta part.
0: Per tant, podria ser... de fet, podríem dir que no és del tot necessari. Són unes compres que no són d'una necessitat extrema per al nostre dia a dia. Penseu que acabarà fent més sostenible el comerç electrònic, com diuen i afirmen fonts comunitàries, aquesta taxa?
3: Depèn de què el substitueix.
2: Crec que no serveix per res.
3: No, sí, completament. O sigui,
2: com a
3: sí,
2: cosa per... dissuasòria no crec que serveix.
3: No.
1: I com que tampoc hi ha objectiu recaptatori, doncs no serveix de res.
2: Bueno,
1: o sigui, perquè dissuasori no ho és, recaptatori tampoc, bueno...
0: Llavors com el definim?
1: No ho sé.
0: És un pongo més.
3: Jo em temo que si diuen que no, no té objectiu recaptatori, posa't a tremolar, perquè
0: no,
3: precisament
0: mira,
3: és l'objectiu. Oi, és que
0: no,
3: esclar,
0: mira, si
3: sí, ho diuen,
0: a la informació
3: diuen,
0: parla dels ingressos. Diu que el 75% aniran a parar al pressupost de la Unió Europea i el 25% al país d'entrada. Perquè hi ha una base logística a partir de la qual es fa la distribució a la resta de països.
3: Sí, esclar, però això és la destinació geogràfica, a la butxaca d'aquí, del país d'entrada, o de la Unió Europea. La Unió Europea és una espècie de gegant administratiu, burocràtic,
0: val,
3: terrible, que esclar, que moure... només, jo penso que només per emetre i per controlar aquest decret ja necessitaran els 3 euros de cada paquet. Saps què et vull dir? Esclar, és que per moure tot aquest...
0: Que no es quedin amb el 75 ja posats, sí, quedeu-vos amb el 100%,
3: exacte,
0: perquè si no,
3: sí,
0: no fareu ni per pipes, eh? De totes maneres, si... ara parlàvem del que... De qui es quedarà amb aquesta taxa, no? Amb aquests ingressos. Qui els pagarà? Perquè en principi la Unió Europea diu no, això no va a compte del consumidor. Què faran les plataformes?
3: Despeses d'enviament pujaran 3 euros, ja està. O sigui, ara no seran 5,5, sinó 8,5, i ja està. No té més. És senzill, ja m'explicaràs. És una manera absurda de dir-ho, perquè és obvi que acaba repercutint en el comprador. Obvi, és obvi. Que s'hagi de dissuasori, no estic molt d'acord amb el que s'ha dit, és a dir, és que és impossible que sigui dissuasori, perquè 3 euros no paren a ningú de comprar una bagatela, eh? Entendem bagateles d'aquestes coses.
0: Haurien de fer com aquells que diuen, home, si voleu que no fumin, que posin els paquets de tabac a 100 euros, no?
1: Que ja et fotran.
3: Ja ha sortit un fumador per aquí.
1: No, perdona.
0: Un ex.
1: Ha sortit un que fa 38 anys que no fuma.
0: Mira, ves
3: no
0: per
3: diguis, on. No ho diguis,
1: no ho diguis. I no és que en tingui 38 d'edat i per tant no he fumat mai. No és això, eh? Fa 38 anys que ho vaig deixar córrer, diguéssim.
3: Però per tant ets un fumador que fa una estona que no fumes. Vull dir, al final...
1: Un ratet.
3: Sí, exacte. No, t'ho dic perquè és el meu cas, també. Vull dir, jo també
0: sóc ex, eh?
1: Jo em fa uns quants més d'anys,
3: eh? Però sí, oi tant. A veure,
0: respirem millor?
3: Sí.
1: Hi ha altres coses millor, eh?
0: Home,
1: no
0: ja.
1: Solament el respirar, eh?
0: No, home, no, però això és bàsic. Si no respirem és que estem morts.
1: Ja, però el menjar també és més bo, quan no es fuma.
0: Tot és més bo, fins i tot els petons són més bons.
1: Mira, veus? Això em costava una mica de dir-ho, mi.
0: No, home, però això és normal. Això també és el pa nostre...
2: Com un amic meu que li deia a la seva dona que fumava molt... Jo sé que quan li faig un petó a la boca sembla que faig un petó amb un cendrer.
0: Sí. És així. Vaja, que continuarem pagant i no passarà res, no?
3: No, això
0: i
3: és
0: la
3: posar...
0: sostenibilitat també a
3: això és imparable, això és posar portes al camp, no té...
1: O sigui, el gran valor que haurà tingut aquest aranzel és poder haver tingut nosaltres quatre aquesta conversa.
3: Correcte.
0: Ah,
3: sí.
2: Ja està més o menys d'acord.
0: No et pensis que això més d'un, eh? Perquè usuaris i gent que fa compres en aquestes plataformes n'hi ha agrapats. N'hi han agrapats, escolta.
3: No. Sí, però 3 euros per paquet no escalfarà els ànims. No,
0: home, potser paquets. En comptes de rebre 7 paquets a la setmana a casa, en rebràs 3 o 4, potser.
3: Doncs ja seria un progrés, tant de bo que fos així. Però jo dubto que tingui.
2: De totes maneres, si us fixeu, cada vegada més aquestes companyies de compra o de venda per internet cada vegada més busquen punts de lliurament dels paquets perquè això, esclar, és molt més ràpid anar a una botiga, a un establiment...
3: No, home, ja abarateix la distribució. Clar, ja abarateix molt la distribució.
2: I el client ho va buscar.
0: Sí, sí, no, sí... Bueno, ho inventen tot.
2: També és veritat que d'aquesta manera, en aquests establiments, tenen una petita mitjana compensació, no sé com va això, però, clar, no ho fan per amor a l'art. Però bueno.
1: No, però això potser és la part positiva del tema, eh? Que aquesta remuneració que té aquest establiment que t'ajuda, sí, que fa de terminal, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: perquè,
2: sí,
1: mira,
2: sí.
1: És una font d'ingressos més per un comerç que potser no en té masses de fonts d'ingressos. Uh-huh. La seva venda habitual, diguéssim, no?
0: Sí, fan de veïns, no? Dels veïns que recollien els paquets. Perquè quan no hi són,
3: sí, però això,
0: els titulars...
3: Sí, però això això no els estalviarà la taxa. Eh? La taxa no és sobre l'últim pas de la distribució, sinó que és sobre l'arribada a duana d'Unió Europea.
0: Correcte.
3: Ara, esclar, no, és una forma de baratir la distribució, esclar, i bé, també és interessant pel comerç local, obvi, però esclar, per al que ho envia, és molt més senzill logísticament i per tant és molt més barat, s'estalvia un fotiment de pasta si no necessita un repartidor que després ho porti a 50 adreces diferents i vagi tot amb una.
2: Ja. Jo us explicaré una anècdota d'això. La primera vaig comprar alguna cosa per Amazon, concretament, va ser una funda o un protector de silicona del mando a distància del cotxe. Que el de la concessionària...
3: Quina
2: del
3: cosa
2: cotxe
3: més complicada, tu.
0: No.
3: Bé.
2: No t'hi amoïnis, això. Tu compres per internet, compres un protector d'aquesta silicona i el mando et durarà 3 vegades més. Bueno, vaig comprar, pim-pam. El repartidor va venir 3 vegades a casa a portar la cosa aquesta, que costava 4,50.
0: Ostres.
2: O sigui que vaig pensar, i aquest bon home, què hi guanya amb un producte que val 4,50, que ha vingut 3 vegades a portar la tonteria aquesta a casa?
0: Sí.
2: Una cosa, vaig quedar una miqueta al·lucinat, però veig que segueix igual.
0: Clar, jo no tinc ni idea, de com deuen cobrar els repartidors.
2: Poc. Perquè,
0: ja, poc, això sí. Però que no saps si va pes, si és fix, com és. Perquè...
3: És que hi ha moltes categories de repartidors. Els d'Amazon encara estan més o menys bé. Sobretot els que van ja amb la furgoneta a Amazon, no els
0: sí, que aparquen en qualsevol lloc.
3: Sí, aquests bé, tenen una ruta establerta i van passant porta per porta, van deixant, els que no han deixat, doncs tornen enrere i tornen, suposo, o donen la volta i tornen a començar. Però generalment, si no et troben a la primera, et deixen una nota dient vés-ho buscat al lloc. És el que, o ni la nota, t'ho envien amb un WhatsApp o amb un SMS. Mm. I si no, fan el que fan a casa, clar, les cases amb jardí, a casa ho tiren per sobre la tanca. I quan arribo a casa, la Hanna, la coseta, ja s'ho ha menjat tot.
0: Home, si fos un comandament amb un protector...
2: Que no s'indigesti, pobreta.
3: Està tot rosegat, ja.
2: Que no s'indigesti, pobreta.
0: Mare meva, quin panorama. Bé, doncs anem a l'altre dels temes, a veure si tenim temps. A propòsit d'un estudi de Foment de Treball que han realitzat amb 800 persones i que en el seu titular explica que 6, entre altres coses, una de les dades que destaca, sobretot el titular, diu, 6 de cada 10 treballadors trien feina pensant en la conciliació familiar en comptes d'altres factors, com el sou o la vocació. De moment, ens quedem amb el titular. Primera impressió després d'aquest titular. Quina lectura feu? Què us ve al cap?
3: Jo, quan veig una enquesta, el primer que faig, sempre, és mirar qui l'ha feta. I preguntar-me per què Fomento del Trabajo Nacional, ara en diuen Foment, per què dimonis fa una enquesta i per què dimonis pregunta això. I totes aquestes coses, doncs, ja em comencen a fer pensar, òbviament, vull dir, és a dir, 6 de cada 10 trien conciliació...
0: Una resposta ràpida.
3: Per sobre de sou. Sí. Doncs, cony, paguem menys i donem-lis més conciliació familiar. És fàcil d'entendre, no?
0: I una molt genèrica. Els temps estan canviant.
3: Ja ho deia el Bob Dylan,
0: no?
1: Això sí, però jo ho faig d'una altra manera. O sigui, jo quan veig el resultat d'una enquesta, primer el poso en dubte i després pregunto qui l'ha fet. Però primer la poso en dubte, ja directament, diguéssim. El que sí hi ha una tendència, potser lleugera, però ja comença a treure el nas, en què el treballador, o sigui, no sé, no el treballador, no, una persona, per ell, el treball no és el centre de la seva vida. El treball és una cosa més de la vida.
0: Però això és ara, per això deia...
1: Sí, és ara, que ara comença a treure el nas, això.
0: Els temps estan canviant.
1: Uh-huh.
0: Jordi.
2: Sí, jo és que en l'enunciat aquest, jo crec que es fa una cosa molt reduïda al dir la conciliació familiar.
0: Sí.
2: Si ens limitem amb això, jo no hi estic d'acord, sincerament. No crec que això sigui així. Una altra cosa molt diferent és que, especialment la gent de menys de 40 anys, per entendre'ns, realment el que busquen és treballar, tenir un sou digne, però a més poder tenir una vida normal, de poder fer esport, de poder tenir un moment d'esbarjo, de...
1: Ja vas, t'anava jo.
2: Molt més enllà de lo que podríem entendre com a conciliació familiar. Aquesta seria la meva opinió. I això sí que crec que en alguns casos pesa el fet de dir, home, que jo si treballo aquí m'estalvio, doncs, 2 hores de viatge cada dia per anar a no sé on a guanyar més o menys el mateix, doncs si treballo, si puc tenir una feina aquí a la vora, guanyo amb qualitat de vida.
3: Sí, això encara, que guanyi una mica menys, evidentment.
2: Encara guanyi una mica menys.
3: I tinc 2 hores o 3 hores per mi cada dia i m'estalvio els maldecaps de rodalies i aquestes coses.
2: Però... Jo ara us posaré un exemple molt senzill. Tinc un amic que precisament ara acabo de fer un cafè amb ell i ha deixat una feina on s'estava guanyant relativament bé la vida i va a guanyar quasi 600 euros menys al mes per tenir una feina que tindrà un horari de dilluns a divendres de 8 a quarts de 3 o a les 3 o una cosa així, les tardes lliures i una feina doncs, com més tranquil·la, més... I ara en aquest moment està en una feina superestressat. Diu, mira, potser faig una bestiesa. Diu, però jo no puc viure amb aquest estrès constant i aniré a guanyar menys diners.
3: A mi em sembla molt raonable, eh? Bé, al final, això és com a veure, deixeu-me fer la broma, és com el permís de paternitat, no? Hi havia el permís de maternitat, ara s'ha extès el permís de paternitat, però és que, coi, és que a vegades el permís de paternitat es converteix en el permís per sortir cada dia en bicicleta, saps què vull dir?
0: Bueno, entre altres coses...
3: Esclar, però entre altres coses no, el permís de paternitat és perquè tu et cuidis del teu bebè mentre la dona que primer ha agafat el de maternitat, doncs
0: es reincorpora a la seva. És una paternitat que agafa el relleu a la maternitat.
3: Sí, però no? Això ho dic en el sentit correcte, eh? Això ho dic en el sentit en què és cert que no es busca, jo penso que no es busca tant la conciliació familiar, com molt bé s'ha dit ara fa un moment, sinó que el que es busca és això, el comprar més temps per tu, o sigui, el canvi de menys sou. Bé.
0: Exacte, perquè aquest conciliació familiar, a mi m'agradaria saber doncs, quantes persones d'aquestes 6 de cada 10 són dones i quants homes?
2: Aquí.
0: Sí o no?
1: Un primer punt per posar en dubte el resultat de l'enquesta.
3: Correcte.
2: Bé. Que, a més no ho sabem. En l'enquesta no diu homes i quantes dones.
3: O si més no s'ha publicat. No, sé, potser
0: no hi ha
3: sí
0: aquesta,
3: diu,
0: però... Sí, però de moment aquesta dada no la tenim. No, per tant, el tema de la conciliació familiar, doncs a veure què passa. El que potser ens entristeix una mica és que el tema de la vocació queda en un no-res. No? Mm. Queda en poca cosa, quan sempre ens deien tu fes el que et digui el cor, no? Vull dir, fes el que t'estimes, el que vols, el que... Però avui dia és tan complicat, això?
3: No sé si tampoc...
1: Sí, però potser una... Perdoneu.
3: No, deia que jo no estic d'acord que t'ho diguessin així. A veure, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock i el meu pare em va fer estudiar econòmiques. Què vols que et digui?
0: però sí, et fan triar, però sempre et fan l'observació. Ho deixem aquí, és que no ens queda més temps. Avui, mira, podríem fer una tertúlia fins a les 6 i acabar el Connectats amb aquesta tertúlia.
1: Sí, no acabaríem mai, eh?
0: Avui... No, a les 6 sí, a les 6 hem de dir adéu. I ara també hem de dir adéu, ho hem de deixar aquí, però després tornarem. Senyors, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon estiu.
3: Igualment, gràcies.
1: Igualment.
2: Moltes
0: gràcies. Que vagi molt bé.
2: És un plaer.
0: Adéu-siau.
2: Adéu. Veurem.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera...

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Nubedic i prou.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions

0: Recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: la tarda, moment per a la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs hem de començar recordant que es demana no desplaçar-se cap a les zones del incendi del Baix Empordà i perquè les, hi ha dificultats amb les tasques d'extinció i la situació no va millor, sembla que va empitjorant. De moment tallat, la C66 a Palafrugell i a locals en concret entre Cornellà del Terri i Viladamulls, la Bisbal d'Empordà i Calonja, Banyoles i Viladamulls, Llagostera i Calonja. Per tant, estigueu a la guai perquè la situació és molt complicada. A banda, cap de setmana, divendres, molta mobilitat, aturades a la P7, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, per exemple. I en el cas de la demarcació de Girona, la C31 a Calonja cap a Palafrugell. Compte, perquè les rondes també van molt carregades. Mantingueu-vos informats, sisplau, aquesta és la situació. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Sabadell s'ha presentat a la creació de Valltec, el nou projecte impulsat per dues entitats de la ciutat que té l'objectiu de connectar empreses, generar noves oportunitats de negoci i posicionar el territori com un referent d'innovació tant a Catalunya com a Europa. Ens ho explica l'Anna Clarà de la mà de la directora de Valltec, Meritxell Bautista.
1: El Vallès fa un pas endavant per reforçar el seu paper com un dels principals motors industrials i tecnològics del sud d'Europa. El centre metal·lúrgic i la xarxa Onion impulsen Valltec. En parlem amb la presidenta Meritxell Bautista. Què tal, Meritxell? Com estàs? Bon dia.
2: Doncs bon dia. Molt contenta d'aquest nou naixement de Valltec i agraïda de l'altaveu que ens doneu des de Ràdio Sabadell.
1: Primer de tot, què és exactament Valltec i per què neix ara?
2: Doncs Valltec és la unió del centre metal·lúrgic i de xarxa Onion amb aquesta necessitat d'unir tot el talent empresarial que hi ha en els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, de buscar sinergies des de l'experiència d'aquests 65 anys que té el centre metal·lúrgic de Sabadell, juntament amb algú tan innovadors com també xarxa Onion, amb els emprenedors, amb aquest món tecnològic, i amb aquesta necessitat d'unir realment el que està passant a nivell territorial, tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, Valltec neix per buscar aquestes sinergies, col·laboracions, ser altaveu i ser un punt de referència i un punt important dins de tot Catalunya. No? Volem ser doncs el punt de referència, a més de Barcelona, a més d'altres punts que existeixen, però evidentment que el talent que hi ha en els Vallesos, doncs
1: s'ha de fer notar, no?
2: S'ha de fer notar i és necessària, i era necessari aquest naixement, i Valltec que ha nascut per ser realment un mirall per a tots.
1: Perquè quin problema o necessitat detectàveu al Vallès?
2: Bueno, moltes vegades tot el talent queda dispers, no? I perquè les coses vagin bé es necessita la unió i la col·laboració de moltes entitats, des d'empreses, des d'administració pública, on també agraïm el recolzament del Departament de la Generalitat d'Empresa, que ha estat avui en aquest naixement, des de la part acadèmica, universitats, amb el recolzament que tenim tant de la UPC com de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, entre d'altres, evidentment també de la Universitat de Bellaterra, de les empreses i del talent tan potent que tenim aquí. Avui hem tingut representació de les adhesions i de la confiança que ens donen empreses com HP, com Rico, com Cisco, que és una de les empreses tecnològiques més grans, tot el teixit, molt del teixit empresarial de pimes i d'empreses que tenim en el Vallès, moltes empreses també ubicades a Sabadell, i unir i posar focus amb totes aquestes entitats, diferents empreses, doncs era necessari. Simplement moltes vegades es dispersa i el que pretenem des de Valltec és unir-ho.
1: Unificar esforços, no?
2: Perquè és la manera d'arribar més lluny. No? Que hi ha la frase que existeix també per dones, no? de que una dona sola pot arribar lluny, però arribarà molt més si ens ajuntem moltes, no? I després permetem que deixi constància d'una cosa que també he dit avui, és que agraeixo moltíssim doncs que s'apostés perquè la presidència doncs fos una dona, en aquest cas representat amb mi, perquè també crec que és un toc d'atenció i una declaració absolutament d'intencions del que volem que passi.
1: Perquè què significa per tu ser presidenta?
2: Doncs jo fa molts anys vaig assumir que és una responsabilitat ser un referent, no? Dins del món empresarial, dins del món, evidentment, de quan parlem de talent femení, doncs poques vegades, si mirem a dalt de tot, sempre ho acostumen a haver-hi homes. Quan t'acostumes, no t'acostumes, però moltes vegades ets un cas puntual, no? I jo no vull ser un cas puntual, jo el que vull és ser també un punt de referència per altres dones. Per tant, aquesta presidència l'assumeixo no només amb el repte de fer una cosa gran, no? Dins de tot Catalunya i segurament dins de tot Espanya com a Valltec, sinó també perquè doncs si alguna noia, alguna dona
1: Se sent representada.
2: Se sent representada i aconseguim que arribi amb més força i sense cap tipus de problema al món empresarial, dins del món de la tecnologia, on vulgui, simplement pel fet de que n'avisa d'altres, doncs és tan... no serà tan simplement, sinó que serà una cosa molt important per mi. Aleshores, per mi és vital, no només la meva presidència aquí, que evidentment estic molt contenta, sinó que hi hagin moltes com jo i que ja no sigui tan diferent.
1: Perquè, com bé has dit, el projecte uneix el Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion. Què porta cadascuna d'aquestes entitats?
2: Doncs el Centre Metal·lúrgic és evident que porta tot el tarannà del teixit empresarial, de l'experiència, de la part també institucional, d'aquests 65 anys de...
1: És que són molts anys, eh?
2: Són molts. I xarxa Onion aporta la part més disruptiva i innovadora de la part aquesta més tecnològica, la que coneixem. I bueno, jo sempre dic que hi ha la part del seny i la rauxa, no? Podríem arribar a fer una comparació d'aquestes, que no seria el cas, perquè al final són empreses amb molta solidesa tecnològica també en el territori, però realment són dos mons no diferents, però que sí que a vegades semblen contraposats. I el que volem just és també que anar cap al futur, no? I el futur és tecnològic, ho tenim clar.
1: Sí, això està clar. Anem a parlar una miqueta de dades. Sovint no es coneix prou el pes industrial potser que hi ha al Vallès. De fet, vosaltres recordeu que aquí es genera un 15% del PIB català. Quina importància té aquesta dada?
2: Home, doncs és vital, perquè al final el que estem recordant i estem mostrant és la importància del pes empresarial i de la riquesa que porten els vallesos en el global de Catalunya. Quan focalitzem i també descentralitzar una mica, no? Aquest, el que jo li dic, el melic general, no? de la capital de Barcelona, doncs està clar que som prou importants com perquè existís algú com Valltech, no? Jo crec que simplement és recordar-ho.
1: I vosaltres també parleu d'indústria avançada i tecnològica. De quins sectors estem parlant principalment?
2: Bueno, parlem de tots els sectors. Nosaltres el que volem al final és que qualsevol empresa pugui adherir-se, no? Que mirin aquest manifest a la web nostra de valltech.cat, que revisin el manifest i que puguin unir-se a empreses de tot tipus, les que tenen necessitat d'aquest salt a nivell tecnològic, de les que ja estan ubicades. Evidentment parlem de tecnologia, parlem d'indústria, parlem d'intel·ligència artificial, però parlem realment d'aquestes empreses, moltes molt grans. Evidentment avui teníem una representació d'empreses molt, molt grans que hi ha aquí en el territori, en el Vallès, però després també fer una crida a aquestes petites i mitjanes empreses, que són les que crec que doncs, podem doncs, col·laborar més, ajudar i que ens ajudin. Vull dir que crec que és important també per aquí.
1: Si esteu oberts realment, no? A que qualsevol empresa, de fet, abans de la roda de premsa que hem fet abans, heu comentat que més o menys, ara tampoc ho teniu molt calculat, però hi ha com una vintena, no?, d'empreses que s'han adherit ja a Valltech. Quantes espereu que puguin arribar a ser?
2: Mira, la realitat és que les que s'han adherit avui neix, no, Valltech, per tant, no havíem posat la plataforma pública per a aquestes adhesions. La realitat és que no hem posat un número perquè creiem que anirem creixent amb el, doncs, sobretot amb el pas del que ens queda d'aquest any 26. Les empreses que s'han adherit ara són empreses molt, molt potents, no? I això també dona un punt de referència amb les universitats, no? amb tot el que ja s'ha adherit i que vam parlar amb ells, els vam ensenyar el nostre manifest i van tenir molt clar que això era un projecte molt potent en el que també volien estar, obrirà el camí perquè moltes altres empreses ho facin. Home, jo crec que en algun moment de la roda de premsa he dit que no tenim límits. La realitat és que Valltech és una plataforma oberta i per tant es pot adherir qualsevol de les empreses que tenim en el, doncs, a Catalunya, especialment evidentment en el Vallès Oriental i Occidental.
1: Perquè quins diries que són avui dia els principals reptes que afronten les empreses al territori?
2: Home, el principal repte és l'adaptació en aquesta digitalització que fa molts anys que es parla, però sobretot aquest nou univers general empresarial, no? Jo al final també és cert que jo vinc del món tecnològic, no? Que les meves empreses es dediquen totes a tecnologia, que a més també portem 25 anys, no?, amb tots els nostres projectes, però els reptes actuals són varis, no? Però si focalitzem amb la part de Valltech, parlaria principalment d'aquest salt tecnològic que es anirà fent a poc a poc, i des de Valltech els podem ajudar en moltes coses.
1: Com ja has dit, és un projecte que de fet avui neix. Heu rebut suport?
2: Sí, clar. Hem rebut el suport de la conselleria del Departament d'Empresa, que avui estava representat per la Lídia Frías, el suport de Foment del Treball amb la seva vicepresidenta, amb la Mara Alarcón, el suport de grans empreses com HP, com Rico, com Cisco, com hi havia el Consorci del Parc de l'Alba. Evidentment tot això és suport, i moltes de les empreses, evidentment, dels fundadors de Valltech, de les empreses de xarxa Onion, del milers d'empreses que hi ha dintre del centre metal·lúrgic, perquè és molt, molt important. Per tant, no és que sortim amb un... naixem no amb un pa sota el braç, sortim amb tota la pastisseria a sobre, no? Perquè hem tingut la sort de néixer amb aquesta confiança i de grans empreses que ens ajudaran, i que a partir d'aquí, amb tot el que anirem fent a Valltech, doncs anirà creixent i creixent.
1: Sí. Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquesta nova etapa.
2: Moltes gràcies.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a la xarxa.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Bé, doncs avui al viatge al centre de la ràdio ens anarem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren les vacances d'estiu alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Hola de nou, Carme. Estic aquí amb els meus companys de Badalona Comunicació, la Paula Rossinyol, el Daniel Moreno, la Neus Aragall i la Montse López. Què tal? Bona tarda, nois.
10: Bona tarda.
9: Bé, avui us hem fet pujar aquí a l'estudi per parlar una mica sobre les vacances d'estiu. Tots tenim moltes ganes, tots tenim ganes de que arribin. Imagino, si hi ha algú d'aquí que no en tingui, m'ho pot dir? Algú té ganes que no arribin les vacances o...?
10: No.
9: Tothom té ja ganes, no? Val,
10: és clar, més, sí. És més. Hi ha una persona que ja les agafa avui mateix, eh?
11: Sí. Jo avui divendres, per fi... Bueno, per fi. Mm-hmm. Tenia ganes ja de marxar de vacances i gaudir una mica de l'estiu, que ja és hora.
9: I quant temps te n'agafes, Dani, de vacances?
11: Doncs, a veure, realment, jo agafaria les vacances la setmana vinent, però això de tenir dies lliures que no s'ha agafat durant l'any, doncs et permet marxar de vacances abans.
9: Ets un tio complidor. Tu no te n'agafes mai de dies lliures.
11: Clar, no m'ha agafat els dies abans, doncs aprofitaré ara i així me'ls agafo i, mira, tornaré el 10 d'agost.
9: I quants dies treballes a partir del 10 d'agost?
11: Després treballo dues setmanes... Mm? I després, doncs, ja es veurà què passa.
9: Ja veurem.
11: Queda pendent.
9: I la resta, què? Quan començo vacances? No.
12: Doncs jo començo vacances el 15 de juliol, si no recordo malament. No sé si el 14 o el 15, imagineu-vos com estic, eh? Però us direm el 15, val? Per semblar una persona seriosa i que tinc les coses clares. Llavors, faig en mig juliol i mig agost, i molt bé, i aniré a fer un viatge a Itàlia i faré cosetes per aquí també, i perfecte. He de dir que aquest any les faig una mica més tard de l'habitual, perquè normalment les sol fer el juliol, cosa que a mi m'agrada més, perquè a l'agost doncs, treballar ja m'està bé, però bueno, fer aquest mig-mig doncs, també està bé. I llavors, a veure com va.
9: O sigui, per tant, treballes fins a mitjans d'agost i en principi vacances en tindràs fins a mitjans de setembre o només
12: no.
9: Dues setmanes a l'agost?
10: Martí, estigues atent.
12: Del 15 de juliol... a mitjans d'agost.
9: Vale.
12: O sigui, faig 15 dies al juliol i 15 dies a l'agost,
9: ara. Vale. Això és el que no m'havia quedat, clar.
12: Potser m'he explicat jo malament.
9: No, crec que era jo.
11: Però són seguits, llavors.
12: Són seguits, sí. Vale. Faig totes les vacances seguides.
9: I a Itàlia, és dir que te'n vas?
12: A Itàlia me'n vaig, sí, 10 dies. Faré una ruteta i tal.
9: Molt bé.
12: Pel nord d'Itàlia i a veure què tal.
9: Turí, Milà, tot això.
12: Exacte, sí. A altres llocs d'Itàlia sí que hi he estat, i a més en diverses ocasions, però al nord sí que no l'he visitat. I serà l'ocasió aquest estiu del 2026.
9: Molt bé. Neus, tu què?
13: Doncs jo començo la setmana que ve el dimecres. Jo pensava que començava el divendres, perquè m'ho havia dit.
11: No, tu pensaves que era dijous.
13: No, jo pensava que... O sigui, jo vaig dir...
11: És ah, no, dia 10 és divendres.
13: Clar, és divendres. I jo tu ja no saps on vius.
10: No anem bé, en aquesta casa no anem bé.
11: Jo et vaig dir, comences dimecres.
13: I després...
9: Porteu un descontrol heavy, de les vostres vacances.
12: Sí, jo per mi, això de dubtar entre 14 i 15 ja em semblava fort, però veig que hi ha companys que també, més o menys, per ahí.
9: Però pot ser que us agradi tant treballar que no esteu pensant en les vacances i realment vosaltres no voleu marxar.
12: Jo crec que tenim el cervell fregit i som una mica dispersos en general. No crec que respongui les ganes de treballar. A veure que en tenim, quan ens toca, ens hi posem i a tope amb alegria. Però les vacances, home, sempre són preferibles.
9: Sí,
10: el problema no és que no sàpiga quin dia acabo, és que encara no ho he decidit. Perquè he tingut el gran privilegi de planificar les vacances de tots els meus companys de la redacció, excepte les meves.
9: Vaja, llavors, Montse, en quina posició et queda, això?
10: No, això em queda en què faré el mes d'agost, però jo ballen uns dies. Igual que la Neus no sap si plega dimecres i dijous, doncs jo no sé si plego el 20 i poc de juliol o el 30. Bé, ve d'uns dies.
9: Normalment, què preferiu? Vull dir, posats a escollir, preferiríeu fer, per exemple, com la Paula, que fa uns dies al juliol i uns dies a l'agost, o sou més de fer un mes sencer agost o juliol?
13: Bueno, com que en el meu cas faré una setmana de juliol, 3 d'agost, no està mal.
10: Clar, tu vas i tornes.
13: Sí, clar,
10: tu vas i tornes.
12: A veure, jo crec que aquí també és veritat que tenim pràcticament 4 setmanes de vacances i, a veure, et dona per desconnectar. Hi ha empreses en molts llocs que no tenen tants dies de vacances, vull dir que això està bé. Jo, per mi, tenir-ho seguit és una desconnexió total, però sí que és veritat que quan s'acaba, s'ha acabat. Va haver un any que vaig fer 3 setmanes, vaig tornar a treballar, i una suelta, i a mi això també em va agradar, perquè 3 setmanes sí que és veritat que tampoc se't fa curt, perquè se't fa bastant llarg, i després, quan tornes, encara tens com el repunte aquell de tornar a marxar. Però, bueno, això és molt personal, no sé.
9: Quan et vas agafar aquella setmana? O sigui, vas fer-ne 3 a l'estiu, imagino, i l'altra, quan la vas fer?
12: No, l'altra va ser a principis de setembre, vull dir que... Va ser, crec, la setmana de l'1 de setembre, 2, vull dir que encara era estiu, no és que me la guardés per l'hivern o així.
9: Vale, no és que poguessis dir al novembre, aquesta setmana no vinc. No,
12: exacte, que també podria estar bé, eh? Però bueno, en aquest cas em va funcionar, sí.
10: No veiem factible prescindir de Paula Rossinyol, també t'ho dic. No, però sí que és veritat que això que preguntaves de què prefereixes el juliol o l'agost, que això és un debat etern, no? La Paula ara deia, per exemple, a mi m'agrada treballar a l'agost perquè s'està més tranquil i tal. Hi ha una mica d'opinions per tot, sempre. Jo que porto 20 anys a la casa i que he passat per totes les temporades d'estiu, vides i per haver, vull dir que he fet vacances al juliol, a l'agost, i partides i no partides. Tot té el seu què, no? Treballar a l'agost és molt tranquil, perquè és veritat que en totes les ràdios, en tots els mitjans de comunicació, baixa la producció, llavors s'està mitjanament tranquil, però també depèn de la vida que facis i de la vida que tinguis. Clar. Perquè de normal, si comparteixes vida, amics o família, amb persones que fan vacances a l'agost, que és quan les empreses paren, doncs és més pràctic, potser, a l'hora de planificar vacances, no? Hi ha una mica de tot, suposo.
9: Sí, a mi és el que em passa, vull dir, vaig preferir fer les vacances a l'agost, però perquè estiuejo a un poble i és quan tenen vacances tots els meus col·legues. Llavors, fer vacances al juliol allà sol, bueno, m'hagués trobat a mi mateix, però no...
12: Sí, jo també, perquè coincideix que la meva parella es dedica al mateix, també és periodista, en un mitjà local, també. I llavors, clar, són tipus de feines que sempre es necessita gent, sempre. Yeah. Per tant, ja fa temps que amb ell ens ho combinem així i ens va bé, òbviament, si no pogués ser així i ell tingués una feina potser més d'oficina i tal, que hagués d'agafar les vacances a l'agost sí o sí, segurament el meu discurs seria totalment diferent.
9: Ja. Yeah.
12: Bueno,
10: i Martí, on és el poble?
9: Arenys de Mar.
10: Aquí,
9: mira, que bé, sí.
13: Jo estaré per Pineda.
9: Són uns... Ah, sí?
11: Ah, mira.
13: Sí, estem a prop.
9: No, són...
12: I Martí, digues. Ara ens canviem una mica els papers, et pregunto jo tu. I totes les vacances les faràs a Arenys de Mar o tens pensat fer alguna altra cosa o què
9: Doncs tenia pensat fer un viatge amb uns pares. Normalment a l'estiu sempre fem un viatge a algun lloc. Al nord d'Itàlia vam anar un estiu a fer-ho. L'estiu passat vam anar a Transilvània i sempre aprofitem per fer...
12: Doncs et pots creure que l'altra opció meva per anar de viatge aquest any era Romania?
9: Ah, sí?
12: T'ho juro.
9: Jo et puc passar qualsevol cosa.
12: Sí, el que passa és que al final era més fàcil anar a Itàlia perquè a nivell logístic és més fàcil, Romania estava molt en el top.
9: A mi em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt. I de fet, m'ho vaig plantejar... O sigui, estàvem ja a Arenys, i quan estem a Arenys, a mi m'agrada estar amb els amics i que no em treguin d'aquella bombolla durant un mes. I mons pares em van dir, mira, ton germà no anirà perquè treballa, tu que tens vacances, fes el que vulguis. I al final em vaig acabar apuntant, una setmana abans, perquè, mira, doncs, al final un viatge amb mons pares, no sé fins quan els podré fer. I, hòstia, em va encantar. O sigui, la veritat és que és molt maco. Molt maco, molt paisatge... I es menja prou bé, molt millor del que m'esperava. O sigui que, des d'aquí, convido a tothom, no només als d'aquí, sinó a tothom que ens escolti, a viatjar.
10: A la Paula li podries preguntar als paisots als que ha anat de vacances.
9: Sí.
10: Perquè... No, sap que faig broma. Però, ostres, jo l'admiro un muntó i una enveja saníssima dels viatges que fan amb la seva parella. Perquè fan viatges d'aquests que no són tan habituals, saps? Ja. No, ara parlava de Romania i és veritat que no són destinacions gaire habituals. Explica-li, Paula.
9: Paula,
12: no,
9: tens...
12: a veure, tampoc. Vull dir, ara molta gent que ens escoltarà dirà, ostres, tampoc és tan estrany. És que realment tampoc és tan estrany. Però bueno, sí que és veritat que potser són viatges que no són tan de platja i així i de visitar. Jo que sé, un any vam anar als Països Bàltics. Vam fer els 3 Països Bàltics. Lituània, Letònia i Estònia.
9: Que
12: la veritat és que per l'estiu us ho recomano perquè és que s'està fresquíssim.
9: Sí.
12: Un any vam anar a Montenegro, a
9: Albània,
12: Sèrbia...
9: Albània, tot allò.
12: No, Albània no. Albània no vam arribar, però Bòsnia, tot això.
9: Vale.
12: I, bueno, sí, fem cosetes d'aquestes. L'any passat vam anar a Regne Unit, això sí que no és tan estrany. Però, bueno,
11: a París, no, també?
12: Bueno, París, sí, París no l'he dit perquè ja és més habitual. Però, bueno, sí, cosetes d'aquestes i també... Romania podria anar una mica per aquesta línia, no? Que potser la gent potser tampoc pensa tant en aquests països, però també hi ha coses per veure, clar, com és lògic.
9: Mons pares pensen com tu, perquè sempre que busquen destinacions de viatge d'estiu és dels Alps cap amunt. O sigui, Hem estat a Estònia, vam anar a Tallinn una vegada. També vam estar a Rússia un estiu. Vam estar a Romania. Hem estat a Àustria, a Suïssa. Vull dir que no, la calor no... Ja la passem ara, la calor. La resta de l'estiu ja estem aquí.
12: Escolteu, i la Neus, jo crec que està una mica callada. Què farà ella? Que
9: clar, jo anava a preguntar a Dani Neus. Al Dani sé que li encanta fer desplaçaments, sobretot cap al sud d'Espanya.
11: Sí, jo sí.
9: Però a la Neus, on la tindrem aquest estiu?
13: Que havia agafat vacances a l'agost precisament per coincidir amb la meva família, però no. Al final, la meva família ha agafat el juliol, bueno, perquè ha canviat de feina, i ara s'han anat a la Cerdanya, s'han anat a ser frescos.
9: Molt bé.
13: Però sí que a l'agost anirà a Portugal, que tu parlaves d'això, d'anar els alts cap amunt pel fred, però a Portugal, cuidado amb el clima atlàntic, perquè s'està bastant bé.
9: On vas, a Portugal?
13: Sí, sí,
10: perquè jo necessito
13: bé.
10: Una altra opció per anar a un lloc fresquet.
13: Pues sí, sí. O sigui, jo cada estiu, bueno, aquests últims estius he anat cap a Oporto, diguem-ne, és Esposende, perquè és, o sigui, és un poble on viu la meva tieta, que ens deixa la seva casa, i aleshores... ens surt bé de preu i tal, i així podem agafar, bueno, Porto, Viana do Castelo, en plan, fem la part de dalt de Portugal i fins i tot hem arribat fins a Galícia, però clar, la part que anirà a visitar aquest any serà l'Algarve, que és la part de baix de Portugal.
9: Ah, ostres, diuen que és molt xulo, això.
13: Sí.
10: I a mi me la deixaria, aquesta casa?
13: Home, es pot parlar, eh?
10: Es pot parlar? Molt bé.
13: Perquè ma tieta l'Algarve.
10: M'està agradant molt aquesta tertúlia, Martí.
11: Jo no he anat mai a Portugal i és un dels països que més ganes tinc d'anar,
10: Jo també
11: no
10: he anat mai.
12: Escolteu una cosa, i ara que estem aquí de debat amb el cafè, que jo dic que tinc el cafè perquè és l'hora del cafè ara, a les 5 i pico, creieu realment, perquè estic sentint, estem parlant de vacances i de molts destins, de molts viatges, jo la primera, però creieu que és necessari realment viatjar molt lluny per disfrutar de vacances, o que potser també ho podem passar molt bé quedant-nos més per aquí?
9: Aquí
12: és un debat, això. No
9: aquí
12: sé
9: tiraré...
11: Home, jo crec que no cal anar molt lluny per gaudir, eh? Podem estar... A veure, no diré quedar-te a la teva ciutat tampoc, però quedar-te per aquí a prop i passar un estiu molt, molt bo, jo crec.
9: Mons pares aquest estiu no volen viatjar a gaires llocs d'Europa perquè se'n volen anar a Calanda, que no sé si coneixeu aquest poble.
13: Els préssecs de Calanda.
9: Els préssecs de Calanda, exacte, sí, sí. Doncs la meva àvia és d'allà. I allà tenim la casa de la família de la meva àvia, i volen anar a Calanda per veure l'eclipsi solar de l'agost. Perquè es veu que just per allà passarà... bueno, es veurà molt bé.
10: Però aquesta és una altra, perquè moltíssima gent, de fet, una companya de la casa, la Laia, ha adaptat les seves vacances a un lloc d'Espanya on es vegi l'eclipsi.
12: Ojo, jo també, perquè acabo vacances un dia o dos més tard del que inicialment tal, perquè avui, bueno, jo a mi personalment m'és una mica més igual, perquè a casa meva volen veure l'eclipsi. I llavors ja ho he fet expressament perquè em caigui per poder desplaçar-me a una zona on es vegi bé.
10: A casa seva, diguem-ho, Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, que és un aficionat i apassionat del tema de l'astrologia. Astrologia.
9: Que si voleu parlem d'astrologia, però jo crec que s'aniria massa. I Dani, tu què tens pensat fer aquest estiu en
11: doncs
9: les teves vacances?
11: Doncs mira, jo, com et dic, agafo vacances ja, llavors m'aniré uns dies a la platja, a descansar, a no fer molta cosa.
10: Aquí a Badalona?
12: Aquí la platja?
11: No, aquí a prop, a Cubelles.
9: Molt bé.
11: I després tinc pensat, com tu has dit, diversos desplaçaments al sud d'Espanya, a llocs que no he anat mai.
9: Quins són?
11: Per primer cop aniré, Huelva, no he anat mai. I Granada, que tenia moltes ganes d'anar.
12: Fresquet no estaràs, eh?
11: No, ho sé. Però després tinc un altre viatge planificat la primera setmana d'agost, que jo crec que sí que estaré una mica més fresc, i és que me'n vaig a Dublín.
9: Molt bé.
13: Que tenia... Però digues per què. Digues.
11: Perquè tenia moltes ganes de veure, de veure la ciutat de Dublín.
13: No, l'altra.
11: Sí, i a més es juga un partit de futbol allà que tenia ganes de veure també, i com tenia ganes de veure el partit i de veure la ciutat, doncs ho he fet coincidir i m'aniré.
9: És un partit del Real Betis Balompié o és d'un
11: altre? Sí, podríem dir que sí.
13: Jugar
11: per primer cop contra l'Arsenal a Dublín. Un partit amistós, però que té molt bona pinta, i a més en un estadi molt xulo. Què dius, Paula?
12: No, perquè he dit bona pinta, i he pensat en les pintes que et prendràs allà.
10: Home!
13: No, és que no hi ha la cervesa.
11: Bueno, però pot...
12: he fet aquesta associació d'idea.
11: Es pot provar. Tu has anat a Dublín, Paula?
12: No, a Dublín no he estat. A Irlanda no hi he estat.
9: Jo hi vaig ser un estiu.
11: I què tal?
9: Amb uns pares. Em va agradar molt.
11: Sí?
9: Vam recórrer bastant la illa, i vam estar a diversos llocs, i em va agradar molt.
10: I s'està fresc?
9: Sí. Sí. Sí, de fet recordo, està molt fresc allà, i al tornar i el dia següent començava a treballar de monitor a campus, 8 hores sota el sol, I el contrast va ser impactant. Sí, sí, la idea és que ho vaig passar malament.
12: Realment, aquest és un debat, perquè el tema... O sigui, depèn del tipus de turisme que es vulgui fer quan fa de viatge. Si es vol fer piscina, platja...
9: Sí, resort, sí,
12: igual,
9: sí.
12: Però si vas a patejar i a visitar moltes coses, la calor és horrible.
9: Sí.
12: I l'any passat jo vaig anar a Regne Unit, com he dit abans, i clar, és que el fet de poder anar amb pantaló llarg, vull dir, et canvia també, no? No et canses tant...
9: Sí, sí. Sí.
13: Sí, és veritat.
9: Fa una mica de mandra fer el canvi d'armari per una setmana, perquè a mi això m'ha passat, d'haver de buscar coses i tal, però realment s'agraeix molt un cop estàs allà. Bueno, doncs, amb companys, companyes, tant de bo la calor no ens afecti gaire aquest estiu, puguem tenir unes vacances una mica fresques, sigui de viatge, mirant l'eclipsi solar, a la platja, a Dublín, on sigui, però que ens tornem a veure a setembre amb més energia i més ganes que mai, no?
10: Això segur.
11: I ja ens explicarem les destinacions, a veure què tal.
9: Tornarò a passar per aquí a dir-nos com ha anat. Paula Rossinyol, Daniel Moreno, Neus Aragall, Montse López, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer una mica de tertúlia sobre vacances.
10: Moltes gràcies.
11: A tu.
12: I bon estiu.
11: Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda. L'Ajuntament

0: I de les futures vacances dels treballadors, dels professionals de Ràdio Ciutat de Badalona, ens n'anem a la cartellera cinematogràfica. Repassem les estrenes de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem un divendres més aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, que a vegades doncs, diu coses que no m'agraden, però bé, ho hem d'aguantar, Jordi Guillem.
2: La llibertat d'expressió, bon dia.
1: Això sempre.

0: Doncs comencem, com sempre, repassant les pel·lícules, algunes de les que ens porta el Jordi, que s'han estrenat. Per cert, les dues primeres, us recordem que es van estrenar dimecres, dia 1 de juliol, i la resta ja aquest divendres, 3 de juliol, que, per cert, estem aquí a Terrassa de Festa Major. Jordi, comencem amb aquestes dues de l'1 de juliol. Una és un, bueno, un clàssic de l'animació, que es diu Minions and Monsters, no? Aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, d'aquests personatges que es diuen Minions, que són, bueno, que són una mica raros.
1: Sí, són uns personatges estranys que van néixer amb la pel·lícula de Gru, mi villano favorito, i a partir de llavors...
0: Han fet cameos,
1: hi ha curtmetratges, sí, de tot. I ara s'han convertit, tenen prou entitat com per fer-se valer per ells mateixos. I el mateix creador de Gru i d'aquests personatges, Pierre Coffin, és l'encarregat de portar a la pantalla aquesta història que a nivell de guió no té massa... on rascar, però és francament divertida. Són, representa que ara van a Hollywood i es converteixen en estrelles de cinema, ho perden tot, comencen comencen a rebre monstres per tot arreu i han de salvar els monstres, també segur que heu vist el tràiler.
0: Jo suposo que el títol Minions and Monsters va una mica com doncs, allò d'aquests típics...
1: Dràcula contra Superman.
0: Sí, aquestes històries de...
1: Surten algunes veus curioses, la del mateix director, Pierre Coffin, també Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Eisenberg fins i tot
0: no el...
1: Coppola.
0: Eisenberg no és el de...
1: El de la red social, de la pel·lícula de Facebook.
0: Molt bé. Doncs no, jo no era el de Breaking Bad. Eixembert,
1: no, aquest es diu semblant, però sí.
0: Més o menys. Va, doncs escoltem una miqueta d'aquest Minions and Monsters.
2: Gloria, aleluia! Like a movie! Un movie de Minions con monstres! Yachi, unigiri!
3: Jerry Orca, Oliver Magna y Cabot Tramposano, pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga!
0: Doncs ja ho sabeu, aquests minions que parlen d'aquesta manera estranya, que en el fons se sap més o menys el que diuen, perquè se sent com una cosa, és una mica com el Pingu, no sé si el viu
1: sí. Vist
0: mai, doncs això més o menys...
1: S'intueix el que
0: sí,
1: volen dir.
0: Sí, parlar que més o menys intueixes, com deia el Jordi, el que poden estar dient. També es va estrenar el dimecres una pel·lícula, un thriller fet a la Gran Bretanya, que es diu Normal, que deu ser Normal,
1: Normal.
0: En anglès.
1: És el nom d'un poble, de fet, és una pel·li dirigida per Ben Wheatley.
0: Hi ha un poble que es diu Normal?
1: Sí, almenys a la pel·li,
0: i
1: sí.
0: I el poble dolent són els Anormal?
1: Anormal. En la pel·li està interpretada per un vell amic, abans parlaves d'aquesta sèrie, Bob Odenkirk, el Saul Goodman, de Better Call Saul, i també de Breaking Bad, evidentment, Lena Headey, Jen Winkler, Jessica McLeod i Brendan Fletcher, entre d'altres. És un thriller sobre robaments, atracaments. La història està ambientada al poble de Normal, on el xèrif, que és el personatge que interpreta Bob Odenkirk, es diu Ulisses i ocupa el seu lloc, és el xèrif en funcions, de fet, i arriben una parella de forasters, allò que passa sempre en moltes pel·lícules, que atraquen el banc de la ciutat.
0: Vaja.
1: Sense donar-se compte, per això, que hi ha un secret aquí en aquest poble que tots els habitants malden per tal de que no surti a la llum i fan el que sigui necessari, no s'aturaran davant de res per protegir aquest peculiar secret, aquesta manera de viure que tenen, i ja no explico més, perquè si no...
0: Ja... Millor que no.
1: Participa en el guió Bob Odenkirk al costat de Derek Kolstad i és una pel·li entretinguda per aquests dies de calor, doncs això.
0: Molt bé, doncs estrenem ja les estrenes,
1: la
0: redundància, que són a partir d'avui, amb una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units que es diu La muerte de Robin Hood. Em sembla que es desmitifica una mica
1: sí. La
0: història d'aquest heroi.
1: No és, si busqueu històries d'espadatxins, no seria aquesta la pel·li, perquè fins que no passa una hora i pico em sembla que no hi ha la primera batalla. Ah. És una història que molts la comparen pel que significa, per exemple, Sin Perdón, que és un western, però és un western diferent,
0: un
1: més pausat,
0: western.
1: Sí. Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta pel·li dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per l'arxiconegut Hugh Jackman, amb Judy Comer, famosa per les sèries de televisió, Bill Skarsgård, que és el famós It, el monstre de la pel·li, i Faith Delany, entre d'altres. És la història de Robin Hood, ja coneguda per tots, que està, després de la seva llarga vida de crims assassinats, està instal·lat al final de la seva vida gairebé en un castell, i quan hi ha una batalla sanguinolenta, resulta ferit de gravetat i l'envien aquí, en aquest estrany castell, perquè curin les seves ferides. Allí és una pel·li bastant contemplativa, com dèiem, allí coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció. És una pel·li peculiar, és una pel·li d'aventures, sí, però també amb un discurs força pausat.
0: Ja dic aventures perquè és com la qualifiquen.
1: Sí, no, ho és, però vull dir que no és la típica trepidant de Robin Hood.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de La muerte de Robin Hood.
4: Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Soy el forajido. Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: Aquest, La mort de Robin Hood, aquesta pel·lícula d'aventures als Estats Units, ens dona pas a una altra d'aventures, basades, en aquest cas, en temes històrics, com és Magallanes, una pel·lícula feta a Portugal.
2: Sí, i dirigida per un cineasta filipí, ja veterà, 68 anys, que es diu Laf Díaz. És una pel·lícula, com també la que la dèiem abans, com l'anterior de Robin Hood, també és una pel·li contemplativa, així, pausada. És la història, efectivament, de Magallanes, el navegant portuguès que es va rebel·lar contra el poder del rei, que no donava suport a la seva intenció de descobrir el món a principis del segle XVI. Finalment, la història ens ensenya que va convèncer la corona espanyola, que li va donar suport en la seva expedició per les llegendàries terres d'Orient. El viatge, per això, resulta més esgotador del que espera, fam, motins, etc. I quan arriba a les illes de l'arxipèlag de Malàcia, Magallanes canvia d'opinió i s'obsessiona amb la conquesta, la conversió. És una pel·li que se sustenta bàsicament en el paper del seu protagonista, és l'actor mexicà Gael García Bernal, que a mi particularment sempre m'ha agradat, ara últimament feia poca cosa, i també hi apareixen, entre d'altres, Ángela Ramos, Darío Yazbek i Rafael Morales. És una pel·li, com dèiem, portuguesa, llarga, perquè dura 160 minuts, s'acosta a les 2:45, per tant, si voleu un assaig contemplatiu sobre qui era Magallanes en realitat, doncs teniu aquesta pel·li.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta pel·lícula històrica feta a Portugal i acabem aquest repàs de les 5 més importants o més rellevants que el Jordi ha considerat amb una comèdia feta a França que es diu Los Músicos.
2: Sí, estava difícil aquesta última elecció, finalment...
1: La comèdia francesa sempre...
2: Sí, sempre és una aposta bastant segura.
1: Acostuma a ser bastant segura.
2: Sí, sí, sí. Curiosament, avui, no ho he dit, les 5 pel·lícules mantenen el títol original, per tant, no hi ha problema. Les Musiciens, Els Músics, és una pel·li de Grégoire Magne, protagonitzada per Valeria Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Espinosi i Emma Rabier. És la història de una dona que vol fer realitat el somni del seu pare, que és reunir 4 Stradivarius per un concert únic per als amants de la música de tot el món. I els 4 personatges que han de tocar l'Stradivarius són Liz, George, Peter i Apolline. Són 4 virtuosos que els recluten per aquesta ocasió, però es veu que no s'entenen entre ells, no poden tocar junts, i la filla, el paper que interpreta Valeri Donzelli, doncs decideix que només hi ha una persona que pot salvar això, que és el compositor de la banda sonora, que és Charlie Beaumont, i va buscar-lo per intentar. Així potser l'argument no ens diu massa cosa, però és una pel·li que els que l'han vist diuen que és força interessant, que és una comèdia, en fet, també una mica dramàtica, si us agrada la música, és una pel·li amb una especial sensibilitat, com deia el Sergi, com ens acostumen les comèdies franceses.
1: Doncs escoltarem una mica d'aquest Le Musicien.
3: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
4: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
5: ¿Y qué vamos a hacer?
4: Su primer concierto.
6: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
4: Aún no lo ha tocado nadie.
6: Lo haré. Primer violín, supongo.
4: Sí.
7: Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto.
1: Doncs acabem aquesta comèdia francesa, Los Músicos, i també podeu anar a veure, s'estrenen, per exemple, 4 pel·lícules fetes aquí, 3 que són drama, Dia de caza, Hermanos i Ancestral, i una comèdia que es diu Nueve Lunas, però també una comèdia feta a Canadà, que es diu Amor Apocalipsis, un drama fet a Itàlia, Coses que no oblidaré, un drama fet a França que es diu Lady Nazca i una pel·lícula d'animació feta a Japó que es diu Akira, com no es podia dir d'altra manera.
2: És un remake, de fet, del famós manga, és una reestrena que està molt bé perquè molta gent aquesta pel·li l'ha vist en vídeo, per televisió, doncs és una oportunitat pels fans de veure la pantalla gran.
1: Molt bé, doncs acabem aquí amb el que són les estrenes i ara felicitem demà, si ens estàs escoltant, Victòria Abril, felicitats, fas 67 anys.
2: Sí, va néixer el 4 de juliol.
1: Jo tinc un déjà vu, que jo crec que aquest aniversari fa 2 o 3 anys.
2: Sí, ho comentàvem abans.
1: Clar, és possible, clar. Portem fent el cinema no sé quants anys. Sí. Clar, és normal que algunes coses...
2: Algunes es repeteixin, en tot cas, sempre està bé parlar de Victòria Abril.
1: Sempre hi ha oients nous i, per tant, doncs, tenen ganes també de saber de la Victòria Abril. Què m'expliques?
2: Actriu nascuda a Madrid, 4 de juliol del 59, es diu, vaja, perquè és viva, Victòria Mérida Rojas, de nom artístic Victòria Abril, va créixer entre la ciutat malaguenya de Benajarafe i Madrid. Des de petit es va interessar per la dansa, va estudiar ballet clàssic. Amb 15 anys es va encaminar finalment cap al món del cinema, debutant com a actriu a la pel·lícula Obsession, de Francisco Lara Palop. Però la pel·li...
1: De totes formes, ella es fa famosa sent una de les hostesses d'un dos, tres,
2: sí, sí, sí, exacte. Allà havia fet alguna cosa, tenia una preparació, però es guanyava la vida com a hostessa i després va...
1: Ben jove.
2: Sí, sí, joveneta, 15-16. La pel·lícula, curiosament, que molta gent no sap que va començar, que va aparèixer breument, va tenir una aparició, la pel·lícula Robin i Marian, sí, de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn, que és una de les millors adaptacions, abans parlàvem de Robin Hood, doncs d'aquest Robin i Marian de Lester està reconegut com un dels millors. Apareix també El Puente, de Juan Antonio Bardem, i El hombre que supo amar, de Miguel Picazo. Com deies, entre el 76 i el 78, per tant, tenia ja, sí, 16-17 anys, es va fer popular a l'1-2-3, amb Chichi Ibáñez Serrador. El 77 va interpretar Cambio de sexo, un paper que havia...
1: Molt famós.
2: Sí, molta polèmica, perquè l'havia refusat la mateixa Ángela Molina, la pel·li del cineasta barceloní Vicente Aranda, ja ha traspassat, lamentablement. Amb ell faria moltes altres pel·lícules, com La muchacha de las bragas de oro, del 80, Tiempo de silencio, el 86, Amantes, el 91, o Libertàries, del 96. Ha treballat, sobretot en els darrers anys, al cinema francès, també a Itàlia. Ha estat candidat als Premis César en dues ocasions i s'ha establert en aquell país, a França, per dur una carrera interpretativa en la qual, doncs, té bastant èxit. Ara fa un temps que no roda massa ja, té una edat.
1: En època, a més, va ser bastant xica al Almodóvar.
2: Sí.
1: De moltes pel·lícules.
2: Però potser no ha sigut la que més.
1: No, però bueno, va sortir un idol.
2: Sí, de fet.
1: Pel·lícules de Kika, Tacones Lejanos...
2: No ve més. També.
1: També va ser una pel·lícula que també va, en aquell moment, amb Antonio Banderas, doncs, va ser molt comentada, no?
2: La Ley del Deseo, també.
1: Sí, La Ley del Deseo, tot i que per mi... Jo vaig dir la millor pel·lícula que jo recordo de Victoria Abril,
2: que jo
1: que ho he dit sempre, és Nadia, la de nosotros.
2: Sí, de fet, mira, és l'única pel·li...
1: És un peliculón.
2: Sí, sí, totalment. La pel·li d'Agustín Díaz Llanes és l'única pel·lícula per la qual ha guanyat un Goya. Victoria Abril, sí, és d'aquelles actrius...
1: La banda sonora també, el que passa que no l'he pogut trobar.
2: És d'aquelles actrius que ha estat nominada moltíssimes vegades, des del 86 fins al 2004, concretament 9. Ha estat nominada per Tiempo de silencio, El lute camino revienta, Baton Rouge, Si te dicen que caí, Atame, Amantes, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
1: Amantes també al seu moment va ser molt...
2: Per mi és la pel·li preferida, Amantes.
1: Va flipar molt en aquell moment, tothom, ostres, va quedar com una mica...
2: Rodada a Burgos, a la catedral, amb aquella foto. Sí, Noticias de Dios, també Agustín Díaz Llanes, que és una espècie de segona part de Nadie hablará de nosotros. I El séptimo día, que és aquella pel·li sobre Puerto Urraco, dirigida per Carlos Saura, doncs només ha guanyat el Goya per Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto l'any 96.
1: Si no l'heu vista, de veritat, us recomano, veieu-la, perquè és molt
2: bona. Està a les plataformes.
1: Escolta, marxem amb una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, de l'any 1991, dirigida per Pedro Almodóvar. La cançó es diu Un año de amor, i tot i que sembla a la pel·lícula que la canta Miguel Bosé disfressat de dona, en realment...
2: No. La cançó Marisa està... Paredes, no?
1: No?
2: Ah, no, era l'altra, la que cantava la Marisa Paredes. Sí, sí.
1: És que jo recordava que l'altra vegada vam posar la de Marisa, sí, Paredes, i per tant ara he volgut posar la que fa veure que canta Miguel Bosé vestit de noia, i és, en veritat, la canta Luz Casal. Un año de amor, tot això per... esperar la setmana vinent, que serà ja el darrer programa de la temporada del Connectats i també la secció de cinema. Jordi, ens veiem llavors.
2: Que vagi molt bé. Fins divendres que ve, us deixem amb Luz.

0: Com és divendres, arriba l'últim moment del programa per repassar aquelles propostes que us fem des del Connectats. Comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa. En el marc de la Festa Major, que s'inicia avui, dissabte a les 6 de la tarda, el Drac de Terrassa iniciarà la cerca viva de Festa Major, seguit per la resta de colles protocolàries de la cultura popular de la ciutat. El recorregut començarà al Raval de Montserrat i passarà per la Rambla d'Ègara, els carrers Discla Soler, Unió i Major, i acabarà a la plaça Vella. I diumenge, al Raval de Montserrat, i a partir de les 12 del migdia, dia de Castellera de Festa Major, amb l'actuació de Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i la colla convidada, que en aquest cas serà la colla vella dels Xiquets de l'Aic.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Avui hi ha una nova proposta al Fresc Festival. Aquesta nit hi actua el cantant i compositor Alfred García, que presentarà a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura el seu nou disc T'estimo, este quiero. Es tracta del seu tercer àlbum d'estudi després de donar-se a conèixer en el concurs televisiu Operación Triunfo. El concert d'Alfred García començarà a les 9 de la nit i s'allargarà durant pràcticament una hora i mitja, que també interpretarà juntament amb la seva banda alguns dels seus temes més coneguts. Encara hi ha entrades disponibles. Dissabte no hi ha programació al Fresc, però hi torna diumenge amb teatre. L'actor Albert Triola protagonitza el muntatge El lladre de llibretes. La funció comença a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Anna. I a Badalona, quines són les propostes? Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, nou, Carme. Demà dissabte, 5:45 de la tarda, al Centre Comercial Montigalà, es farà el Peque Chef, una activitat per als infants on poden aprendre a fer receptes de cuina. I a les 8 del vespre comencen les nits d'estiu a dalt de la vila, on podreu trobar activitats teatrals, musicals i de poesia. I de cara a diumenge destaquem la jornada musical de la Societat Coral La Badalonense, que celebrarà dos concerts, un a les 12 al migdia del Cor Aurica i l'altre a les 6 de la tarda amb el cor en clau de veu com a protagonista.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines són les propostes? Víctor Asensio, bona tarda.
4: Bona tarda de nou. Demà dissabte se celebra aquí al Prat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacin per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. També dissabte, a mediodia de dissabte, hi haurà a la Cova del Foc dels Diables, on a més se celebraran els 35 anys del Pollo i els 30 anys dels músics, de la colla de músics dels Diables del Prat. I per acabar, també recordem que aquest divendres, aquest vespre, se celebra l'entrega de premis de guardons de la 43a edició del Pratimac, un popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social exclusiu per socis i sòcies. I ja per acabar, l'àmbit esportiu, el Club Platanca del Prat, que celebra demà dissabte el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Víctor. Propostes de castellà. Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs diumenge la piscina de Colobrers, recentment estrenada, acollirà el Mulla't per l'esclerosi. La jornada combinarà activitats aquàtiques, sensibilització i recollida de donatius. El moment central serà el tradicional salt solidari a l'aigua, que està previst a les 12.
0: Gràcies, Guillem. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu, participar a la Festa Major del barri de Mirassol. Avui comença a partir de les 8 del vespre pregó d'aquesta celebració de la Festa Grossa amb el pregó a càrrec del grup de Xoc Teatre al Pati del Casal a 9:45 de la nit. Cinema a la fresca, projecció de Garfield, la pel·lícula, a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. Ens n'anem a demà dissabte a les 11. Continua la Festa Major de Mirassol amb una gincana infantil al Club Petanca Mirassol. A les 7 de la tarda, concert d'estiu a càrrec de la coral L'Harmonia de Valldoreix a la Nau de Cultura. També demà dissabte a 9:45 de la nit, nit de música al claustre amb el quartet Gerard amb peces de Beethoven i Ravel. I diumenge, a partir de les 11, el Mulla't, també per l'esclerosi múltiple, a les piscines del Parc Central. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra confiança. Tornem dilluns. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.cla.

0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. Wow! PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Wow! Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors de la...

0: Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques. Però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si s'integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-lo el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec
1: i
0: que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, a la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè han venut el més valuós que teníem, que era la casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà. No? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc. No? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan tan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais. No?
0: Clar, ara parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme érem pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme. No? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu. No? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra. No? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista. No? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme, i si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig, és a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns. No? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure el barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir, és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè, clar, jo, a més, soc periodista freelance, per tant, jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot entre de 5 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar cap a mon pare i mon mare, perquè si no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas. Cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no. Molts en les condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que amb la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares, ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar, crec que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades, van visitar més de 150 empreses i fundacions, i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina, i aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
4: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, el que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres, a Xamfrà, no hi ha classes individuals, totes són participació, la participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa, fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
0: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer els nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
4: Sí, els valors, alguns valors de sempre són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, eh? Davant de l'individualisme, l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
0: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com xamfrà, en un barri com el Raval?
4: Bé, xamfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fet té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això xamfrà, òbviament té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
0: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
4: Absolutament. A xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que a xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que de prendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No, no passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
0: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
4: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
0: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
5: Tu, boja!
6: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajogudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
5: Puta!
6: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
5: La que tot ho xerra!
6: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tots riuen. Tinc por! La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
5: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolell que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combi aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa't al llit, desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanvien roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència.

0: social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista, un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breise com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabem,
2: són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
4: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
2: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilabenut i Palol de la Farga.
4: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
2: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
4: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
6: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
2: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Aixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
7: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
2: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
2: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
2: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
9: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
10: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint un

0: La lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu en aquesta zona gironina entrarà novament la Tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I el matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i en especial d'aquestes vies tallades per als incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: En aquests moments hem de parlar de quatre vies tallades i ja s'ha restablert la circulació amb una, tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis al Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la 66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i la de Mulls, la Bisbal i Calonge i Llagostera i Calonge. Hem de reiterar sobretot que no us escasseu a cap de les zones dels incendis i ja que hi ha una desena de vies de municipis afectats i a banda també hi ha molta mobilitat. Tenim una P7 amb força problemes, en concret una avaria Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i, per tant, situació aquesta tarda de divendres molt complexa. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança en pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar al trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
1: I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. Amb tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la Marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
7: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la Marinada, ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i, per tant, la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i, per tant, aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
6: A hores d'ara el foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha comparegut davant els mitjans la consellera Parlon perquè ha explicat doncs, que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
8: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria Baix Empordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir tant les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
1: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilavenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
9: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aèrics que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
1: Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
10: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
11: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
10: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
1: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
12: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
13: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
12: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
14: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
12: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
15: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 fets. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són 2 CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
1: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
17: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte Eduard Gratacós.
18: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
19: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
17: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
20: Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
21: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
20: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
22: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
20: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
1: Marc Pijuan.
23: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
24: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Ana Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu, Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat reusenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, el jugador de Catalunya, valora el partit.
8: És un partit que a tothom li agrada jugar, és un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió, tenen jugadors molt experimentats i molt bons, i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
2: I acabem amb un apunt d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiec de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
3: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
4: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
2: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
3: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
2: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
5: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
2: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
3: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
6: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
2: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
3: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total.
2: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
7: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
2: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
8: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis. Interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb especial atenció a aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali, de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que, tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660, a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i la GIB-6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control, i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
0: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la Marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
7: deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilabenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran. Bona tarda.
8: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 1:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens, concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres de distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
9: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
10: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
9: El director general de la policia, Josep Lluís Trapp, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
11: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
12: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
11: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es va dir Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
13: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
11: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
14: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica, Elisenda Eixarch, i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri i tres al cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de decenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una 20ena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
18: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
19: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que sigui la campanya de pera.
18: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
20: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
0: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 1:15 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
20: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
21: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el 5è any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per l'Abet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-la, per què no, a Calella, i llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
20: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat reusenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. I el Mollerussa ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del GIEC de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa Més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Club G4. Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
10: Bé, i què voleu fer aquests dies?
11: Anar a una piscina caribenya.
12: Dormir en un hotel del Far West.
13: Volar a llocs d'un drac.
10: Doncs tinc el lloc ideal. Wow! PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient MiQuirónSalut.
16: Cuidado a la familia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el CuBàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
6: Hòstia, comencem malament, eh?
5: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
7: El Genís s'ha cagat.
5: Avui el Genís no està, però estic jo!
6: Està el Pedro.
5: Està, hòstia, és històric,
6: eh? El Pedro, don
5: venim,
6: Pedro.
5: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
7: És veritat.
6: Oh!
7: I fent-les bé.
5: Us va agradar o no?
7: Sí, molt.
5: Molt?
6: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt. Sí, molt. Sí. Bueno, va passar molt xulo.
5: Podem començar als 57 minuts?
6: Bueno,
5: que ja els hem començat, ja.
6: Ja, els portem començats fa un temps. No?
5: Quant temps, ja?
6: Portem ara mateix 1 minut i 18. Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
5: Doncs comencem
7: concretament 55
5: minuts i els 30 segons.
7: No, 55 minuts i
5: 30 segons. Calla, hombre.
7: Ai.
6: Comencem?
5: No.
6: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.

0: Catpuntcat Notícies.
1: Bon dia, bona hora mateix. Martí?
2: Vale, no, una cosa. És una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
1: Zero. Però el Joan té un pròtip. I és el pròtip de l'ordinador.
2: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
1: I
2: el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
1: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalusia.
2: Oh, som-hi amb aquesta brometa.
1: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
2: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
1: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
3: El Partit Popular.
1: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
2: Can Cuello.
1: Can Cuello, exacte.
2: Can Cuello.
3: Can Coll.
2: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
1: Can Cuello, claro.
2: Segona notícia, ha vingut el papa!
1: El papa!
2: Per si no us havíeu enterat.
1: Per si no us havíeu enterat, el papa...
2: El papa americà, no?
1: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
2: Primer Espanya i després Catalunya.
3: No enterar-se seria greu, eh?
1: Exacte. I ha vingut el papa, vale? I el papa anà a la Sagrada Família.
2: Ai, a Montserrat.
1: A Montserrat. Allà a Brian.
2: A Brian. I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
1: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
2: En cotxe, amb el papa mòbil.
1: Ai, el papa mòbil. Ai.
2: En el papa mòbil.
1: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
2: Això és el que ha dit ell.
1: Això és el que diu Txema Vallès.
2: Passarà? Potser sí, potser no.
1: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament, ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més servei de la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloret. Pimba, amb l'MD.
2: I diners per cultura, no n'hi ha.
1: La residència Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 2.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
2: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
1: Espera, un moment. Ara ve.
2: No, és que... Ja festa, o sigui, ja és festa major perquè han penjat ja a falta de
1: espera.
2: Quasi 17 dies.
1: Podem continuar amb...
2: a falta de quasi 17 dies per festa major i han penjat les banderoles, tio.
1: Podem continuar amb les notícies?
2: És que em sembla 19
3: dies.
1: Un moment.
2: No, 19 dies.
1: Continua, Txema Vallès, no.
2: Sembla. Estem a 11.
3: És el 25.
2: És el 25. 19 dies, complicat.
3: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
1: Hòstia, fotrà a comptar en antena.
2: 19, no. 9.
3: 19?
2: 9.
3: No.
2: Visca les mates, venim del
3: Xixó. Joan, 9 o 19? Joan, 9 o 19? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
1: Que no ho
3: 10,
1: sé.
3: Eh? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
1: 25?
2: Què?
1: Txema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
2: Uau, notición.
3: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
1: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
2: Bueno, pues espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, por ejemplo, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple.
3: Bombazo.
2: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
0: Cugat.cat, notícies.
1: I això ha sigut la bomba del partit.
2: Jo ja m'he anat a dormir.
1: Sí. Següent titular, a biblioteques. Bueno, és un altre gran tema de la setmana.
2: Espera't. El mateix que dèiem de cultura al carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
1: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
2: Vale, una cosa.
1: I bàsicament l'Ajuntament acusa... la biblioteca... joder... les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que, bàsicament, les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
2: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la SELE, vale?
1: És veritat, selectivitat.
2: Em va dir, bueno, Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de... Sóc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
1: Ah.
2: I l'Ajuntament va dir... Bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius... Ah, pues vale.
1: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno, és
3: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
1: Però que s'ha ajuntat tot, és a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
3: El papa!
1: S'han ajuntat les vagues de biblioteques, és a dir, ha sigut històric.
2: Els de metges, també.
1: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
2: I les dels estudiants?
1: També.
3: Ah, sí?
2: Hombre, ben fet.
3: Vaga
2: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna així.
3: Quan?
1: No, els de les unis no.
2: A les unis no, però jo sí. Jo no estic a una unitat.
1: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
2: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
1: Sí.
2: És que una mica més hi està picat amb cua en mèdia.
1: Home, no, això jo crec que no hi ha. Però... Jo crec que això ja no, eh?
2: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
1: Atenció!
2: Titular. Bombazo!
1: Te'l
2: tiro...
1: Tira'l.
2: No, que no vull que caigui al terra.
1: Tira'l.
2: Ai, vaya pista.
1: Que no es pot tirar baixa.
2: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
1: Senyores i senyors...
2: Torners del Globus...
3: De Cugat Mèdia.
2: Per Festa Major.
1: Amor!
2: Estupendo.
1: Un any més, tirant globus. Gràcies.
2: I tirant merdes, també.
1: Tirant merda, també.
2: Al final és l'únic que farem.
1: Per aquest any, novetats... No hi haurà emissió en directe.
2: No. No hi haurà YouTube.
1: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... o sigui, jo...
2: Bueno, això no es podia dir encara.
1: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre. Ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Mèdia tinc un apartat postal.
2: Que, de fet...
1: Podeu passar el que vulgueu.
2: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
1: De moment...
2: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
3: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
1: Sí, si algú vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
2: I els comentaristes també es poden patrocinar.
1: Exacte,
2: eh?
1: Els comentaristes tindran poders especials.
2: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
1: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
2: Tinc un altre. I un últim.
1: Tira'l.
2: Ojo.
1: Ojo, piojo.
2: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí, que no és el torneig de globus.
1: Sí. Sí, senyors.
2: Però això... I ja ho rebreu més endavant.
1: Comencem.
2: El què?
1: Ara mateix. A la nova secció.
2: Històries absurdes.
1: Històries absurdes
2: de Pedro.
1: Hola, bona tarda, Pedro.
2: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
3: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
2: Ara, treu-lo.
3: Ara el trauré, un moment, sisplau.
2: Ah, vale.
3: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Història absurda és el que no vol saber...
1: Mireu com sona el guió. Mireu.
2: Sona moltíssim.
3: El que no vol saber... Quan no vol saber.
2: Perdó, torna-ho a dir.
3: El que no vol saber...
2: Quan no vol saber. Perfecte.
3: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment, abans. Martí, què tal, bé?
2: Estic molt bé, la veritat.
3: Que bé, molt bé. Sí. Joan, tu bé?
2: Perdona, volia seguir parlant, eh?
3: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
4: Hola. Hola, buenas.
2: Perdona, qui ets?
4: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
2: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien? ¿No? Porque crec que
3: Fernando
2: té la gola
3: Simón,
2: una mica...
3: ¿usted está bien?
4: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
2: Y... Escolta, abans d'això en sis, ens hem de preocupar més per l'antivirus?
4: L'antivirus...
2: No, l'antivirus.
4: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
2: ya no estás enterando.
4: Ahí se ha quedado.
2: Perfecte,
4: Dios, molta gràcies. Dios te oiga, hijo. Venga.
2: Venga, adéu, adéu, adéu. Dios. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
1: I per què no?
3: Sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
2: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió, no té res.
3: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
2: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
1: Molt bé.
3: Molt bé, he acabat d'escriure.
2: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
3: Primera història absurda.
2: Vols que passem a la tertúlia?
3: Sí, passem a la tertúlia, nois.
2: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
1: Què és això, tio? No, això... Sóc conscient que
2: passem a la tertúlia.
1: Sóc conscient que això és
2: passem a la tertúlia.
1: A veure, Martí.
2: Ah, no, de fet tinc una notícia.
1: Oh!
2: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
3: Ole, ole, mi niño.
2: Ole, tu, machote. Ole. No, però en sèrio, o sigui, el Cruïlla, pel qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bro dels bros, sí?
1: Que és, els companyers.
2: Els bros. Companyers, els bros. No, bro dels
1: bros. Brous, els caldos.
2: Bro dels bros. Broustons. Bro dels bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
1: Però la Guàrdia. Guàrdia
2: sí,
1: Urbana.
2: Efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
1: Collons.
2: Vale? Està molt guapa, sí? I el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
3: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
2: Llavors, espera, acabem de parlar d'això.
1: A la palabra del papa.
2: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
3: Sí o no?
1: Ah, bo, sí.
2: Bo, vale? Sí. B, i O, amb un palito.
1: Jo feia pa. Jo
3: no hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
2: Sí.
1: Jo feia arts marcials.
2: Sí, era un panda, per això es diu es Kung Fu Panda. Es diu bo.
3: El panda es deia bo,
2: però
3: no?
2: Es deia po, po. No bo.
1: Ai, quasi.
2: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
3: Vosaltres sou els castellers?
2: Bastoners de Sant Cugat.
3: Ah, vale, vale.
2: No faig castells, espavila.
3: Bueno, no sé, fas tantes coses que...
2: Espaviling. Llavors, Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis, com a convidats, com a artistes,
3: uep,
2: dos dies amb entrada pagada. Gràcies, Pedro. Molt amable.
3: Bueno.
2: Papa de Roma.
3: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
2: Sí.
3: Molt maco.
2: Saps que no vaig veure?
3: No.
2: La Sagrada Família.
3: Ostres.
2: Perquè estava de recuperacions.
3: Pues això és criminal, tio.
2: Bueno,
3: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual, eh?
2: Jo ja ho veuré, eh?
3: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, eh? O sigui, va ser pell de gallina al màxim.
2: Gallina de piel.
3: Vale. O sigui, va ser, lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que
1: ni va superbo. Què habla de papa? Home del papa. Home del papa la tertúlia, no? Que habla de papa.
3: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
2: Bueno. Primer tertúlia.
3: Vale.
2: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, sigui, quan va arribar...
5: A la catedral.
2: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
5: Amb avió, vale, amb avió, sí.
1: Iberia.
2: L'estaven seguint amb el Fly Radar i
1: tio, bueno, i de fet el tenien ja ben dos cases, no? Acompanyant-los.
2: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que jo aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada al... A la missa que hi ha gegant que van fer al...
5: A la Sagrada Família?
2: No, a l'estadi.
5: Bueno, no era una missa.
2: Bueno, no sé què era.
5: Una trobada.
1: Montjuïc.
2: Montjuïc. L'estadi Lluís Companys, que, per cert, des d'aquí ja vam tindre la setmana passada el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui... Senyor 3CAT.
1: La Corpo.
2: La Corpo pels amics.
1: La Corpo de veritat, no aquesta.
2: Ojo.
1: La veritat. Ojo.
2: Si el Papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
5: Facto.
2: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts, Tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
5: Jo crec que 3CAT no té un duro.
2: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
5: Què és allà?
2: Que era tot gratis. Una festa dels súpers 3.0.
5: Això quan va ser?
2: Fa un cap
1: de setmana.
2: Ah,
1: però tu vols la 2.0, no?
2: Jo vull la 2.0. Bueno, jo vull la original.
5: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
2: Jo vull la original.
1: Mira, jo crec que...
2: Ho vull tancar així, tio, ho vull tancar.
1: Mira, jo crec que allò està en història de Catalunya que no és replicable.
2: Sí, perquè factors. Si tu fas una festa, remember, dels 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la família dels súpers.
1: Ja, però estava ple de nens rates.
5: Ja, però els nens ara no veuen a la família dels súpers.
2: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res, però els hi dius...
5: Bé, Messi.
2: Del 2000 al 2017... Tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
5: no,
2: és que clavat.
5: No.
2: A tu et diuen.
5: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos...
2: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana. I tu pots anar gratis i vas.
5: Ah, bueno, gratis.
2: I tu també, i jo també, i tothom.
1: A veure, també t'he de dir
2: que... Jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, clar, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers, hi anirien.
1: Que potser és perquè som nosaltres, però...
5: Martí, el promotor...
1: Les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèl dels collons... potser no és la cosa que més
2: sí,
1: faria.
2: És gratis. Què més vols?
5: Ja, però Martí,
2: una festa de la
5: cosa dels nens és que tenen...
2: Plan, però que no tenen jo no t'estic dient que vingui els infants. Jo t'estic dient que vinguem nosaltres.
5: Sí. Jo crec que no cria tant l'atenció. Però què faríem
2: els
5: allà?
2: Actors, no, els actors que tornen 20 anys després, nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3
1: que el senyor Pla,
2: fent remembering.
1: Que el senyor Pla una mica més de la Palma. O sigui,
2: el senyor Pla té 65 anys.
1: Està a les últimes, ja, el senyor Pla. No, ja estava a les últimes, a la sèrie.
2: No, té 65, té 55. Es diu Domènec.
1: Domènec. L'avi Domènec.
5: El Domènec.
2: No, es diu... No. Però es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
1: Ah? I què?
2: No ha dit res. I ens va deixar en visto.
5: No.
2: Com el...
5: Bueno, però a un email no saps com si es deixa en visto o no.
2: Va ser per Instagram.
5: Ah...
2: Què posa? Visto hace...
5: 3 meses.
2: 6 setmanes. I tu, gràcies. Ah. Gràcies, molt amable. Bueno, senyor 3CAT, sisplau.
1: Tricat.
2: Tricat. Espavileu.
1: 3 gats.
2: A part,
1: 4 gats, ja no, ni 4 gats,
2: ara,
1: ja són 3.
2: Ara t'he de dir, ara són 3 gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
1: Evidentíssimament, tata.
2: Volem la festa dels súpers.
1: S'ha picat.
2: Bueno, quants minuts de programa?
5: Bueno, veureu el Mundial, penya, o no?
1: Va, mundial.
5: S'ha de treure el tema.
1: Vale, anem a veure quins partits... Vale.
3: Avui, Mèxic, Sud-àfrica, eh? Ojo.
2: No,
3: a les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh? Moment, sisplau,
2: moment. Vale, això és molt important.
1: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
2: Fa 15 anys...
3: Ojo, estira el dato.
2: El 2010...
3: Ojo el dato...
2: També va començar un 11
1: vale, pere, pere,
2: del 6
1: pere, pere.
2: Del 2010. Un moment!
1: Pere,
2: ho dic jo.
3: Casualitat?
2: Ho dic jo.
3: No ho creu.
1: Espera. Espera. Un moment, que necessito música. Espera.
2: No, jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
3: Molt bé.
2: Estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
1: Aguanta-la, Martí.
2: Vale, moment. Avui...
3: Tenim.
2: Avui, 11...
1: Dóna'm un segon.
2: 11 del 6 del 26.
1: Dona, pera.
3: Comença el Mundial!
2: Un moment. Deixa'm parlar.
1: Un moment, Martí. Un moment.
2: 11. Estic repassant el que ja he dit.
1: Un moment. Un anunci de 6.
2: 11.
1: No, pera.
2: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo. Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
3: És conya?
2: No.
3: És conya?
2: No. Aquest Mundial, què comença?
3: Mèxic-Sud-àfrica.
2: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
1: Oh!
2: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
1: Ho estem sentint.
2: Un momentet,
3: és el moment.
2: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
3: 3.
2: 2026. Quants anys tens ara?
3: 18.
2: Suma-li 19 perquè és,
3: vale,
2: és l'any
3: sí,
2: dels 19.
3: Sí, el 14 fa 19.
2: És l'any dels 19.
3: El 14 de juliol, sí.
2: El 3, si tu el multipliques per 3...
3: No.
2: 9.
3: No.
2: Efectivament. De nou.
3: No pot ser.
2: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
1: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
2: Jo crec... No, i ara en seriós. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
3: Martí, fora de l'estudi.
1: Get out!
2: Estic d'acord. Que ens salta el copi.
1: Oi!
2: Ens hem emocionat una mica massa, ja.
3: Jo crec...
2: Ah, no!
3: Jo confio que guanyarà.
2: No, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
3: no!
2: El Madrid ve de dos nadapletes.
3: Campeones, oe, oe, oe.
1: Tortuga ninja, jovenesa.
3: El dictador.
1: Ara, Mourinho dictator. Martí?
2: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh?
3: No tens més pactos, Martí?
1: El Barça, aquest any, jo crec...
2: Guanya la sisena.
3: El Barça... O Espanya?
1: A Barça.
3: Ah, vale.
2: De fet, et diré una cosa més.
3: Quina?
2: I molt important.
3: Quina?
2: El Barça
3: sí?
2: Guanya la cinquena i la sisena.
3: Què? Cinquena què?
2: Cinquena Champions femenina.
1: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
2: Segona consecutiva.
1: Les noies són molt bones.
2: I la sisena masculina.
3: Després de 12 putíssims anys...
2: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
3: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
1: Però estic canviant de música perquè...
2: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
3: Sí.
2: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
1: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel futbol.
3: No.
1: Pel futbol.
3: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o que, amb Curaçao?
1: Curaçao.
2: No.
3: Molt jo... bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo Messi.
2: Saps
3: molt
2: amb
3: bé,
2: qui
3: guai.
2: Vaig?
3: Amb qui?
2: Amb la selecció... de Catalunya.
3: Vale, molt bé.
1: Alineació de la selecció de Catalunya.
2: Posa els segadors.
3: A la porteria...
2: No, no, segadors no.
3: A la porteria, rodejat de troncs. El caga, tio.
2: Espera, és el tio, no el caga, tio. És que ja vam treure...
3: No, és un nom carinyós.
2: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
3: És un nom carinyós.
2: El tio es diu tio. El caga, tio...
1: És l'acció.
2: Ara.
1: Cagar el tió. Posa,
2: això és com el pam tomàquet.
1: Que
2: els castellans diuen pam tomaca. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
3: Alineació de Catalunya.
2: Però un moment. Bueno, okay. Que estan dient Catalunya, tito. Ah, que no han dit ni la primera paraula.
1: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
2: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
1: Vale. Porter.
2: El tió.
1: Defenses.
2: Vaig amb un 4-4-3.
3: Uep! No, si no existeix. Si no existeix, cap de suro. 4-3-3.
2: 4-3-3,
3: o 4-4-2.
2: 4-3-3.
3: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
2: M'és igual.
3: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
2: 4-3-3,
3: vale?
2: 4-3-3, a les dues puntes, d'extrem...
3: No, laterals.
2: Doncs laterals, poso a la Moraneta i a la Verge Maria de Núria. Al centre poso
1: Puyol.
2: A dos cracs.
1: Cracs.
2: No.
1: Craquista.
2: No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
1: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar un.
2: De davanter quan et toqui.
1: Vale.
2: Marc.
3: Márquez.
2: Marc. Al 93.
3: Marc Gasol.
2: No.
3: Marc Márquez.
2: Marc Márquez i a l'altre costat.
3: Jo hagués ficat els germans
2: Márquez.
3: Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més a
2: espera tu momentet,
3: central.
2: Espera tu momentet. Espera
1: un moment, que queda.
2: Espera tu momentet.
3: Queda,
2: què queda, Joan? Centrals.
3: No, centrals és els Márquez.
2: No, llavors
3: hagués ficat els Gasol.
2: La part del davant,
1: vale,
2: o sigui,
3: els
2: mitjans,
1: davanters.
2: No, mitcentres. Davanters, espera't.
3: No teniu ni idea, tio.
2: Centres, mitcentres, el que sigui.
1: Centre
2: extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerre. Un de la CUP.
1: Ariadna Sierra.
2: Me sirve.
1: Extrem centre.
3: Sí, punta.
1: Jordi Pujol.
2: I l'altra punta, perquè són... no, són tres. Va, és igual. Posarem un de recanvi, vale?
1: Vale.
2: Extrem centre, des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar, davanters. Comencem amb la dreta.
3: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir, heu dit extrems
1: no.
3: I punta.
2: Bueno, doncs és igual, aquests eren del mig, jo què sé, els davanters.
1: Els mig.
2: Els de davant. El falso, no? No sé com
3: no, el punta.
2: El punta.
3: Però era,
2: el punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
3: No, el Rafinha és extrem.
2: Va, pues això.
3: Extrem.
2: Ah, pues l'extrem.
3: Esquerra.
1: Extrema dreta. No,
3: extrem esquerra.
2: Vale, no, Rafinha. Una cosa. Jo estic dient.
3: 4-3-3.
2: Vale, pues el primer.
3: De davanters.
2: De davanters.
3: Extrem dret.
2: Vale, pues extrem dret. Posarem...
3: Però ja ficat la Sílvia Oriols.
2: Que no, que aquí és el centre, cago un dent, a veure si escoltes.
3: És que...
2: Extrem dret. De davanter posarem a un històric.
1: Ep.
2: A un historiquíssim...
1: Titan.
2: Megadolonte, que pesa 5 tones.
1: Atenció.
3: Sagrada Família.
2: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
3: Aquests carrilegen molt, eh?
2: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
3: Prou. Seleccionador. Seleccionador. Vale, puc?
2: Els, de, els suplents.
3: Rodalia Renfe. Està lesionat. Està lesionat.
1: Vale. Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon. Molt bon suplent.
3: Bon suplent. Bon repulsiu. Per fer un bon canvi.
2: M'agrada. Sí, bon suplent. Següent.
1: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
2: Jo tinc un suplent.
3: Jo també tinc un altre.
2: Jo tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
3: Jo tinc un altre, jo tinc un altre, sisplau.
2: A veure, a veure.
3: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana, Balcònic a Platja d'Aro.
2: Va, dos últims.
1: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
2: Un últim, un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
3: I Florentino Pérez.
5: Seleccionador?
2: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
3: Un
2: aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
3: Des dels vostres cotxes.
2: Vale, jo el que em pregunto és, aquí, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
1: Demà, no. Bueno,
2: quan, el, sonant... quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge?
1: Divendres a les 8 de la tarda.
2: Bon cop de fal.
1: Jordi Pujol.
2: No, escolta una cosa, saps què posaria també, que no ho hem dit?
1: Què?
2: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
1: No.
2: On fan la Patum.
1: Està la Berga.
5: No, però jo posaria...
2: I tant.
1: Camp, plaça Sant Jaume.
2: No.
1: Sí, sí,
2: no,
1: sí.
2: No, no, no, no. Plaça Sant Pere de Berga. Hi caben 6.000 persones...
1: amb 20 metres quadrats.
2: 20 metres quadrats. Què més vols? Ai, mare meva. Escolta una cosa, què tal, vosaltres? Com aneu de festes?
1: Partim-me el cul.
2: No, de festes, dic.
1: molt bé, la veritat.
2: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
1: Ah, alguna barbacoa així, tontorrona.
2: No, de festes. Plan, sí. La típica festa de jueves universitario.
1: Juernes. Ah, juernes, sí. Juernes. Sí, sí, sí, sí.
2: Li diuen juernes?
1: Juernes, clar.
2: Juernes. I tu, Pere?
5: Zero.
2: Ah, que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet... Recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapaloréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
1: Ara,
2: pues,
1: jo espero que no, eh?
2: Tu, el de França,
1: jo us he de dir una cosa.
2: Que, un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
1: Johan.
2: O el Gordo.
5: O Juanito.
2: El Janis es diu Chenis o el Jani Maligna.
5: Correcte.
2: I jo em dic Martí, Martini o...
5: O Martínez.
1: O nen autista.
2: O, no, home, no.
1: No, o, perdó, perdó, perdó.
2: O subnormal.
1: Sí, subnormal, això sí.
2: També, potser, també. Potser
5: 18 minuts de programa.
2: 18, espera, no.
1: Una cosa, nois.
2: Boig,
1: portem. Sabeu com són les festes universitàries?
2: No.
1: Així.
6: I tu comportes la patrulla.
7: Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I en tots és un pòssim de M.
1: I festa, noi.
7: Què és M?
2: La cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval el 2026.
1: No!
5: Com està?
2: Està rebentadíssim.
3: Està petat, no?
2: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal... De Patum.
1: La Patum. La Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
3: La Patapum.
2: O sigui...
1: És la Patapum!
2: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que
3: Cubata estàndard, no?
2: Exacte. Cubata estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat costen 5 i són cubatetes de merda.
3: Ja, ja, ja.
1: No, no, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
2: No estem fent aquí publicitat.
1: No, ho sento. Pip, pip, pip, pip, pip.
2: Vale. No, bé, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
3: Al teatre?
2: Al teatre, no a teatre.
3: Ja, ja, ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
2: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
1: 5 vegades?
3: Jo crec que és 0, eh?
2: Està bé, està bé. Està bé, 5.
1: La mare que em va matricular.
2: 5 sense, no, sense tindre cap...
3: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser música?
2: Inedito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
3: Ah, doncs diverses vegades, sí.
2: Diverses vegades, molt bé. Joan?
1: Jo, la veritat, necessito prendre'm el meu temps per respondre aquesta
2: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
1: No. No.
3: Teatre, auditori, consideres teatre?
2: Sí, vale, teatre, però sí, auditori, diverses. Emma Vilarsau, per exemple.
3: Diverses vegades.
2: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau.
3: Això sembla.
2: Ho sabeu?
1: Qui és l'Emma Vilarasau?
3: No ho sabia, però...
2: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
3: És el nom de l'auditori. No? Sí. Teatre Auditori Emma Vilarasau.
2: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
1: No.
3: Sí, jo també tinc fred.
1: S'està de conya, s'està de conya.
2: Tinc molt fred, eh?
3: Sí.
2: Ara tinc fred. M'està
1: agafant. Que no.
3: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
2: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
3: Ràdio Nocturna.
2: Ah, no, l'Eclipsi no, com es deia?
3: Crims.
2: No. Sí, l'Eclipsi. L'Eclipsi, que els hi tanquen els ulls.
1: Sabíeu què?
3: Ah, no.
1: Sabíeu què?
3: No.
1: Voleu una proposta de la SEL?
2: Sí. Passem al meu concurs.
3: Podem mirar les correccions de la SEL?
2: Podem passar al meu concurs?
1: No. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
2: No.
3: Oh, proposta indecent.
1: Mireu.
3: És que he tancat la llum i el Joan ja...
2: Està anant més ràpid, perquè si no els nostres oients...
1: No, home, no, però si són...
3: Però si han marxat fa mitja hora.
1: Ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit...
2: Portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
3: El copi. Voy con boina como Birmingham.
2: No,
3: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
2: No, parlem de Tim Payne.
3: Sisplau. Tim Payne. La cabra, és la cabra.
2: És la cabra,
3: és la cabra absoluta.
2: Va parlar...
3: És el coat.
2: Va enviar un vídeo parlant castellà.
1: Poso l'himne de Curaçao?
3: Sí, poso l'himne de Curaçao.
1: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar
3: l'himne... L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
2: Què? Però si això és un tràiler d'una pel·li.
1: Calma.
3: No, això no és. Mira.
2: És un tràiler d'una pel·li.
3: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
2: Perquè estem veient sardanes.
1: Cuida'l. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
2: S'ha desconnectat.
3: Himne, us ficaré la nova versió
2: Pedro,
3: de l'himne.
2: Però vés allà i busca-ho. Vale. Mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
1: Sí, parla.
2: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional... una cosa, el copi.
3: L'himne de Curaçao.
2: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copi. Escoltar els himnes.
3: Va.
2: I fer un rànquing.
3: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
2: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
1: Tu per què no?
2: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
1: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Letra, talibanes.
2: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
3: Però no en salta el copy?
2: No, amb himnes no.
3: Ah, no?
2: No.
3: No,
2: no tenen copy.
3: Ah, no ho sabia.
2: Tenen copy de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada... O alguna cosa així, o què? O carne, assat, o empanat...
1: Verdista. Escolteu.
2: Vinga, va.
1: Escolteu, eh? És Molt sardana, en plan.
2: És sardaneta, eh?
3: Això és argentina?
1: Sí.
2: M'ha recordat una mica Star Wars, al començament.
3: Leo...
1: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
2: Vale, posarem ara l'himne...
3: De Cabo Verde.
2: No.
3: Sisplau, una mica de seriositat.
2: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
5: És veritat.
2: Que és el primer partit.
1: Himne de México.
2: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir, té lletra.
1: Té lletra, és veritat.
2: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo.
3: La meva família és de Mèxic.
2: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
1: D'agafar el fusell i...
2: No. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
1: L'himne de Sud-àfrica.
2: Sud-àfrica.
3: Samina.
2: Bueno, va ser l'himne del 2010.
1: Espera, un moment.
3: Fiquem l'himne del Mundial.
2: No, un moment.
1: No, però si
3: és millor que aquest que això.
2: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
1: Sí.
2: Home.
1: A veure.
2: Posa l'himne.
1: Dios bendiga África.
3: God bless Africa.
2: Sona com si estiguéssim a una pel·li dels anys 50.
1: Potser és que la qualitat és la que és. Vale, anem a posar una altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
2: Himne de Qatar.
8: Aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
2: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
1: El llegat que ens ha deixat aquest home.
9: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
10: Sí, es que me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
11: Actualmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos.
2: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
1: Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
2: Ja toca?
1: Sí. Yeah. Bueno, minut 43.
2: On surt el temps?
1: Pues, on surt el temps?
2: Fot-li.
1: Fot-li que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
2: Fot-li que és de Reus.
1: Pues vinga, senyors,
3: Reus.
1: Comencem
3: Reus
1: amb...
3: Reus en el Curaçao.
1: No. Fora.
2: Bueno, va, fot-li.
1: El Joan té traumes amb Reus.
2: Fot-li.
1: Què?
2: Que em busquis les gralles de Castellers, llavors.
1: Ah,
2: perquè...
1: vale. Tu ho faig jo.
2: El toc
1: de gralles. No tens auriculars? No passa res, estic jo.
2: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que heu... Silenci.
1: Ja les tinc.
2: Silenci.
1: Perdó.
2: Vale. Avui, ja que heu
1: toc
2: vist
1: de Castells.
2: Que... Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades puta mare, no. Això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... A preguntar què és això i tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A no, part, sí. A part, vale, no, els gegants sí que és una secta.
0: No.
1: A part, els bastoners, a part, no, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, però les colles de castellers són però els càrtels més grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
1: Epa! S'havia de dir, orgies. Hi ha...
0: Hi ha de tot. És igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera, anunci del ID4 a Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: ja, tio, això. Però és que no es podia.
0: Vinga.
2: És això?
0: No.
2: És el nou disc de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago en l'ou. Ara sí.

0: com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, potser
1: pots posar,
0: la Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis.
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Top 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
2: Bueno,
1: Catalunya,
2: foc i per
1: Catalunya
2: cagar, plan,
1: és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Bé, diables, també. Però és que és el mateix. Diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses. Tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo al meu final, al meu preciós final, i després ho feu vosaltres. Lògicament, top 1, Catalunya. Top 1, Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, eh? És, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
3: Sentimental.
1: Jo sé. Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé, aquest ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta bona visitat.
1: No, top 5.
0: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça... em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Home, sí, sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Escolta.
2: Què és això?
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça...
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors!
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió en reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, ja m'he deixat una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric.
0: Has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa parla català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent, també.
1: No, calent no, però em va posar com molt content, perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, ¿eh?
0: ¡Antonio!
1: No Antonio.
0: Antonio María.
1: Televisión, la 1. No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I. Perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí. I no va a Gaudí. Perquè el va atropellar un tramvia. Avui m'han enterat que... No va morir d'atropellat del tramvia.
0: Per què hem de parlar d'atropellament de Gaudí amb els salvadors de fons? és que no em sembla graciós, saps?
2: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui m'he enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriòtic.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'ha de cine, saps? Que vas allà, et veuen allà...
2: L'Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro...
0: Hòstia, perdó.
1: Però molt
0: perdó, Ian, ho sento pels ulls.
1: Bueno, quants minuts queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesant. És increïble, això us heu de veure aquí.
1: Quants minuts queden?
0: Us queden aproximadament... 2 minuts i mig.
1: Bueno, doncs, pues, Pedro...
0: Anem a copiar el programa.
1: Sí, sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
2: ¿Qué?
1: Tu voldries fer temporada sí?
2: Jo sí.
1: Cinco por el culo traínco.
0: Sí,
1: venint dos programes a l'any.
2: No, però l'any que ve estaré per aquí.
1: L'any que ve estaràs... Oh!
2: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
2: Si tot va bé, sí. És. Potser
0: Joan,
2: va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu
0: vas dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. No, i una altra coseta.
2: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden un minut i mig, pot ser, més o menys.
0: 1.45.
1: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes.
1: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al torneig de globus i ja està.
0: Toma.
1: I visca el Barça i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
1: I adéu.
2: I visca el Mundial.
0: No, encara no, nois.
2: No, i visca Sant Cugat. Conxa. I visca Cugat.
0: Teniu
2: Mèdia.
0: Uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
2: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández. Gràcies, Cristina Mur. Gràcies. Sí.
1: Uri.
0: Un tribut
1: Jessica.
0: A la Sílvia.
1: A la Sílvia
0: que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat, ha deixat Cugat Mèdia. A la Jèssica.
2: Perquè què ha anat a fer?
1: Res, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veia Sílvia Ferrer Cugat Mèdia,
2: ha deixat
1: el grup. No! Portàvem
2: tants
1: anys!
2: La policia!
1: No, ho vam deixar! No.
0: Una grande. Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
2: Adéu.

0: Pues és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5, com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportiva, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Estimats parroquians i parroquianes, tortugos i tortugues, m'he posat aquí davant del micròfon perquè des que em vas posar per primera vegada davant del micròfon no sé fer una altra cosa. Des d'aquella vegada que en Xavier Fornells em va donar l'oportunitat, ara ja fa 24 anys, des de que he tingut la companyia de Josep Maria Elvira, de Jessica Sotodossos, des que tenia el caliu d'en Fabri, d'en Pere Païssa, doncs la veritat és que no sé fer una altra cosa. I agafo el micròfon perquè mai saps quan el pots tornar a agafar, oi? Ara estaré una temporadeta fora. Estaré una temporadeta descansant i per això me'n vull emportar uns quants rocs i algun que altre blues, perquè els necessitaré. Els necessito. Com sempre he necessitat la música. Així que, estimada parròquia, comencem.

d'una cançó podem fer moltes coses, oi? Peter Lugan, el teclista d'aquesta formidable banda de Chicago, després d'assistir al Festival de Woodstock, volia fer una cançó digna, digna per la banda de Chicago. I es va obsessionar, i va agafar la nit, i tractava de trobar uns acords que vinguessin bé. Però no hi havia manera. Ell mirava el rellotge obsessivament i deia: falten 25 o 26 minuts per les 4 i encara estic aquí tractant de compondre un parell de notes. Fixeu-vos, 25 o 26 minuts cap a les 4, 25 or 6 to 4. No calia buscar massa, oi? No calia buscar massa.

I mira, són, és una d'aquestes cançons de les que jo anomeno que m'ajuden a posar-me les piles, una cançó que me'n vull emportar tots aquests dies fins al setembre, una d'aquestes cançons que necessitaré. Us ho ben asseguro que necessitaré. Però sobretot, sobretot, necessitaré molt de rock and roll. I tant que sí.

Ai, pensava una cosa que em deia Cinti, que al principi, quan es van conèixer, no li agradava Led Zeppelin. Feia massa soroll. Era buf. I ara resulta que aquesta cançó, Rock and Roll, és una de les seves, com diu ella, preferides del món mundial. Doncs, us l'he ofert tantes vegades, però ara la necessito també jo. També la necessito cada dia sentir-la, me l'emporto, me l'emporto. La fico dins del sarró. Com també ficaré dins del sarró aquesta cançó tan poc injustament coneguda dels Beatles, One After 909.

És una cançó que van composar el 1963, però no els va cabre en cap dels àlbums i es va quedar oblidada, mira, i la van desenterrar en el concert del Terrat. Quines coses, oi? També, cap al Sarró, me l'emporto. Com també m'emporto, jo quan era adolescent adorava a 10 Years After, adorava Alvin Lee. Ara no sóc adolescent, us ho ben asseguro, però segueixo adorant-lo. També m'emporto una de 10 Years After, Choo Choo Mama. Aquí la teniu.

Fou el meu primer Guitar Hero. Alvin Lee, joder, com se'l troba a faltar. Mare de Déu. Un altre que em poso al serró i que me l'enduc fins al setembre. Ja us la tornaré. Com aquesta de Status Quo. Oh, com m'agradava Status Quo. Avionet de paper.

Això ho compartíem amb Josep Maria Elvira, la passió per status quo. Josep Maria, siguis on siguis, va per tu. I també m'enduré a Eric Clapton, per si en algun moment em vinc avall, que ell m'ajudi a esperonar cap amunt. Li dedico aquesta cançó a Big Mama, a Montse Prat de Sala. I'm Tore Down, Eric Clapton.

una manera molt especial de dir que em vinc avall, com ha fet Eric Clapton amb aquesta cançó. I us ho ben asseguro que ho estava passant pitjor, molt, molt pitjor quan la va gravar. Un altre desig. Stay with me. Quedeu-vos amb mi. No hi ha cosa més important que passar els mals moments acompanyat. I aquesta cançó se la vull dedicar amb tot el meu cor a Cinti. Stay with me, faces.

Era en Ronnie Lane al baix, Ian McLagan als teclats, Kenny Jones a la bateria, Ron Wood a la guitarra i Rod Stewart a la veu. Josep Maria Elvira em deia, quan sigui gran vull tenir una banda com aquesta. Jo també, de veritat, jo també. Bé, una altra cosa que també m'ho enduc al serró perquè us puc assegurar que no penso rendir-me. No surrender, Bruce Springsteen.

Ho juro que no era la meva intenció pronunciar el nom de Bruce Springsteen de la manera que ho fa Feijó. Aquí m'ha fallat un munt de coses. Ja em tocarà purgar-les, ja. En fi, sense rendir-se. Exactament sense rendir-se. Això és el que jo em comprometo. I també el que demano és dignitat. Sempre, sempre dignitat. Versió de Joe Cocker.

Dignitat. Això és el que hem d'exigir sempre, dignitat. No se'ns pot arrabassar la dignitat mai. Una cançó de Bob Dylan en versió de Joe Cocker. A veure, he dedicat a Big Mama, he dedicat a Cíntia, he dedicat a Josep Maria Elvira. Aquesta se la dedico a Jessica Sotodossos. Ah, Everybody's Everything, una bestialitat de Santana. Aquí la teniu.

Com una ampolla d'aigua freda enmig del desert. És això el que significa aquesta cançó. Per Déu, quina vitalitat. En fi, i també ficaria mà per, quan estiguem cansats, doncs un lloc on poder, un hotelet, on poder passar una nit, no? Amb ZZ Top, a la Grange, per exemple. Sí.

The little old band from Texas, ZZ Top, amb aquest incommensurable Lagrange, que va aixecar tantes ampolles en el seu moment. Mare de Déu. I ara... ara una cançó... bé, tampoc necessitem tant perquè va caro sortir a ballar. Però aquesta cançó segur que estigui fent el que estigui fent pujarà damunt de la taula i es fotrà a ballar. És que és inevitable. Eva, ens coneixem, oi? Doncs aquesta és per tu. Are You Lonesome Tonight? The Mavericks. Ah.

Vale, Eva, descansa. Estàs bé, no? I bé, doncs ha arribat el moment de clausura aquest Club Tortuga fins al setembre. I ho faré ara perquè vaig a posar una cançó que m'enduc sense cap mena de dubte. I perquè si m'acomiado després de la cançó, l'aixeta estarà fluint. Fixeu-vos amb quines paraules em puc identificar. La música fou el meu primer amor i probablement sigui l'últim. Música pel futur, música del passat. Viure sense música se'm fa impossible de pensar. En aquest món ple de merda, la música és el que em fa tirar endavant. No hi ha més. No busqueu més. Perquè això ho defineix tot. I la dedico a tots i cadascú de vosaltres, a Cecília, a Mamen, a Miguelizu, a Gustavo, en fi, a la tira de gent, perquè d'alguna manera també sentiu el significat d'aquestes paraules. Estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues, com deia Gandalf, a Masver. Al setembre ens tornarem a veure, segur. I us deixo un John Miles, us deixo amb Music. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau. Fins al setembre.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de

0: Destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Funny Girl, Noia Divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal com éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

Eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous, els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdugo, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes, Cocodril?

En Paco segur que sí. A Coda Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, i aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomply, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrada de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix, en certa ocasió, va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients, de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, ah, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escalera,

0: han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
4: Hola. Jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
3: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Cop.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh, John.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Ah, però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè em rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o, en el, o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per si un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
2: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió Maxi Single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals, o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach, a la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like es calcula que més o menys hauria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor. Amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Hey Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens quedava música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els

0: resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

En sintonía con Glass House.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix.

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molt de Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faré homilia, Déu sigui lloat. No faré homilia perquè llegiré un fragment, al principi de tot, del narrador de la Pregària de Guerra. I què és Pregària de Guerra? Pregària de Guerra és una obra de Mark Twain, escrita i publicada molt més tard de quan es va escriure, i que es va escriure precisament perquè ell, després de tota la propaganda massiva que s'havia fet als Estats Units per fer la guerra contra Espanya, la primera guerra dels Estats Units contra un país estranger va ser amb Espanya per conquistar Cuba, quedar-se Cuba, Puerto Rico i Filipines, va escriure aquesta pregària de guerra demostrant que no era tot tan bonic com es presentava. Això es farà a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural dins dels actes de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Us convidem a assistir-hi perquè veureu com aquest text de Mark Twain, que està interpretat per amics de pedra i sang, està fet a més fa més de 100 anys, però en canvi la vigència és colpidora. Aquesta és una proposta teatral que convida a qüestionar els relats que envolten els conflictes armats i a reivindicar la pau en un context internacional marcat per les noves guerres, que sempre són velles, i les tensions corresponents.

Hi hagué un temps d'una gran i exaltada excitació. El país s'havia alçat en armes. La guerra s'acabava d'entaular i en tots els pits cremava el foc sagrat del patriotisme. Batien els tambors, les xarangues sonaven i els infants brandien pistoles de joguina. Els coets i les rodes dels focs artificials xiulaven i espetarregaven. A cada mà, i a les teulades i als balcons, munió de banderes onejaven sota el sol del migdia. A des i ara desfilaven els joves voluntaris per les més amples avingudes. Vestien rombosos i elegants llurs uniformes nous de trinca. I els pares i les mares i les germanes i els germans petits i les promeses, orgullosos, els aclamaven trèmols d'emoció, amb víctors entusiàstics. I cada nit, multituds aplegades en mítings àvidament rebien parlaments patriòtics que agitaven les fibres més profundes del cor de cadascú. La gent sovia interrompia amb picaments de mans estrepitosos mentre les llàgrimes lliscaven gals avall. A l'església, els prèveres enardien el bon poble, tot invocant el déu de les batalles i recaptant-ne fe i ajut per la nostra santa causa amb abundant i càlida eloqüència.

0: Us he posat una música per donar una mica d'interès al que acabo de dir, el que direm a continuació, i que és Mart, el portador de la guerra dels planetes de Gufrejols. Sí, senyor, el que acaba de dir i confirmar-m'ho, Joan Berlanga. Joan, benvingut al programa.
1: Bon dia.
0: T'acosta
1: bon dia, bon dia.
0: Sí, bueno, a partir d'aquí ja pots quedar-te així, que vagis amunt i avall.
1: Val.
0: I també tenim aquí l'Àlvar Roda. Àlvar, bon dia.
2: Bon dia a totes i tots.
0: Perquè
2: content d'estar aquí amb tu.
0: Vosaltres dos sou dos dels que demà a la Sala Clavé de la Unió interpretareu aquesta obra.
2: Doncs sí, sembla que d'alguna manera doncs, això sembla que nosaltres tinguem el patrimoni d'aquesta pagària de guerra, però evidentment es pot interpretar de moltes maneres, vull dir, cada un podria interpretar de la seva manera. Però sí, fa molts anys que ho vam
1: iniciar. Fa molts anys que la fem, sí.
2: I partint, doncs, la Dolors
1: ens ho va demanar. Amb el Josep Maria Balcells i la Martina.
2: I la Martina, també.
0: Bueno, el Josep Maria Balcells jo l'havia també convocat, però no pot, per coses que no porta...
2: I la Marta Oxant, també. La Marta Oxant, també.
1: També ho havia fet, no?
0: Bueno, el Josep Maria Balcells no pot venir avui, però, en canvi, la Martina, si no m'equivoco, la tenim aquí. Martina, bon dia.
3: Hola, Eduard.
2: Hola, què tal, Martina?
3: Hola. Què tal?
0: Bueno, esteu aquí tres, bueno, tu estàs allà, però estàs com si estiguessis aquí.
3: Sí.
0: I hem començat explicant, doncs, més o menys de què es tracta i potser que ara ho anéssim ampliant. Perquè, Martina, tu és la tercera o quarta vegada que ho fas, també.
3: Sí, Pregària de Guerra és un espectacle que ja han fet diferents bolos, sí, sí.
0: I el Joan?
1: Sí, jo hi soc des del principi.
0: I a l'hora també.
2: Sí, també, el que passa és que alguns bolos no he vingut jo. O sigui, per tant, anem a dir, doncs, m'han substituït. O sigui, es va fer, anem a dir, en el seu dia també aquí a la plaça Octavià, amb el motiu de no la guerra i, en fi, doncs, de moltes coses. I van participar altra gent. I, per tant, em sembla molt bé que, vull dir, que hi hagi altres actors que també, doncs, ho facin seu, això.
0: I, a més, heu fet papers diferents. Perquè, per exemple, tenim el narrador, sí, que seria el que comença, que en aquest cas demà ho farà Josep Maria Balcells. Després tenim els fidels, que van participant de tant en tant, van dient alguna cosa, però sobretot el predicador. I aquest, el predicador, em sembla que seràs tu.
2: Em toca a mi fer-ho, sí.
0: Em toca a tu.
1: Sí.
0: No, quedes bé.
2: A la gent em veuen de capellà, a mi.
0: Sí. No, anava a dir que quedes bé de predicador.
2: Queda bé de predicador.
0: I després tenim, doncs, el missatger.
1: El missatger.
0: I el missatger qui és?
1: Aquest sóc jo.
0: Aquest sóc tu.
1: Aquest sóc jo.
0: És un missatger que, el missatge que dona, és una mica... Com
1: bueno,
0: ho diria?
1: Ell ve a aclarir el que la gent demana. Està molt bé, aquest text, és boníssim.
2: O reflexionar, en certa manera. No?
1: Jo penso que s'hauria de passar als instituts, això.
2: Sí.
1: Això,
2: sí.
1: La canalla hauria de poder-ho escoltar. Perquè aquest missatger l'únic que fa és dir-los, bé, a dir-los a la gent si són conscients del que han demanat. I els hi fa una exposició del que passarà, el que li passarà a l'enemic. I clar, és de pell de gallina.
0: I sobretot el que li passarà als soldats, en aquest cas, el soldat, que en aquest cas és la Martina. Martina, sí. Fas de soldat, no?
2: És allò que diuen...
3: Sí, sí.
2: Perdona,
0: Martina. I quin és la teva actitud davant d'això que t'està passant?
3: Com deia el Joan, que crec que estava dient una cosa molt interessant sobre el text, que jo també penso que és d'una vigència terrible, perquè posa sobre la taula tots els temes de la guerra d'una manera molt visible, no? I ho fa a través de la seva veu, d'aquest personatge que deia el Joan, que interpreta el Joan, i genera unes imatges molt bèsties, que són realment el que van darrere la guerra, no? El que realment passa quan es produeixen les guerres, que és que hi ha morts, víctimes, tortures, bueno, imatges molt reals, i una miqueta a través del personatge del soldat jo em moc més a través del moviment, intento encarnar aquestes imatges que el Joan narra, no? I aquesta idea de narració del que passarà, i jo a través de... I originalment, quan vam estrenar l'obra, érem tres soldats, després vam fer la versió en un, i me'n recordo que quan érem tres generaven imatges molt potents, també a nivell plàstic. Ara hem fet una dramatúrgia de moviment on hi ha algunes imatges mentre ell les explica, no? I amb la música, la veu i la imatge, crec que genera un món interessant.
2: És que, de fet, el tema, per exemple, el text diu una cosa de la victòria, o sigui, com que la gent busca la victòria, però la victòria origina tota una sèrie de contradiccions moltes vegades. Aquesta victòria està feta sobre molts morts, molt de sofriment. Mm. I, per tant, doncs, això és el que diu el predicador, en certa manera, no?
1: Clar, això és el que
2: perquè, clar, teòricament, els que abranden, anem a dir, anar a la guerra i, evidentment, anar a la victòria, vol dir que la victòria també origina unes certes problemàtiques que, evidentment, doncs, això, doncs, la consciència de cada un... Doncs,
0: també cal dir que tenim un text, en aquest cas, a partir de Mark Twain, però de Joan Oliver, que té una força en tots els sentits, vull dir, una força tan literària,
1: poètica,
0: poètica, sí, sí. Però a vegada també doncs, amb unes paraules que són contundents.
1: Sí, sí, és d'un encarnatge terrible.
2: Bueno, ha fet una dramatúrgia, en certa manera. El Joan Oliver va fer una dramatúrgia. La traducció és de la Mercè Cucurni. La traducció, la Mercè Cucurni, que havia estat secretària de la Universitat de la Pau fa molts anys, i després li vam demanar que d'alguna manera el Frederic li va demanar a dir que fes la dramaturgia i el poema, posar-ho en solfa de poema, i la veritat ho va posar en poema, el Joan Oliver.
0: Tu, Martina, deies abans que a l'estrena havíeu estat tres soldats.
3: Sí. Havíem estat el Toni Gómez, la Marta Uixant i jo mateixa.
0: Sí.
3: I després ho vam reduir a la versió d'un soldat que encarna les imatges. Però a nivell funciona igual, però sí que quan ho vam estrenar, crec que va ser el Fòrum de les Cultures, no, Joan?
1: Ai,
3: sí.
1: No me'n recordo, carinyo.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb això soc terrible.
2: Sí, les Cultures,
3: sí, jo sí que me'n recordo.
2: Sí, sí.
3: I, bueno, que el que dèiem, no?, que el text és d'una potència molt forta a nivell d'imatges, també d'una consciència molt... Bueno, això que deia l'Àlvar, no? Que darrere la victòria hi ha tota la realitat.
1: Hi ha
3: ens venen la victòria, no?
1: Sí, hi ha un exemple molt, molt, molt senzill que el missatger aquest els diu: si tu demanes pluja pels teus camps, pensa que potser estàs perjudicant els del camp del costat, que en tenen prou, ja. Aquesta idea, aquesta idea tan senzilla, ja et dona una mesura del que representa pregar a Déu o demanar a Déu algú que sigui un bé per tu, i ja saps que, evidentment, és un mal per l'altre, no?
2: Que podria esdevenir un mal per l'altre, d'alguna manera, no?
0: Però de manera, el resultat de la guerra, sempre hi ha aquest tipus de necessitat per part dels que, els que la inicien, de donar raons suficients com perquè la gent hi vagi entusiasmada.
1: Clar.
0: Perquè la gent hi vagi pensant-se que va fer un bé, clar, no que va fer un mal.
1: Clar, clar, clar.
3: Clar, i aquesta doble cara, no?, que és molt interessant, com es ven la guerra, com la imatge de la guerra, i després el que deia el Joan ara, tota acció té unes conseqüències i tota acció que tu fas a favor teu és en contra de l'altre. Llavors, hi ha com aquesta manipulació d'imatge sobre la guerra i després com la crua realitat que la porta el missatger.
2: És curiós,
3: bueno, perquè... que la veritat és la consciència, no?
2: Sí, perquè és curiós perquè el tema de la paraula, la victòria, per exemple, la traslladem al futbol en aquests moments, la victòria és un èxit, anem a dir, per les persones, però llavors hi ha gent que perd i que llavors té un drama i un sofriment, sí, diferent, vull dir, per, sí, tant, la victòria aquesta comporta bé. El que passa és que amb les violències i amb la guerra, evidentment, el tema és molt més cru, no?
1: I és curiós perquè, a més, el llenguatge en el futbol,
2: sí,
1: també és bèl·lic. L'atacante...
3: Sí.
1: Vull dir, el llenguatge també és de confrontació, no?
0: Hi ha un altre tema a afegir, això que estàveu dient, mentre estàveu parlant a Martina i a vosaltres dos, i és que darrere de tot, sempre, sempre, sempre hi ha el negoci.
1: Evidentment. Sí. Evidentment.
0: Sí, sí. Mira, els diners. I amb el futbol, exactament igual.
3: Sí, el mateix. Sí.
1: L'altre dia vaig estar sopant amb l'Albert Elfa, suposo que sabeu, no? I ell em deia, diu, el Trump què fa? Anuncia una guerra. Les bosses baixen. Les bosses baixen. Què fa? Compra. I al cap de dues setmanes diu, sabeu què? No faré la guerra.
0: O dos dies.
1: No faré la guerra. Què fan les bosses?
0: Puja.
1: I ell ven.
2: Ha comprat a baix preu.
1: Sí, jo li vaig preguntar, dic, però, ostres, dic, no hi ha ningú que li pugui parar els peus, ni tan sols de l'exèrcit, els capos de l'exèrcit, generals i tal i qual, no li poden dir, escolti, això que està fent no va bé. Diu, no, perquè ells també inverteixen.
2: Tot està involucrat.
0: Tu t'imagines, o sigui, cada vegada que...
2: És pervers el tema.
0: Cada vegada que el Trump diu segons què, les juntes de tot, qualsevol fàbrica d'armament, sí, les juntes d'administració, salten d'alegria.
1: Sí, sí.
0: És que el problema és que... Clar, és brutal, és mantenir la sí. indústria a un nivell, inclús aquells productes que no s'utilitzaran mai... Sí. Sí. I que es podrien en un magatzem.
1: Sí, les guerres abans tenien... No, una guerra mai té una finalitat, ni té una raó de ser, ni té una explicació. És injusta sempre, no? Però abans es feien per territoris, per... No sé, per altres
2: per poder,
1: raons.
2: Per poder,
1: per altres
2: també.
1: Raons. Mm. Avui en dia és un negoci absolut. No hi ha una altra explicació. És un negoci.
2: Bueno, que el sistema és molt pervers, perquè evidentment estem dintre d'un sistema capitalista que no el canviarem mai, que no el canviarem mai, perquè evidentment no és la condició humana, és molt difícil de canviar.
3: Bueno, esperem que sí.
2: No, el problema és aquest, és que esperem que sí, però dir, com que no el canviarem mai, hem de fer les lleis corresponents
3: per
2: intentar buscar, per això fem teatre, per això existeix, anem a dir, Albert Olbrec, i existeix molta gent, anem a dir, que d'alguna manera, doncs, pretén, anem a dir, doncs...
0: Albert Olbrec, amb els 50 anys del llibre, és la primera obra que
2: s'ha fet. Sí, l'obra de Tres Rals.
0: O sigui, que imagina, Albert Olbrec, l'any que ho va escriure.
2: Imagina't.
0: I que en aquest moment sigui de qualitat absoluta.
2: Sí. No, que verdaderament, per això et dic que hem de ser conscients d'això, que verdaderament no canviarem el sistema. Llavors hem de buscar solucions per intentar, doncs, ajustar-lo a les formes més ètiques i més humanes, no? Llavors, per això estan els polítics, per això estan les lleis, i hem d'intentar, anem a dir, doncs, votar la gent que d'alguna manera està amb aquesta segreta.
1: De tota manera,
2: però
1: Albert,
2: tot i així...
1: Jo m'apunto a l'utopia de canviar
2: el
1: sistema.
2: Sí, sí, és l'utopia,
1: eh?
2: Sí, no. Sí, sí, d'acord, però m'entens el que vull dir?
1: Sí, i tant que t'entenc.
2: Les frustracions són molt constants.
0: I la Martina
2: constants,
0: suposo
2: no?
0: que també s'apunta, sobretot perquè és molt jove.
1: Ah, i això és bo, que la gent jove s'apunti a això.
2: No, jo també m'apunto, i tots els que ens hem apuntat durant molts anys... La nostra quota de generositat sobre aquest tema la tenim ja ben resolta, em sembla.
0: Bueno, han passat uns minuts i tenim la Martina al telèfon. Jo sé que està aparat un assaig i per quan dic que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, però si us sembla passem a un altre tema, que sense deixar del tot el tema, perquè entrarem en un tema de teatre.
1: Clar.
0: I, per tant, ens mantindrem dintre de la Carabina. I així la Martina podrà participar i podrà tornar altra vegada a la seva feina que estava fent. I per dir-ho i per parlar-ne, tenim aquí a dos convidats més, que és la Marta Gené. Bon dia, Marta.
4: Bon dia a tothom.
0: I en Xavier Tol. Bon dia, Xavier.
5: Bon dia a tothom. Bon
0: per
5: dia.
0: Què? I per
2: la
0: què
2: va
0: això?
2: La va viure.
5: Exacte.
2: Tenim els saltells i la va viure aquí.
0: Ells i vosaltres, jo volia també comentar que representeu una cosa importantíssima per la ciutat. I és que Joan, Àlvar, Xavi, vau participar en la primera lectura a la fresca.
5: És cert.
1: Sí.
0: Aquesta era només que... Ara ho miraré aquí amb un paper apuntadet. 30 de juny de l'any 2006.
1: Toma, ja.
5: Fa 4 dies, d'això.
0: Sí, I vau fer una primera lectura, que era una lectura estricta, amb la seva tauleta, la seva cadira, la seva llumeta, el seu faristol, els seus papers... normal, eren tres contes d'en Víctor Alexandre. Ho recordeu?
1: No.
5: Francament,
3: no. Era, no.
0: Tres contes amb final inesperat.
1: Sí, ara que ho dius, sí.
0: Aquest era el títol.
1: Ara que ho dius, sí. Però si m'ho haguessis preguntat, hagués perdut un
5: millor.
0: Però la Martina, per una banda, i la Marta estan aquí també... perquè elles van participar en l'última lectura a la fresca, que es va fer l'any passat.
2: I amb moltes lectures, també.
0: Sí, pel mig, això també en parlarem. Que va ser el dijous 17 de juliol del 2025, que era el Florido Pensil Nenes.
1: Ah, sí.
0: Que feia la Carme González, la Martina Vilassau, el Marc de Gené, el Mari Carmen Muñoz i la Gisela Figueres.
1: Sí.
0: Martina, perquè puguis plegar i ensenyar la feina, tu què diries, que representen les lectures de la fresca amb aquestes 21 anys que s'han fet i que aquest any malauradament no es faran?
3: Bueno, primer de tot dic que estic molt contenta de connectar per telèfon i que no passa res, que estic a la pausa. Però, mira, per mi, els 21 anys de lectura, per mi són un patrimoni de la meva ciutat i també personal. Patrimoni vull dir que han format part durant 21 anys de la cultura Sant Cugat a l'estiu, que han obert una manera de fer teatre obert a tothom, amb un repertori d'autors molt variat, molt divers, i a les nits d'estiu, no sé, penso que és una proposta molt genuïna. Com deia, ara no sé qui ho va dir una vegada, però em va sonar bastant quan ho va dir, doncs hi ha ciutats que tenen la Patum, hi ha ciutats que tenen, bueno, la seva arrel, i jo crec que Sant Cugat, les lectures de la fresca, són patrimoni de Sant Cugat. I ha sigut gràcies a que durant 21 anys aquesta sèrie, aquest equip de gent que ho va començar, que éreu poquets, ho va començar a fer i va creure en la idea. La Dolors en el seu moment ho va tirar endavant, però amb un equip de gent que sense ells no ho hagués pogut tirar endavant. Que no sé si dir que estaven una mica embogits per tirar-ho endavant, o si eren una mica bojos, o que eren també una gent molt, com dir-ho...
0: Jo puc dir-te que han sigut 96 persones embogides.
3: Clar, sí, però sí.
1: Que ens dediquem a això, estem una mica sumats.
0: 96, 90, jo hi he comptat, els he comptat tots, els tinc apuntats tots, i... A veure, 96 sobre ara quasi 100.000 habitants, tampoc diries, home... Però el fet de que amb el pas dels anys, des d'aquesta primera que deia fins a l'última, s'hagin omplert espais amb 500 persones...
3: Increïble.
1: Sí.
0: Doncs vol dir alguna cosa.
1: Sí.
0: Ja sé que hi ha algú, que a mi m'ho han dit, algun comentari, m'han dit, bueno, esclar, és que això és gratuït. I aleshores jo sempre penso el mateix. I he estat en molts actes, en molts concerts, que són gratuïts, i són 20. No són 500. I aquesta diferència penso que deu tenir algun significat.
5: Evidentment.
1: Sí.
4: Home, jo afegiré... Perdó. Hola, Martina.
3: Hola, Marta.
4: Jo afegiré una cosa, si em deixeu.
1: I tant.
4: Després del genuí que ha dit la Martina i el gratuït que ha dit l'Eduard, jo diria generós, perquè per mi és un acte de generositat. No? El fet de que s'apropi, diguéssim, doncs aquestes obres que s'han portat a terme, s'apropi a la ciutadania, que tothom en pugui gaudir, per mi és un acte de generositat. I que la gent que ho fem, doncs, aportem, diguéssim, el nostre granet de sorra, no?
5: Evidentment, evidentment.
1: Sí, perquè, a més, moltes vegades amb actes d'aquest tipus així, hi ve gent que normalment no va a teatre.
5: No va al teatre.
1: No van al teatre, no van a Barcelona a veure una obra de teatre o al Teatre Auditori i tal. I de cop i volta venen a veure això i mira, si més no, gaudeixen. D'una forma de fer teatre. Clar, sabem que són lectures, però bueno, cada vegada aquestes lectures, el que deies tu, Eduard, la primera era amb taulet i faristol, i l'última, evidentment...
5: Sí, aquest és el gran canvi.
1: Ja no hi ha ni faristol.
0: Sí, jo l'anècdota que explico sempre, que com que tinc
2: una lectura dramatitzada,
0: em puc repetir moltes vegades, és aquell que a la plaça Magí Bertralot, recordo'm una obra, que era 7 dones i un home sol, que era Víctor Alexandre, doncs quan va acabar, que tothom estava aplaudint, que aquell dia es van posar cadires de més perquè hi havia molta gent i tal, i em va dir, escolta'm, perquè no era d'aquí, diu, per què porten un paper a les mans? Perquè clar, havia arribat, havia tombat ja la situació, sí, fins a arribar a que efectivament es portava el paper, no? Però hi havia frases dites sense mires.
1: No, si és que a vegades ens obliguem a llegir. Mm. Perquè exacte, ja ens ho sabem de memòria.
6: Ja ens ho sabem de memòria.
1: Sí. Lectura, ho llegim.
0: Exacte.
3: També ha sigut molt bonic veure això, no? Com la lectura va començar d'una manera i va anar evolucionant, i ja quasi que els que hem participat algun any ja sabem el que estem fent en paper, però que quasi no és en paper, i tenim com la fórmula de les lectures, no?
6: És a dir, exacte, i el toc que li dones a les frases és diferent. Sí. Ja no llegeixes, quasi ho interpretes, ja estàs en el personatge constantment.
2: Sí. El que passa és que el títol, sí, són lectures de la fresca.
6: Sí,
2: dona nom, evidentment, que ha d'anar amb un paper, encara que no te'l llegeixis algunes vegades, però sí que és unes lectures de... Perquè, evidentment, també ho fan gent que tampoc poden ser professionals. Hi ha gent que és professional, hi ha gent més amateur, hi ha gent que ho fa per amistat o el que sigui, i, per tant, doncs, clar, no pots fer aprendre a tothom els papers, no? Perquè, evidentment, doncs, això és més... És
6: sí, però hi ha fragments, no? Hi ha fragments que ja te'ls aprens de memòria.
2: Jo diria que és molt més complicat.
6: Exacte.
2: Perquè llavors, sobretot els moviments, els gestos, llavors...
6: El paper et molesta.
2: Molesta i el ritme de l'obra algunes vegades es perd, perquè en funció, correcte, diríem, de la lectura aquesta. Però, bueno, però jo penso que ha sigut un... Aviam, jo parlaria del... És un èxit.
6: Totalment.
2: Però l'èxit...
3: Totalment.
2: Però l'èxit també té les seves contrapartides. O sigui, l'èxit, com a tal, està molt bé, però l'èxit també té les contrapartides. Podem morir d'èxit, no? Allò que dius. Podem morir d'èxit, perquè, evidentment, les coses que t'obliga a fer una sèrie de coses que, evidentment, moltes vegades, doncs, els que ho hem muntat, els que d'alguna manera han muntat el tema, què passa? Que s'ha de buscar relleu generacional a totes aquestes coses. Clar, tenim tant èxit que, és clar, que vull dir que la Dolors ha sigut una persona molt significativa amb això.
6: Totalment.
2: I, per tant, ha sigut la persona que... I, per tant, substituir la Dolors és complicadíssim. És complicadíssim. No hi haurà una persona que substituï la Dolors, perquè la Dolors s'encarregava de tot. Jo algunes vegades li deia, escolta'm, Dolors, per què no fas pagar una quota inversa? I diu, no, perquè per mi la filosofia és que sigui gratuït. Doncs què passa? Quan és gratuït, es patrimonialitza la cultura en mans de la política. Perquè depens exclusivament, econòmicament, de la política.
6: És claríssim.
2: I llavors jo penso que d'alguna manera haurem de donar-li la volta, tard o d'hora, que d'alguna manera la gent, els 500 persones, que potser poden posar 5 euros, però no, escolta'm, això d'alguna manera... té una repercussió econòmica que no tot ho ha de pagar l'Ajuntament, sí, sinó que d'alguna manera doncs, pot...
4: No depèn únicament,
2: que,
4: no?
2: Però jo també entenc la Dolors, que, evidentment, que la filosofia d'ella era que no es pagués entrada. Però aquesta concepció, diríem, tan buenisme i, per tant, doncs, tan generosa, doncs repercuteix, anem a dir, amb l'èxit que tu tens i, d'alguna manera, doncs, que la política tingui per la mà doncs, la cultura en aquests moments. La cultura l'ha de fer la societat civil. I la política l'ha d'ajudar. Algunes vegades gestionar-la, algunes vegades gestionar inclús malament. Per tant, hem de dir, la cultura i la identitat de Sant Cugat i dels pobles l'han d'estar en mans de la societat civil, de Pedra i Sang, de les entitats del poble, de la gent que té iniciatives... Hosti, tot això és molt important. O sigui, aquí hi ha un problema d'estructura, d'esquema, que, evidentment, la Dolors té l'edat que té, la meva, que és jove, i per tant em va dir, doncs, bueno, és una persona per mi entranyable, és una persona que d'alguna manera té tant èxit ell personalment que evidentment ara substituir la Dolors serà complicat. Hem de buscar alguna fórmula, perquè no existirem. Jo, per exemple, en aquests moments estic fent un pas enrere i cap al costat de la Universitat de la Pau. Ja no estic en l'equip directiu, ja no estic amb el tema. Hi ha tota una gent jove que està agafant la renda... Per tant, hem de ser conscients que tots aquests relleus s'hauran de produir si volem mantenir l'èxit que la Dolors en el seu dia ha aconseguit. Per tant, ens hem de plantejar tots plegats, no?
0: Podríem dir, sobretot les persones que van començar al principi, que quan va començar 2006, 2007, 2008, es podia mirar en perspectiva i pensar-se que s'ha arribat a on s'ha arribat?
6: Quan ho fèiem no t'ho imaginaves que podia arribar a on hem arribat. Però això ha sigut un èxit brutal. Per això sap greu de que de cop i volta es perdi. I això no es pot perdre mai.
2: Jo penso que no es perdrà.
6: Jo també penso que
2: ha sigut un impàs en el qual la Dolors en aquests moments no estava en condicions.
6: La Dolors també agafava molts, no sols amb la direcció, sinó que tenia altres
2: sí,
6: coses.
2: Sí, clar.
6: I llavors, sense voler, doncs, delega.
2: Va, però és complicat.
6: Sí. És molt complicat. A més, Eduard,
2: fàcil.
1: Normalment, la gent que ens dediquem a la faràndula i aquestes coses així, no fem tampoc les coses pensant en un futur i en figurar en el Guinness ni aquestes coses. Anem fent.
2: Perquè t'agrada.
1: Exacte, perquè és la teva manera de viure i la teva manera de fer. I el que passa després ja està. El d'Amics de Pedrissant, per exemple, Amics de Pedrissant va començar quan ens van fer l'encàrrec de fer l'obra. Però nosaltres portàvem 12 edicions fent poesia.
0: Poesia.
1: I cada any diferent. I de cop i volta ens encarreguen aquella obra. Qui ens hagués dit que aquella obra duraria el que ha durat i el que segueix durant, no? No ens ho podíem imaginar. No treballem per això. No treballem amb aquesta mentalitat ni aquesta finalitat. Però, bueno, està molt bé, no?
6: Però benvinguts, aquest èxit.
1: I tant.
3: No, però si la proposta connecta amb el públic, que jo crec que és algo que tant en Pedra i Sant com amb les lectures de la Fesca ha passat, que no podem oblidar que la gent que ens ve a veure s'estima les lectures de la Fesca. I se sent part, quan una proposta cultural arriba a aquest nivell d'arrelament també amb el públic i que les persones que ens venen a veure formen part d'aquest projecte, jo crec que hi ha algú humà que ha transcendit. No és només cultura, sinó que s'ha fet des d'un lloc que ha connectat amb la gent.
2: Cohesió de ciutat, que es diu.
3: Exacte. I això és l'èxit, també. Perquè quan tu aconsegueixes oferir alguna cosa cultural que et fa pensar que, com deia la Marta, és generós perquè obre amb molt públic que no està acostumat al teatre i cada cop s'enganxa amb allò, estàs obrint humanament moltes connexions. I això també és salut. I jo crec que Lectures de la Fesca ho ha fet, ha ofert això durant 21 anys, i no només ho ha fet amb les persones que ens han vingut a veure, sinó que ens ho ha fet també en els propis actors, que ens han enganxat. I també ha sigut una escola d'aprenentatge, una escola d'aprendre, no? I de fer aquí. I jo penso que l'èxit, sobretot, ve de com ha connectat amb la gent.
0: Jo penso ara, dient això que estaves dient, Martina, i estic mirant-ho, aquests 21 anys de Lectures a la Fresca, el primer, aquest que deia abans, de tres contes amb mi final inesperat de Víctor Alexandre, però la següent va ser només El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. El primer. O sigui, el primer any. I la tercera lectura va ser l'Antaviana de Pere Calders. O sigui, i si anem mirant, si anem continuant, doncs tindrem que hi ha Molière, tindrem que hi ha Santiago Rusiñol, tindrem que ja tenim el Mercè Rodoreda, tindrem també, doncs, una versió catalana del Peter Schiffer, també tindrem el Baltasar Porcel, després, per dir alguna cosa, un fantàstic any amb Josep Maria de Sagarra, que tota la vida no me l'acordaré, o tindrem, doncs, els noms més coneguts i bons i interessants de tot el món teatral, altra vegada Shakespeare, altra vegada, un any que va ser monogràfic Shakespeare, monogràfic Guimarà.
1: Sí.
0: O sigui, si fem aquest tipus de lectura, doncs veurem que, a part del que heu dit, doncs hi ha també aquest transportat, ho deies, Marta, no? O sigui, ja no sé, estem portant a la plaça les coses que es feien a la plaça.
4: A l'Àgora.
6: Exacte.
2: A l'Àgora.
0: Per tant, vol dir que ja estem... No, com sempre, i parlant de la guerra, ho dèiem abans, de nou, hi ha poques coses. Que passa que es poden fer millor o pitjor.
2: Bé, però la Dolors feia una cosa que era molt interessant, que era que en un moment determinat doncs, feia cicles d'algun tema, diríem, no?
1: Sí.
2: Per exemple, aquest any, La Dolors em va dir, jo el que voldria és que la pregària guerra també estigués vinculat amb altres textos de i la tercera lectura que sigués la pregària guerra, perquè dura 20 minuts, i que hi haguessin altres textos, doncs, des de Bertolt Brecht o Pirandello o gent d'aquests que parlessin d'això, de la guerra i de la... De... Per tant, això està bé, vull dir, que tot el bloc, diríem, inclús les altres lectures... Que hi hagi un fil conductor amb el tema de les lectures, diríem, no? Això crea, anem a dir, consciència i crea, anem a dir, doncs civisme...
1: Això la Dolors ho ha fet de meravella, perquè ha portat quantitat d'autors i ha fet uns cicles que és difícil. Bueno, jo penso que ha fet una molt bona feina.
2: Bueno, hi farà, eh? Jo penso que continuarà fent, sí. El que passa és que, evidentment, hem de creure que tard o d'hora aquest èxit l'haurem de tirar endavant i que segueixin endavant i perseguir, a dir, 10 anys més, evidentment.
6: Evidentment.
0: Bueno, Martina, que ja veig que és una mica, no sé...
3: Sí, jo en 3 minutets he d'entrar.
0: 3 minutets has d'entrar. Doncs escolta'm, digues ara el que vulguis dir i ens despedim de tu...
3: D'acord. Com
0: vulguis.
3: Bueno, m'agrada molt la taula que hi ha avui aquí. La Marta, el Xavi, l'Alba, el Joan i tu, Eduard, no? Sou aquests?
1: Sí.
3: Bueno, ho dic perquè han sigut... Bueno, sou companys meus de moltes lectures i també ara de pregària de guerra. Us estimo molt. I res, m'ha agradat parlar de les lectures perquè per mi també personalment no ho puc deslligar del meu creixement com a persona, i volia dir que també les he gaudit molt com a públic, que les que no he participat, jo també les he gaudit moltíssim d'anar-les a veure.
6: Molt bé.
3: I tant de bo això continuï, i una abraçada molt gran a tots.
6: I tant.
2: Ànims, Martina, i sigues tal com ets.
4: Que vagi molt
2: bé. Vinga, un petó molt fort.
0: Vinga, assajar, treballar.
6: Adéu, Lina. Adéu, adéu.
3: Adéu, coi.
0: Adéu. Bueno, jo ara, aprofitant un moment, volia dir, sí, ràpidament, eh? He dit que 97 persones han participat, però diré ràpidament alguns noms. Ordre alfabètic del cognom. Ana Cristina Aguilera, Encarna Adelantado, Míriam Alemany, Berta Dell, Núria Ayala, Josep Barceló, Araceli Brinca, Joan Berlanga, Ignasi Basó, Núria Baldi, Josep Maria Balcells, Josep Bisbal, Teresa Belsa, Tània Benús, Jordi Van Campen, Pere Codó, Lara Carbonell, Marc Carbonell, Cesc Lamunt, Ricard Carbonell, Eulàlia Cortijos, Roger Casadellà, Roger Casamitjana, Artur Costa, Marc Domingo, Montserrat Delgado, Gisela Figueres, Joan Fàbregas, Luis Fernández Llestes, Salvador Fenollar, Carme González, Eulàlia García, Sònia Guimarà, Toni Gómez, Josep Pantón García, Marta Gené, aquí present, Carme Valdorre, Joan Carles López, Ricard Mariner, Carles Martínez, Júlia Mariner, Guillem Mariner, Virginia Martínez, Eleazar Masdeu, Carla Mercader, Gemma Molera, Cristina Martínez, Montse Noales, Martí Olaia, Pere Pastor, Carme Pidevall, Adolf Priante, Jaume Pla, Jordi Picorelli, Josep Maria Parceval, Marcel Palazón, Mònica Portillo, Pere Païssa, Josep Pla, Quim Pla, Xavier Quintero, Francesc Roura, Ignasi Roda, Marco Rodríguez, Alba Roda, Toni Ramon, Glòria Ronyoni, Domènec Romera, Sílvia Rull, Albert Ruiz, Max Radford, Nil Roda, Josep Sala, Maria Saladic, Claire Santiago, Montse Soto, Clara Soleil, Llorença Raïma, Xavier Serrat, Rosa Sicar, Cristina Sirvent, Ramon Sauló, Montse Serra, Xavier Tor, Andreu Terrés, Núria Tubau, Mona Teruel, Maria Ten, Marta Uxan, Martina Vigrasau, Albert Valero, Marta Vicente, Silvia Vilarrassa, Joan Vallvé i Germà Zapata.
2: T'has deixat un. El Vergené.
0: Ah? No, jo no he actuat mai.
2: No has actuat, però tu ho has fet de presentador, d'això, has fet moltes coses, tu. Home,
1: no fotis... Per cert, ara que ho diem, no estaria de més fer-te posar-te a la banda de la crítica.
4: Jo ja li havia dit diverses vegades, per què no participes tu en les lectures?
2: No, perquè... No, hi participa d'una manera diferent, però hi participa directament.
4: Com actor, jo deia.
0: No, però aleshores, com vols que jo faci una crítica de mi mateix?
1: Bueno, i tant.
0: No, home, no.
1: Hi ha directors de cinema que es dirigeixen.
2: I de teatre, i de teatre també. I de teatre, també.
1: Actuen i es dirigeixen.
6: I tant.
0: Sí. Sí. I Déu-n'hi-do, a vegades, el resultat.
6: El resultat.
0: Déu-n'hi-do, el resultat. Jo s'ha de dir tot, perquè es veuen coses que millor que no. Millor no haver-les vist. Millor no haver-les vist. Bé,
2: no, no, però està doncs, molt bé tot.
0: Jo penso...
2: La gent, eh? Hi ha gent que, evidentment, doncs, m'ha fet recordar que ja no hi són.
6: Exacte, sí, exacte.
2: I, llavors, francament, la Gemma Morera, per exemple...
6: El Fàbregas.
2: Fàbregas.
6: El Pere Païssa.
2: Però, bueno, són gent que...
4: El Priante.
6: El Priante.
2: Sí, sí, el Priante.
0: I que, clar, estem parlant d'això de 21 anys.
2: De 21 anys. I es passen moltes coses, evidentment.
1: El Joan Llamas?
2: No, Llamas
0: no. No havia participat.
2: No havia participat.
0: No havia arribat.
1: O sigui, ens va deixar abans, no?
2: Sí, em sembla que ens va deixar abans.
0: Que segur que, evidentment...
1: Home, per favor.
0: Segur que hagués participat.
6: Col·laborat. Sí, sí.
1: Per favor.
6: I segur. Tant.
0: Què passa? Que... Però tu veus... Jo penso això, que jo mirava el llistat i pensava no només en la participació en les lectures, en aquest cas concret, sinó en moltíssimes coses de la ciutat.
1: Sí.
0: En moltíssims clubs, en moltíssimes entitats, en moltíssimes... que hi ha una quantitat de
2: gent... Bagatge,
0: sí,
2: un bagatge.
0: Tu, abans, Albert, quan tu comentaves aquest fet de dir, doncs, això és gratuït i tal, tal. A veure, quan a l'Ajuntament fa una aportació, són els diners de la gent, eh?
6: Evidentment.
2: Sí, sí.
6: Evidentment.
0: No ho perdem de vista.
2: No, no, això d'acord.
0: No, vull dir que... Que diu, l'Ajuntament participa si fa una subvenció X, el que sigui. O, en aquest cas, com tu apuntaves molt bé, la política, tal, tal, tal, molt bé. Però, en definitiva, el que estan fent és repartir, d'alguna manera, els diners que la pròpia...
4: Ciutadania.
1: Gent la ciutat genera, clar.
6: Exacte.
0: Clar. Aleshores, que sigui un o sigui un altre, que sigui d'una forma, que sigui més, que sigui menys, doncs també té a veure doncs, amb els pressupostos del moment i té a veure amb les possibilitats que a vegades sorgeixen un tipus de problemes que exigeixen una aportació cap allà i llavors li costa...
2: Sí,
0: aquest
2: però...
0: equilibri és difícil.
2: Sí,
0: eh?
2: Però jo diria que... O sigui, la mentalitat de la gent, la mentalitat de la subvenció, de que tot ens ho han de pagar... Això és el que dic jo.
0: Ah.
2: Que d'alguna manera jo crec que la gent que veu teatre també ha d'entendre que d'alguna manera això hi ha una gent professional,
6: hi ha un cost.
2: I per tant, jo no dic fer pagar una entrada. És dir, escolta, fes una taquilla inversa i que la gent posi el que vulgui, és evident, no? Però no, que moltes vegades aquesta cultura de la subvenció ens l'hem de treure una mica de sobre. No tot ens ho pot subvencionar l'Ajuntament, perquè no pot arribar a tot, perquè té altres prioritats, evidentment. El que sí que tenim que fer és que la prioritat de la cultura, en lloc de ser un 3%, que sigui un 5%.
6: Exacte.
2: Evidentment, això hem de lluitar perquè això sigui així. Però no podem deixar-ho en mans només de la política, el que pugui fer coses, vull dir, la responsabilitat de la ciutadania i de cada un de nosaltres... és fer coses, intentar doncs, fer entitats, estar en una entitat, és a treballar conjuntament amb altra gent, i que en un moment determinat, doncs, evidentment, doncs, també puguem aportar alguna cosa, com a espectadors, amb aquella voluntat de tota aquella gent que és un tema molt més exclusiu, que la gent doncs, ho fa. Perquè la gent diu, no, és que això ho feu perquè us ve de gust fer-ho, no? Dona la sensació de...
0: Ah, bueno, aquest és un altre.
2: Per això et dic...
6: Aquest és un altre.
2: Arriba un moment que dius, no, això té un cost i, evidentment, doncs, l'Ajuntament hi participa amb diners importants, però no la totalitat del que val, fer-ho bé. Perquè la Dolors el que volia és fer-ho bé. I fer-ho bé té un preu, moltes vegades. Fer-ho de qualsevol manera, tothom més s'atreveix a fer, però fer-ho bé i d'alguna manera doncs, dirigir-ho, fer els assajos, no sé què, tot aquest rigor, és un treball important.
6: I tant.
2: I per tant hem de dir, doncs, això té un cost. Bueno, moltes vegades nosaltres ho hem fet gratuïtament, eh? Moltes vegades, però va haver un moment que determinat que llavors la Dolors intentava doncs, pagar alguna cosa, encara que sigui un mínim, de desplaçaments o el que sigui de la gent, perquè, clar, també li perds el temps i et costa
4: sí,
2: els diners
4: de la butxaca.
2: Sí, són
4: hores de la teva vida, sí. Tot i que ho facis perquè vols.
2: Aquesta concepció no, de que sí, el públic clar, tingui clar, aquesta clar. Percepció, jo penso que és bo. Que és bo. el que no pugui pagar no pagui, el que pagui pugui, pugui
6: evidentment,
2: pagar.
6: Evidentment,
2: ja està. No hi ha cap problema. El que passa és, clar, això és un problema ja més filosòfic, no? I llavors, doncs, la Dolors era molt, molt conscient d'aquest tema i deia, no, jo vull que sigui gratuït. Em va dir aquestes paraules. I em sembla molt bé, i li respecto, eh? Però, evidentment, té les seves conseqüències. Però, bueno, en fi...
0: Esperem, suposem que estem en un...
6: Impàs.
0: Sí.
2: En un impàs.
0: I diem, a veure, però si hi ha una meditació i un pensament sobre això, i sobretot hi ha un tipus de... un grup de persones que s'hi posen, que continuen posant-se. Continuen posant-se. I penso que això el que no pot ser és que desaparegui.
6: Evidentment que no.
2: No.
1: No, confio en que no desapareixi.
2: Però falta gent que ho tiri endavant, clar, gent que es posi al davant d'això, i gent que, hi ha poca gent que estigui al davant ara. I els que tenim una edat, evidentment, ja hem fet prou, jo penso que ha de ser...
6: Som joves
2: gent
6: encara.
2: Gent que d'alguna manera... Doncs,
6: 86.
2: No, la Martina, la Martina, per exemple, és una de les persones que podria fer-ho, perquè, evidentment, doncs, té categoria per fer-ho.
6: I tant.
2: Sap moltes coses de... I llavors, esclar, se l'ha d'ajudar també, evidentment, no deixar-la sola, evidentment. Però, bueno...
0: Dintre d'aquesta llista que jo he dit, doncs hi ha moltíssima gent, penso, moltíssima gent capaç,
2: capaç
0: de poder funcionar en aquest sentit.
1: Clar.
0: També és veritat, hem de dir, aprofitant la benentesa, Albert Roda, que hi havia l'Ignasi Roda... Bueno, que durant molts anys, els últims anys sobretot,
2: molt,
0: doncs
2: ha
0: estat fent tant, una de les lectures, era càrrec seva.
1: Sí.
0: I l'Ignasi també va aportar a les lectures un tipus determinat d'obra on sempre hi havia música.
6: Clar. Musical.
2: Són musicals. Home, el Nevares, per exemple.
6: El Nevares va ser una
2: cosa impressionant. Vull dir, jo el que encara no sé, perquè el Nevares no es pot fer en l'auditori i fer algú que ho promogui i pagar-ho. Vull dir, escolta'm, es va fer el grec.
1: Sí,
2: una lectura del grec.
1: I lectura alguna... no, va ser interpretació i cantada.
2: Sí, lectura, però...
1: amb l'orquestra sinfònica s'ha cugat.
4: Sí, però fa dos anys sí que es va fer la lectura. Ah. En la que jo, per exemple, tu també vam participar.
1: Ah, sí?
2: En el grec?
4: Joan,
2: no, no, la veritat és que hi havia música, hi havia actuació, i els contes són genial. El conte del Pere Caldés, aquí descansa Nevares, és preciós. Vull dir, el cementiri, que llavors se'n van a viure al cementiri.
1: Sí.
2: No, la veritat és que és una obra
1: hi ha un lloc a la Índia, em sembla, o no sé on, que la gent viu al cementiri. La gent viu, s'han instal·lat al cementiri.
2: Sí.
0: És que hi ha una cosa, Joan, que no falla, i és que quan et diuen allò, tens molta imaginació, jo sempre penso no. Només he copiat el que passa
1: ja està inventat.
0: A la vida i al món de forma normal. Només li he canviat els noms, li he canviat el lloc.
1: Diuen que tot està inventat. Sí.
0: No, i tot, i tant. No pots superar, la realitat no la pots superar mai.
1: No.
0: Mai. Per molt que ho intentis.
2: Sí.
0: Bé, Albert, Joan, Xavi, Marta, hem acabat.
1: Molt bé.
2: Ah, sí?
0: Hem acabat. Ja moment, perquè haig de dir l'agenda, curta d'aquest cap de setmana, perquè és curta. Sembla que a partir de certa data...
2: La festa major.
0: S'ha de tancar tot, i no s'ha de tancar res. Però...
2: La ciutat viva.
0: Exactament. Sort que sempre queda algú que, doncs mira, fa alguna coseta. Sí, perquè que si no, escolta'm, sempre...
2: Seria molt avorrit.
6: Que no s'aturi, endavant sempre.
0: Que és així. Gràcies per haver vingut.
2: Va, després de l'Àngelus, aquest Àngelus, ha estat molt bé, doncs hem començat amb l'Àngelus.
0: I jo sempre acabo a homilia, i en aquest cas encara més, demanant a Déu que faci més que nosaltres.
1: Exacte. Sí, sobretot, que faci alguna cosa.
6: Sí, exacte.
0: Gràcies, fins a la propera.
4: Gràcies.
6: Gràcies. Adéu, adéu.

cançó que estàvem escoltant és la Sara Aldana, que precisament he posat perquè demà divendres, a les 20 hores al pati de l'Ateneu, farà un concert, aquesta cantautora colombiana, Sara Aldana, amb fusió de ritmes afrollatins i jazz, acompanyada de Néstor Castellanos, teclat, Jorge Alexandre Guerrero, trompeta, Paola Rojas, trombó, Jonathan Reyes, congas i David Felipe, bateria. I el dissabte hi ha el primer concert de les nits de música al claustre amb el quartet Gerard, un dels quartets catalans més reconeguts i amb projecció molt bona del seu alt nivell de qualitatiu a tota Europa. I està format aquest quartet per Lluís Castan, violí, Judit Bardolet, violí, Miquel Jordà, viola i Jesús Miralles, violongel. Interpretaran un programa fantàstic, us recomano molt. És el quartet número 15 en la menor opus 132 de Ludwig van Beethoven i el quartet en fa major opus 35 de Maurice Ravel. Sobretot aquest és fenomenal. I com que és fenomenal, us ho deixo una miqueta. Très long. Maurice Ravel. Adeu, fins la setmana que ve, que serà l'últim programa de Molta Comèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot, la informació